La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Més notícies, Carola Gil.
3: Les execucions a països amb penes de mort han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. La xifra més alta dels últims 45 anys. Xina és un any més la líder de les execucions.
1: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els Comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
3: Des d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi sumaran també la resta d'entitats bancàries. Els experts hi veuen avantatges, com que redueix el risc de frau, però molts comerciants hi estan en contra per les altes comissions per cobrar amb Bizum.
1: Adam Driver s'assuma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido i Adam Driver protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Barbra Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir el Palma d'Or honorífic a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
3: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat a aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
4: A les 7 i alguna cosa de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat, vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
3: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins a les 8 del vespre.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
3: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carla Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elja Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
3: Altres partits d'aquest diumenge primera: Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
1: I Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la general.
3: A la Lliga ACB, el Lleida ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La penya ha guanyat el Madrid 81-89 i el Barça el Tenerife per 97-102 el dia que s'ha confirmat que Xavi Pascual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que s'espera un dia inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. Per cert, que avui a Barcelona el sol sortirà a 6:45 del matí i el dia durarà 14 minuts més que fa una setmana. Exactament 14:36. Lara Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, que és el Dia Internacional dels Museus, us porto una cita de Max Olein, que és el director del Metropolitan Museum of Art del Met de Nova York.
0: I tant.
1: Que diu, un museu ha de ser obert, inclusiu i accessible. La cultura crea ponts entre les persones.
0: Veieu, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dilluns.
2: Igualment.
0: Molt a favor d'aquesta frase, sens dubte.
2: I dels museus en general.
0: Home, quina meravella.
2: Sempre hi ha algun que és una mica més discutible, però en general hi ha grans museus i al país en tenim molts.
0: Sabe l'energia dels museus també.
2: Sí, sobretot si trobes la companyia adequada, diguem-ne, perquè a vegades també vas al museu que hi ha un grup que molesta i aquesta sintonia
0: aquesta
2: que necessites,
0: trenca,
2: aquesta màgia es trenca una miqueta. Ah. Sí.
0: Marc Jurado, per cert, també, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Tenim la Marta Viana avui una mica fònica, els refredats, aquests canvis de temperatura, ens juguen males passades i els que treballem a la ràdio, si ens quedem sense veu, tenim un problema.
2: Exactament, perquè si no la gent no ens entendria si ho haguéssim de parlar.
0: T'imagines? Faria 24 hores parlant d'aquesta manera.
4: Bon dia.
0: Carola Gil, per cert, també, molt bon dia.
5: Bon dia.
3: Funcionaria alguna ràdio, eh?
0: Potser també funcionaria. També és cert. Ràdio xiu-xiueig.
2: Ara que està de moda l'SMR,
3: això,
2: bueno, ara
3: en sortia.
0: L'SMR aquest.
3: Bon dia, segur que hi ha gent que ho compra.
0: Però aquestes hores del
2: matí... No cola, necessites una mica més d'energia.
0: No funciona. Bé, en tot cas, sabem que és dilluns i que costa arrencar la setmana, evidentment, i encara més, si esteu adormits i heu de trobar el vostre centre de gravetat.

0: que per aquelles coses de la vida havia acabat jugant amb un sintetitzador dels anys 70. De fet, mentre molts artistes feien cançons d'amor de tota la vida, ell parlava de física quàntica, de centres de gravetat permanents i viatges interiors. I és que escoltar Battiato és com una espècie d'experiència, si més no peculiar. Va aconseguir que milions de persones cantessin lletres profundament estranyes, sense entendre-les del tot, però amb la convicció absoluta que allà dins hi havia una veritat important. I, per resumir-ho, Battiato era així, un alquimista cultural. Podia passar de l'òpera del pop electrònic, de la meditació a la ironia, i sempre semblava estar un pas més endavant de tothom. De fet, m'atreviria a dir que ell no perseguia modes, sinó que les modes intentaven entendre-la ell sense gaire èxit. I és que en un món ple de cantants que volen semblar profuns, Battiato tenia el luxe de ser-ho de veritat i, a sobre, fer-ho ballable. Battiato va morir un 18 de maig del 2021. Tenia 76 anys. Sabem que a aquestes hores del matí és complicat trobar un centre de gravetat per engegar la setmana. Per tant, agafeu-vos-ho amb tranquil·litat, que és dilluns i sabem que costa arrencar la setmana. Però tranquils, que els del Club de les 5 ja som aquí per precisament arrencar-vos del llit amb un somriure.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, el matí de Catalunya Ràdio.
2: Molt bon dia, doncs mira, amb la mirada posada a Andalusia, on hi va haver les eleccions en què el PP va perdre la majoria absoluta, moltes lectures a fer aquest matí de com pot afectar això a la governabilitat de l'Estat, i per tant en parlarem a tot l'informatiu, i a partir de 8:45 a l'Àgora del matí ho analitzarem amb tots els nostres agoristes, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera, el David Medí, la Fora Blanco, i incorporarem Enric Millo, que els oients catalans el coneixeran tant, pel seu caràcter delegat del govern espanyol, i va ser també molts anys líder del PP a Catalunya i ara secretari general d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. Per tant, un dels alts càrrecs de Juan Manuel Moreno Bonillo, Moreno Bonillo, ho he dit al revés, li preguntarem com va viure ahir la nit electoral. Després parlarem d'aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana, sí, amb la Rebeca Carranco. Ens preguntarem què està passant, perquè no són incidents aïllats respecte a les últimes setmanes. Bé, no sabem si són incidents aïllats, però vull dir que hi ha hagut diversos les últimes setmanes.
0: Segur que la Carranco ens posarà el dia i ens ho explicarà.
2: Exacte,
0: fantàsticament, com sempre.
2: I després, a partir de les 10:10, tindrem a Santiago Niño Becerra, que també ens parlarem de notícies que hem anat explicant aïlladament les últimes setmanes, però que conjuntament ens porten un panorama, si més no preocupant, que són la quantitat d'expedients de regulació d'ocupació d'Eros que hi està havent les últimes setmanes. I farem després Àgora Esportiva, perquè, com bé saps, ahir l'Espanyol es va salvar, el Barça va guanyar, ha guanyat tots els partits aquesta temporada, i atenció al Girona, que ahir va perdre i ha de guanyar l'última jornada si no vol anar a segona. I amb això i l'humor pendent, doncs arribarem a aquest final de dilluns tan contents i tan alegres com sempre.
0: Doncs vinga, arrencar el dilluns, gràcies, Maiol.
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I Carola Gil, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada a l'extrem sud de l'Argentina, a Ushuaia, ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus amb el creuer Ondius, que ja ha deixat 3 morts. Els investigadors col·locaran trampes nocturnes en boscos i zones naturals de la Terra del Foc per capturar viu o mort el conegut com a ratolí de cua llarga. I realment fa honor al seu nom, acostumen a fer 9 centímetres i la seva cua en fa 12. El debat és si aquesta espècie realment viu a la zona i sobretot si està infectada. Les autoritats locals insisteixen que en les darreres 3 dècades mai s'ha detectat antivirus i temen l'impacte sobre el turisme, ja que Ushuaia rep fins a 200.000 passatgers de creuers cada any.
0: Déu-n'hi-do.
3: Recordem que la investigació arriba després que el K0, un turista neerlandès aficionat a l'observació d'aus, passés 2 dies a Ushuaia abans d'embarcar el creuer. Els científics, però, creuen que el més probable és que el contagi es produís durant el llarg viatge del matrimoni per altres zones d'Argentina o fins i tot de Xile, on el virus sí que és habitual. Per això, els resultats per això no els sabrem fins d'aquí un mes, eh?
0: Doncs haurem d'esperar aquests resultats. Gràcies.
3: A vosaltres, bon dia.
0: I a aquestes hores del matí, quan freguem ja pràcticament un quart de sis, també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives pioneres com la que ha tirat endavant l'Institut d'Assistència Sanitària a SAL, una sala d'integració sensorial per a persones amb trastorns de neurodesenvolupament, com el de l'espectre autista. I què és la integració sensorial? Doncs la manera com el nostre sistema nerviós central percep els estímuls exteriors i els processa. Aquest projecte, precisament, busca un millor processament amb intervencions terapèutiques a través del joc.
0: Amb tot el rebombori que tenim al món en general, sempre hi ha escletxes de llum, les que us expliquem cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. I avui, Marc, també volem saber de què parlarem poc.
5: Sí, doncs mira, parlarem poc de la porta de la Sagrada Família que es podria tornar a obrir amb la visita del Papa a Barcelona. Resulta que la façana de la Glòria encara no està construïda, però sí que ho està la porta principal per on s'entra directament al temple. És obra de Josep Maria Subirachs, tota de bronze, de fet on es pot llegir tota l'oració del Parenostre en català, i és una de les frases, de fet, que es va repetint en 50 llengües diferents. Benet XVI, de fet, ja les va obrir durant la cerimònia de dedicació de la Basílica el 2010 i ara, per tant, 16 anys després, Lleu XIV podria tornar a travessar-la amb la visita que farà el mes de juny aquí.
0: Està molt bé, tot aquest escrit del Pare Nostre. Estava pensant ara si podríem resar un Pare Nostre abans de començar els matiners perquè
3: sí,
0: ens ajudés
3: home.
0: A arrencar el dia.
3: I només ens falta això, ja.
5: Sí.
0: A les 5 i 5, en silenci.
5: L'hora del Pare Nostre.
0: Ens posem aquí de genolls.
3: Donem les mans i au.
5: Antena? Sí.
3: No, clar, antena.
0: Sí, totalment en directe.
5: Jo pensava que volies dir just el minut abans de començar.
0: No. 5 i 5. Silenci absolut. Pare nostre, ja estem en el cel, ximpom, patapum. Vinga, va, seguim. Bones notícies també per arrencar el matí, Lara.
3: Sí, la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya ha estat tot un èxit. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Reus i ha rebut 45.000 espectadors. Els espectacles han registrat una ocupació del 98%. I més enllà de valorar positivament aquestes dades, que són boníssimes, l'organització treu pit d'haver apostat els últims 4 anys per una nova manera de treballar al sector. Cristina Cazorla és la directora del certamen.
6: S'han de bufar espelmes. Ah, i ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic el dissabte al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, però són com les tres potes que han fet gran aquest trapeci.
0: Doncs moltíssimes felicitats a la Cristina Cazorra, la codirectora d'aquest certamen, i també a tots els organitzadors de la Fira del Circ de Catalunya. Arriba l'Ot Serra.
3: Calot. Això pot ser un circ, també.
0: Això pot ser un circ, molt ben apuntat, això, Lara. Ja sabeu que Calot sempre ens dona un motiu, el seu, per saltar del llit. Quin? Amics, sorpresa. Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar l'agricultura biodinàmica, un mètode de cultiu que defuig dels productes químics i que va més enllà de l'ecològic. Neus Costa és copropietària d'Oli Cometes.
8: Es treballa com antigament, es treballa en funció de les llunes. La lluna té un moviment que és superimportant al camp, que és l'ascendent i el descendent. Això fa que les forces estiguin a la part aèria o a la part subterrània. I quan el moviment està ascendent, si la lluna mou marees, la sàvia i tota l'aigua que conté la planta s'està movent cap amunt. Llavors és el moment de fer un tractament foliar, per exemple. Per què? Perquè l'absorbirà molt millor.
7: La Neus i el Martín González segueixen aquesta filosofia molt reconeguda al nord d'Europa. De fet, exporten el 40% dels 5.000 litres que produeixen a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues.
0: Ai, Déu meu. Bé, escolta'm, atents també a aquests petits productors que tenen el seu espai també als matiners de Catalunya Ràdio. A veure, jo hi vaig estar al·lucinant perquè de cop i volta començo a veure a Twitter Alba Carrillo fotent uns crits a una responsable
3: una
0: de Swatch. Jo estava a casa i em comencen a ensenyar que hi ha un Swatch nou que s'ha fet molt conegut perquè sí. Era un Swatch per portar el carill de tota la vida i un Swatch petit de butxaca.
3: Correcte.
0: I que aquest Swatch es comença a revendre a través d'internet caríssim.
3: Sí, perquè és una edició especial que han fet en col·laboració amb una altra marca que normalment és molt cara, que tenen rellotges de 20.000 euros. Ara han fet aquesta col·laboració que és una mica més barata perquè és de Swatch i la gent el que està fent és anar a les botigues en massa, comprar aquests rellotges i els revent per el triple o el quadruple.
0: Molt bé, clar, la humanitat, sí. Ja veieu que anem increïble. A millor. Com a humanitat, increïble. A millor.
3: Sí.
0: I què ha passat, doncs?
3: Doncs una d'aquestes persones resulta que és Alba Carrillo. Com dèiem,
0: fan, no? Fan d'Alba Carrillo.
3: Molt fans d'Alba Carrillo perquè està com un llum.
0: Està com un llum de ganxo, sí. toca.
3: Doncs aquest cap de setmana s'han fet aquestes cues llarguíssimes a les botigues de Switch, i el que ha passat és que moltes d'aquestes botigues pràcticament no tenien unitats, o havien dit que sí que en tenien, i a l'hora de la veritat no els havien arribat tots els rellotges que havien d'arribar. Què ha passat? Que la gent s'ha enfadat moltíssim. Una de les persones que més s'ha enfadat ha estat Alba Carrillo, que ha escridassat així a una treballadora de Switch.
0: No tenéis vergüenza, no, però és que a més...
3: Monta una revuelta ahora mismo aquí.
0: Exacte, i a més amb la mare, que la mare li estava fotent carusel a Alba Carrillo.
3: Boníssim.
0: He al·lucinat amb tota aquesta moguda que hi ha hagut dels rellotges d'aquest cap de setmana. A vegades també no hi acabem de tocar ni quarts ni hores, perquè...
9: Mai més ben dit.
0: És que, exactament, perquè és que ens tornem absolutament bojos quan una cosa es fa viral, es posa de moda i la gent ho vol adquirir. És,
9: I la setmana que ve ja no la voldrem tenir.
0: Ah, exactament. És que és així.
3: Oh, sí, sí.
0: I anem a un altre costat molt més amable, que és el de Javier Bardem.
9: Sí, exacte. El cor també batega avui amb Javier Bardem, perquè aquests dies ha estat al Festival de Canes i ha reflexionat públicament sobre algunes de les dinàmiques més fosques de la indústria del cinema. Deia, per exemple, això.
10: No hasta el extremo de tener que abandonar un set, pero sí de algo que es inexcusable, que es un abuso de poder, ¿no? De esta cosa de... Aquí se hace lo que yo diga. Bueno, sí o no. O sea, evidentemente tenemos que seguir tu dirección. Pero ¿cómo no lo comentas? ¿Cómo no lo pides? ¿Cómo nos lo exiges? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿No? Y hay veces que va más allá de lo creativo y tiene que ver con una forma de reforzar el poder por el poder, ¿no? Que es algo que se puede dar en un ambiente de trabajo como el del cine, porque es muy piramidal y porque un set hay un señor que da órdenes y los demás que tienen que seguir eso, ¿no? Pero está cambiando. Eso ha cambiado desde que yo empecé, ha cambiado mucho.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Javier Bardem, i a més també posar el focus en una cosa que s'ha portat, o que semblava que es posava molt de moda, per entendre'ns, que era aquest abús de poder, i que amb el temps anar-ho parlant també fa que es vagi visibilitzant i que sortosament tot això també estigui canviant, tingui un canvi de rumb. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio.

0: matí, què passava un dia com avui, Marc?
1: Doncs parlem d'una d'aquelles subhastes que ens agraden, perquè un dia com avui del 2019 se subhastava a Nova York una dessuadora de Kurt Cobain per 75.000 dòlars.
0: Déu-n'hi-do.
1: Era, de fet, un jersei que havia portat el mateix Cobain durant l'última sessió de fotos, o això deien, amb la banda. També s'ha vendre per 23.000 dòlars la llista de cançons escrita a mà de Nirvana, d'un concert que Nirvana anava a fer a l'abril del 1990 a Washington DC. Cobain, de fet, havia escrit amb un bolígraf negre les cançons en un plat de paper després d'haver-se menjat un tros de pizza en aquell mateix plat.
0: 23.000 dòlars, sí, les lletres de les cançons, 75.000 dòlars per la dessuadora.
1: Sí, sí.
0: Una dessuadora que a vegades fa una mica de calor, te la treus a una terrassa i te'n vas, saps què vull dir-te?
1: Sí. I ja queda i l'has perdut.
0: Per deixar-te la dessuadora.
1: Has perdut 75.000 euros.
0: 75.000 euros. N'has de tenir, per gastar-te 75.000 euros en la dessuadora del sempre recordat Kurt Cobain. Nosaltres som més de mirar els astres que de gastar-nos 75.000 dòlars en una dessuadora, perquè ens encanta connectar-nos amb els planetes i amb les energies.
2: I perquè no tenim aquests dòlars.
1: Ah, no?
0: No calia. Perdó. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica, com cada dia, avui, la Cristina Borreguero, d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 18 de maig, amb l'entrada de Mart a Taure, l'acció es torna més lenta, però constant i enfocada. Fins al dia 28 de juny és un període ideal per avançar amb fermesa, construir amb paciència i sostenir l'esforç. Mart, aquí, actua amb resistència i determinació, donant força a tot allò que vol perdurar. Que passeu molt bona setmana.
0: Gràcies, com sempre, a la gent d'astrocat.cat per connectar-nos amb les energies. Veurem com va aquest dilluns. Us ho tornarem a recordar, però avui també, els que us acabeu de despertar i esteu fent el que fem nosaltres, us avanço que tenim un dia també complicat meteorològicament parlant i que en alguns punts tornarem a tenir temporal. Però això us ho explicarem d'aquí uns moments. Mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
4: Doncs avui tenim poca coseta.
0: Oh, sí.
4: Sí, hi ha dues persones de mons molt diferents que avui fan anys. El primer és el cantant americà Jack Johnson, que celebrarà que arriba als 51 anys, i també bufarà espelmes la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que avui en fa 57.
0: Veus?
4: Tot i ser dilluns, que tingueu un fantàstic dia d'aniversari. A tots dos, però també a totes les persones que avui celebren que fan anys.
5: Hola amigos, soy Antonio, Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no t'ho perdis.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
0: Gràcies a l'estimat Antonio Banderas també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Fent el primer cafè del dia, va, que estem arrencant la setmana en aquest dilluns 18 de maig. Benvinguts i benvingudes també als que ens escolteu a través d'ICAT. Ja sabeu que aquest programa es fa en emissió conjunta. Ens ho estava recordant la Lara fa pocs minuts, el cantant americà Jack Johnson, avui fa 51 anys. Ens despertem amb el seu ritme. Per tant, si esteu fent el cafè, una mica de volum a la ràdio i a gaudir d'un dels seus grans números 1. És aquesta cançó que es diu Better Together.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els resultats de les eleccions a Andalusia. I a partir de les 11, a l'Àgora Esportiva, comentarem la lluita per la permanència a primera de l'Espanyol i el Girona. Quin impacte tenen les pantalles i la pornografia en l'educació dels menors? A la tarda ens visitarà Anna Flotats, especialista en educació afectivo-sexual i autora de Golosines Virtuals.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda a mans de Vox per tornar a governar.
1: Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeixia així la amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Montero entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
3: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
0: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo.
1: I evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
4: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en una altra comunitat.
0: El govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
1: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació.
1: Sí, avui s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. La portaveu del sindicat és Yolanda Segura.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: A partir d'avui ja es podran fer pagaments amb Bizum en algunes botigues i alguns restaurants.
1: El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: Molts comerciants, però, hi estan en contra, perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta.
0: A partir d'avui hi ha canvis, alerta, en algunes línies de tren de Rodalies.
1: Si es restableix totalment el servei ferroviari a l'R1, els últims trens amb origen i destinació Maçanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I també es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:04, 4 minuts, ja el tinc per aquí des de primera hora. Marc Curado, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Saludo la Maria Fernández Noguera, bon dia, Maria.
8: Bon dia.
0: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, que en el dies és d'aquells dies de tema gairebé únic a les portades, les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno, malgrat la debacle històrica del PSOE.
8: El periódico posa un accent nou, el d'Endavant Andalusia, i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusa. andalusista. I La Vanguardia mira a Vox, que serà subratlla decisiu.
7: Altres temes de portada, n'hi ha pocs, però n'hi ha. Per exemple, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim a El Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo.
8: I esports per acabar, triple notícia a l'Ara. Greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i al Girona per a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant El Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: No només és tema únic o pràcticament únic a les portades dels diaris de les eleccions andaluses, evidentment també alguns editorials hi reflexionen.
8: L'editorial de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
7: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
8: El periódico destaca que el PSOE ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
7: I afegeix que els resultats són un revés al PP que no vol Vox.
8: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
7: I apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
8: Per al Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno Bonilla dependrà de Vox.
7: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
8: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
7: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles, diu, en qualsevol projecte d'alternància nacional.
8: I l'ABC també diu que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, diuen textualment, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
7: Mentrestant, el diari Ara, Antoni Bassas escriu que, ara que ja s'han celebrat les eleccions a Andalusia, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
0: Ah, és la dona més optimista dels dilluns d'aquest programa. Ell és feliç, es lleva a les 4 del matí i sembla que la vida li somrigui. Bueno, que sí que la vida et somriu, Silvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: No ens passarem tampoc. La passem també a la premsa digital amb la Sílvia. Alerta, qui s'ha sumat al 6-7?
9: Al Papa Lleó 14.
10: Mete pate. 6-7!
9: Hasta a distàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova li van ensenyar, s'hi va afegir, reproduir el moviment aquest amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet mirar, també t'he de dir que no es veu que no sap massa ben bé què vol dir el 6-7.
0: No? Jo pensava que el 6-7 ja estava com desfassat, però veig que encara,
9: home, no,
0: encara es porta. Perquè a vegades faig coses i el meu nebot em diu això, ja, tia, tia, això ja no.
9: Jo crec que el 6-7 encara
0: canta. Encara podem tirar una miqueta de 6-7. I polèmica per una creu.
9: Sí, un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de l'Aneto. Ara el col·lectiu Like li demana que el sancionin. Recorden que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el Parc Natural de Posets Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat justament la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasque diu que hi deixaran aquesta de manera provisional fins que es trobi l'original. Ho veiem al diari Ponessa.
0: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
9: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
0: Tercera oportunitat per al càsting de Disney.
9: Aquí pots, sí, aquí jugues tu,
0: Favor, és que Disney ja ens està cridant.
9: I escolta aquest, perquè després del macrocàsting celebrat a l'abril, ara un nou càsting a Girona, però només...
0: A veure...
9: Per extras masculins de 30 a 70 anys.
0: A veure, torna a repetir l'edat, sisplau.
9: De 30 a 70 anys.
0: Ja toca. Ara ja ens hi podem. Ara aquestes són les nostres Solanes.
9: Aquestes, sí, bueno, la teva. Extras masculins de 30 a 70. Ho avança el Gerió Digital, és per la pel·lícula que s'ha
0: d'embolicat. Sí,
9: home, clar, tampoc s'ha de parlar. Per als interessats serà dimecres de 10 del matí a 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor. Ja pots començar a fer cua.
0: Vinga. Ja estem a per l'edat, eh? Va, ja entro. Gaire, aquí l'edat ens afecta, el temps ens afecta a totes les edats, també t'ho dic, Marc Jurado.
7: Sí, sobretot quan parlem d'inestabilitat, com és el cas d'avui, que esperem un dilluns així, amb un matí que es formaran alguns ruixats al litoral, també el litoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes, però a les comarques de Girona.
0: 5 minuts, arribem a 3:15 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio. També un moment de repassar alguns apunts culturals d'aquest dilluns. Amb què comencem?
7: Doncs parlant del Festival de Fado de Barcelona.
11: Ja sei a que som agora.
0: Una meravella, tu, per despertar-nos, una mica de tranquil·litat, que portem avui un ritme al programa que sembla que anem a 300 per hora. Tranquil·litat. Avui arrenca, no?
7: Sí, avui arrenca i hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del panorama actual. La primera part del concert anirà a càrrec de la jove artista Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música, i la segona part del concert comptarà amb Sara Correia, nominada als Grammy. El concert és a les 7 del vespre. Més música, en aquest cas, la que ens arriba, però, des de Xile.

0: El concert de Rodrigo Gallardo, compositor i productor xilè, serà a la sala Razzmatazz a partir de les 9 del vespre. Abans, a partir de les 8, ja hi haurà música amb el trio argentí Tremor.
1: I alerta si sou de Tarragona, perquè marxem cap allà.
0: Exacte, on avui es podrà veure la mostra de teatre jove What If amb la companyia Anami Produccions. Es podrà veure al Teatre Tarragona a partir de les 8 del vespre. I per cert, que parlant de teatre, avui es presenta temporada del TNC. La seva directora, Carme Portacelli, serà l'encarregada de presentar-la i demà us explicarem totes les novetats aquí, als Matiners.
1: Doncs, sens dubte, pendents de la presentació de la nova temporada del TNC amb la Carme Portacelli. Ara, per això, ja sabeu que ens agrada moure el dial de la ràdio cap amunt i cap avall. I cap on anem? Només ens ho explica ell, en Jan Soteres. Jan, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003. Alguna pregunta més? Era un dels espais més divertits del matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bassas. Gràcies al Carles Capdevila i l'Ivan Rosquelles, es va convertir en un referent humorístic de la ràdio en moments tan divertits com aquest.
3: El matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer... Alguna pregunta més?
4: I'm sick and tired of games and deception. Time is running out on Saddam Hussein.
5: El que faltava el tamagoc.
6: Carles Capdevila, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ivan Rosquelles, bon dia.
8: Bon dia.
9: Josep Maria Servià, bon dia. I què ha fallat una mica el Dakar?
10: Bueno, el motor ha dit prou, s'ha deixat de treballar. Anàvem molt bé pel tràmit, tot de cop,
6: Ui, el això és fatal, quan passa. Jo el duria al mecànic.
9: Sí, s'espera que al Dakar no hi hagi més mecànics. Mira, us fa l'inglès, va començar prop, després pum, i patapum.
6: Sí, sort que hi ha alumnes que s'ho agafen amb optimisme.
11: L'actitud d'una persona que bebe poco y con moderación cambia un poco, se pone un poco más alegre, dice cosas, tonterías, se pone agresivo, o empieza a ganar de vida.
9: Sí, la gent cada dia s'explica millor, però mira que fa baixada, i sobretot van per feina.
1: Recordant els grans moments de l'Alguna Pregunta Més al matí de Catalunya Ràdio. I ara, quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a San Francisco falten 17 minuts per les 9 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
12: Bona nit, matiners. Ara tot està més calmat, però fa poques hores, per aquests carrers on estic jo ara, han passat més de 60.000 corredors que participaven a la mítica cursa Bay to Breakers de San Francisco. Se celebra el tercer diumenge de maig i va des de la badia, que és Bay en anglès, fins a la costa del Pacífic, on trenquen les onades, és a dir, breakers en anglès, i per això Bay to Breakers. Són només 12 quilòmetres, però la cursa és centenària i es calcula que més de 100.000 persones surten als carrers per animar els corredors, que van tots disfressats. Es va celebrar per primer cop el 1912, després del terratrèmol del 1906, que va destrossar part de la ciutat i tenia la intenció d'animar a la població. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de San Francisco, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Quina meravella amb en Guillem i aquest recorregut mundial que ens fa per algunes festes i tradicions que a vegades desconeixem i que sempre són interessants de conèixer per si volem participar.
13: Ara el pressupost en avions dels matiners s'haurà de revisar, perquè déu-n'hi-do.
1: Vaig dir, això s'ha de fer.
13: Sí, tu vas posar sobre la taula i vas dir o es fa això
1: o jo no segueixo.
13: Quina capacitat de negociar.
1: Tinc en Guillem amb una mica de jet lag, però dic, escolta, Guillem, però si és que estàs veient tot el planeta amb un mes.
13: Aquests joves tot el dia es queixen. És que avui m'envies a San Francisco i demà a Tòquio. Ui, clar.
1: Sóc a Brasil, quina mandra.
13: Ui, sí, de festa en festa més, és que clar.
1: A partir de les 6 del matí, això sí, arrenca una edició del matí de Catalunya Ràdio.
13: Amb la festa de la democràcia d'Andalusia, que sí que es va perdre Guillem Soler, però no tota la resta, perquè analitzarem els resultats de les eleccions d'ahir, sobretot en clau de què vol passar l'Estat, amb aquesta pèrdua de la majoria absoluta del PP, i els pitjors resultats de la història del Partit Socialista. N'hi ha per repartir avui. També estarem pendents, perquè avui la vaga educativa és al Barcelonès, per tant, veurem com es tradueix a les aules. En principi no es preveuen problemes de mobilitat abans de les 8 del matí, però dic en principi, per tant estic
1: alerta
13: a l'antena de Catalunya Ràdio. I anem parlant al bloc informatiu. A l'Àgora també parlarem amb Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. Els catalans el coneixen perquè va ser líder del PP a Catalunya, també delegat del govern espanyol, però aviam com llegeix el resultat de les eleccions. I parlarem dels tirotejos, n'hi ha hagut dos aquest cap de setmana, això portem mesos amb degoteig de notícies que ens parlen d'accidents amb armes, incidents amb armes de foc, i en parlarem amb la Rebeca Carranco, que ens en posi context. Després saludarem el catedràtic Santiago Niño Becerra per parlar dels expedients de regulació d'ocupació, que també n'hi ha hagut uns quants en les últimes setmanes a Catalunya, i farem el repàs del millor del cor, i després tertúlia esportiva, àgora esportiva, amb com està la penúltima jornada de Lliga, amb victòria del Barça, victòria de l'Espanyol que s'ha salvat, i derrota del Girona que, ai, ens fa de patir l'última jornada.
1: Per ai, dada Maiol. A veure, també els oients que ens estan escoltant, participatius, amb una dada que ens posa tots en guàrdia i que ens fa despertar de cop.
13: Ai, avui que parlem de les eleccions d'Andalusia, més dades sobre andalusos. Santa Coloma, Manresa i Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Mollet. I en concret, quants andalusos viuen a Catalunya? És a dir, persones nascudes a Andalusia que tenen la seva residència fixada a Catalunya.
0: Uau, uf. Dels 8 milions de catalans...
1: Jo diria que 2 milions és molt.
0: Ostres, jo crec que sí.
1: Molt? Jo dic 2 milions.
0: Jo dic 800.000 persones.
7: 900.000.
13: A Catalunya hi ha 468.338 persones nascudes a Andalusia.
1: Clar.
13: És amb molta diferència la comunitat autònoma amb més persones que han arribat a Catalunya. De fet, la resta no n'hi ha cap que arribi als 100.000. Però és molt menys nombrós que fa uns anys. L'any 1986, fa 40 anys, hi havia 895.867 andalusos. Per què? Perquè els 900.000 que van arribar als anys 50, la majoria han anat morint, i els seus fills i els seus nets ja han nascut aquí a Catalunya.
1: Clar,
13: però igualment segueix sent la més nombrosa. Què et sembla?
1: Doncs que m'he passat de... Però m'he passat
13: home, dos milions,
1: una disparada absoluta.
13: Cada quatre era molt.
1: Vaja, mira, noi,
13: pensant, no, n'hi ha molts.
1: Per cert, 93207474, ens podeu començar a trucar als matiners, que a aquestes hores teniu ganes d'explicar-nos per què esteu desperts i què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. El divendres vaig rebre un WhatsApp de Xavi Pérez Izquierdo.
13: Que està matiner, aquests... també?
1: No, matiner no, però una matinera el van a saludar i ens va donar records pel programa.
13: Em
1: va enviar una nota de veu i jo ara la fotré aquí.
0: Home, clar.
1: Aquí des del telèfon, perquè és un missatge amable, per tant ho escoltarem.
0: El proper que sigui el del papa.
1: Ah, mira, sí, també amb el 6-7 aquest, no? També estaria molt bé. Sí. Doncs ja ho sabeu, 93207474. D'aquí uns moments també repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió d'aquest cap de setmana.
8: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Estàs confonent correlació amb causalitat.
7: No,
14: és un problema de primer, de filosofia, de lògica,
7: no,
14: de l'Olivia.
7: Ja ho sé.
14: Que és,
7: lo mateix que la IA.
14: Que tots els pobres siguin delinqüents.
15: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
16: I amb quin perfil us esteu trobant últimament?
17: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
18: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
19: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
20: Em van passant coses.
19: Sí.
21: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
22: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
23: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
24: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
23: Se va dir que no el coneixia.
25: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Va automàticament dir que m'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
27: Sí, eh?
26: Sí, soc de cebes, de patates, de porros.
27: De coses d'aquestes de sota terra.
26: Sí. Han rigut amb porros, a veure si no, que tenim...
27: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
28: He estat jo, perdó.
27: És la que fa menys que se'n fuma.
26: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
29: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33.

0: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines
2: que...
0: Un gall.
2: Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall. Sí.
0: Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor.
0: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
0: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
0: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Doncs veurem si matarem el gall i a la tia Pepa n'hi darem un tall.
2: Necessito que l'Eloi ens expliqui com va aquesta història.
1: Sí, absolutament d'acord, absolutament d'acord. Per cert, recordar-vos que el dimarts s'estrena a TV3 el documental Tornar Enrere, és la història del mític grup de Sopa de Cabra. Gerard Quintana va passar ahir diumenge pel col·lapse de Jordi González i va voler fer una reflexió especialment interessant.
3: Quan ens van proposar fer aquest documental, jo me'n recordo que vaig proposar, dic, l'últim que m'agradaria fer és un recull de grans èxits, o sigui, dels moments estel·lars de la banda, no? Uh-huh. Que és el que se sol fer en un currículum. Quan tu envies un currículum vitae per aconseguir una feina, els teus triomfs, no?
4: Clar, el més destacat del que has fet.
3: Sí. Però el que té més valor, i això ho deia el Mujica, l'expresident d'Uruguai, no? Deia, és els cops que t'has hagut d'aixecar, allò són els èxits, no? Uh-huh. Els cops que has caigut i fins i tot t'han donat per perdut, no? Això ja no ho aixecareu mai més. Ja has hagut de remuntar. I aquí és on t'hem volgut fixar el focus, em sembla, amb el Jordi Call.
1: Doncs ja ho sabeu, Tornar Enrere, que s'estrena demà a TV3, i avui, la sèrie Pubertat també està d'estrena a TV3 a partir de les 10, amb la direcció de Letizia Dolera, que també va passar pel col·lapse, per comentar, sobretot, un problema emergent entre la gent jove. Deia això.
5: Com a persona ficada en el feminisme, interessada pel feminisme, per la igualtat, em preocupava aquest tema, no? De veure com la pornografia cada vegada estava més
4: a
5: l'abast de gent molt jove, i com també des dels partits polítics, des de les lleis, des dels mitjans de comunicació, no tots, evidentment, no? El tema del consentiment es feia servir com arma arrojadiza, no? Com un lloc de trinxera en lloc d'un lloc on apropar-nos i veure que com a societat tenim un tema complex que hem d'abordar, perquè si no seguirem patint molt, no? I és la nostra responsabilitat, sobretot si parlem de menors.
2: Doncs que interessant.
1: Tota la raó del món,
2: moltes,
1: sí senyor.
2: Moltes ganes a veure'l.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de 3CAT i també, si no heu vist Pubertat, recomanadíssima. Escolta'm, el divendres jo estava ja de cap de setmana i de cop i volta Xavi Pérez Izquierdo m'envia una nota de veu perquè estava buscant un poble feliç. Mireu què em deia, a veure.
6: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya, a la Ràpita, i hi ha una fan teva que, ja veuràs, digue-li, qui, com et dius?
7: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te. M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de besets, adeu.
6: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adeu.
1: Doncs escolta'm, està molt bé, sí, home, Cristina, des de Sant Carles de la Ràpita, un petonassi, home, que algun dia ens truqui perquè ens ho expliqui. De moment, deixeu-me que saludi a l'Alejandro Bonet, marxem cap a Girona. Alejandro, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Com estàs, Alejandro?
8: Molt bé.
1: Què fas tu després d'aquestes hores?
8: A punt d'entrar a treballar, en la carn de poltre i cavall.
1: I de què treballes tu?
8: En la carn de poltre i cavall i Vanessa Pollastre. Són dos tiendes que llevamos molts anys.
1: Quants anys porteu?
8: Unos 14, más o menys.
1: 14 anys, eh? I sempre amb aquest horari, Alejandro?
8: L'horari, pues, hoy día arribem más tard, a las 6 de la matí, però de dimarts a dissabte, 4 i mitja.
1: Déu-n'hi-do. I com portes l'horari, Alejandro?
8: No, molt bé, porque tota la vida he sido un carnicer, así que es la meva faena.
1: I escolta'm, tens fills, tens descendència o no, Alejandro?
8: Com?
1: Tens descendència, tens fills?
8: Sí.
1: I els fills també volen dedicar-se al món de la carn o optaran per fer alguna altra cosa?
8: No, la meva nena estudia medicina.
1: Ah!
8: El del mig estudia electromecànica i el petit tiene 10. O sigui, on està la...
1: Encara està a la primària, eh?
2: I t'hagués agradat que agafessin el relleu de la carnisseria o què?
8: Millor que no. És molt dur.
1: És dur. És dur. Escolta'm, Alejandro, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis una molt bona setmana.
8: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Adéu. García, també moltes gràcies. Demà hi tornem.
2: Adéu, fins demà.
1: I escolta'm, una mica de música per aixecar aquest dilluns de la mà d'Ocas Grasses, i una de les seves bones cançons és Petar-ho.

0: Quan menys hi penso és quan més ho peto. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: No, les coses a vegades quan no es pensen és quan millor funcionen.
1: Sí, a vegades sí, a vegades sí.
2: A vegades no.
0: A vegades no. Ricard Ostrell, bon dia també.
2: Bon dia.
0: Va com va, però escolta'm, hi ha moltes vegades que ara que soni la campana. La campana, ha sortit la grossa.
2: Dilluns.
0: Escolta'm, Cordomí, què ens espera per avui dilluns per arrencar la setmana? Pluja, eh?
1: Mira, una mica de tot, sí. Ara tenim pluja. Ara mateix hi ha una mica el Prepirineu.
0: Sí, tu.
1: I a les comarques de Girona, però aquesta franja en principi es desfarà, però després apareixeran ruixats una altra vegada. Primer litoral i prelitoral, ja aquest matí, entre Barcelona, Tarragona.
0: Vaja.
1: I després es van endinsant cap a l'interior una altra vegada, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, nord de Tarragona. En tota aquesta zona es pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia. Així que avui, dia d'inestabilitat, però amb tendència que vagi tot plegat cap a l'estiu. Dimarts, dimecres, farà més sol. Dimarts ja arribarem als 30 graus, potser ponent. Dimecres a més llocs.
0: Ara.
2: 30 tampoc
0: ponent,
2: cal.
0: Ponent. Sí que cal.
1: Ponent, que és habitual.
0: Clar, home, que sembla que estiguem anant cap a l'hivern en comptes de cap a l'estiu.
1: Doncs no, aquest any ja, i aquesta setmana ja farem un pas clarament cap a l'estiu.
0: Gràcies, Eloi, que vagi molt bé.
1: Apa, fins ara.
0: Adéu. Doncs vinga, que ja el tenim preparat, o no. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que vagi molt bé, matiners, i tornem demà. Bon dilluns.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: dels experts amb Roger Saró.
1: Ui, ens, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'assembla.
0: Laia Vidal.
3: Participa d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: I... Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Ask yourself.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I hem de parlar també de la segona edició dels Premis Crit, els premis que distingeixen els millors creadors de contingut en àmbit digital i xarxes socials. La gala es va celebrar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona i la guanyadora, la millor creadora de continguts de l'any...
2: Què?
0: El Premi Gros,
1: ha recaigut en...

0: Tordera, el guanyador?
1: No, és una persona que fa servir aquesta sintonia amb una de les seves...
2: Ah, ja sé qui és!
3: Ja sé qui és.
4: Laura Grau.
5: Un contingut sense compromís social és un contingut compromès amb el capital. Crec que cal dir-ho clar. I ara mateix no ens ho podem permetre. Tenim una responsabilitat, no és tan difícil. Ja us he dit que us ho han demostrat tota aquesta gent. No cal recitar un eslògan a càmera. Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. Si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. Si tant us estimeu el català, sortiu a la vaga també amb tots els mestres que l'han d'ensenyar a les futures generacions. I si teniu la sort que algú us vol fer un reel publicitari, mireu que no estigui finançant un genocidi o no estigui fent fora gent de casa seva. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
6: Que em digueu si se m'estan pujant els fums al cap o si estic començant a tenir actituds de diva.
1: En francès, sí, se t'han pujat els fums al cap, Laura. Nosaltres la vam descobrir d'aquí uns minuts.
3: Home, tampoc tant, eh?
1: Entrarà per la porta la Laura Grau.
2: Que ella ens ha triat a nosaltres.
1: Exacte. S'ha endut aquest premi a millor creadora de contingut de l'any.
2: Del món, eh?
1: Del món. Els premis crits, sí, perquè són els premis de contingut en català.
2: Per això. Qui més? Ningú més.
0: Qui ho fa? Algú ho fa, això? No.
1: No, hem sentit aquest discurs d'agraïment de la Laura. També heu de saber que la sèrie sobre la llengua, Ets i Uts, ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria. Què te l'has vista, no, tu, Ets i Uts?
2: No. Deixa'm que et digui una cosa. Però,
1: deixa'm acabar la notícia.
2: És que ja està, el Rus ja està venut.
1: El podcast sobre sexualitat a Guarra s'ha endut el premi a millor projecte independent. Laura.
2: Ara vull dir, Laia, jo volia dir una cosa. Després del discurs del guanyador del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que ho va petar, et diré una cosa.
1: En Rabassa.
2: En Rabassa?
1: Sí.
2: Ja ve la Laura. Va. El discurs de guanyadora de Laura és allà. És just darrere del Rabassa.
1: Tens un top 3 discursos de l'any o el tercer ja queda molt lluny?
2: El tercer queda molt lluny. És que hi ha la Laura i en Rabassa, ara mateix.
1: Val. Ens escriu la Marta, que diu enhorabona, la Núria, felicitats, Laura Grau, gràcies, oients, per ser-hi, felicitats a la Laura. D'aquí una estona la podreu saludar directament quan arribi a l'estudi, com sempre.
2: L'habitant vindrà, no? Sí, perquè,
1: sí.
2: Clar...
1: Sí, amb tot de fum sortint-li per les orelles i per les narius.
2: A veure, un premi així, no li donen cada dia.
1: Sí, que està superguai, ens mola molt,
0: molt, molt guai.
1: Bé, tornem als obeses, que els sentíem fa un moment per celebrar aquesta gran notícia, però és que avui hi ha nou material d'aquesta formació.
2: També, mare de Déu.
1: Això de mare de Déu, ja...
2: No aixeco cap, de bones notícies aquest matí.
1: El grup d'Osona que publiquen el disc L'Ai al Cor, el seu sisè treball d'estudi.

0: tot en aquest disc, que ens ofereixen un gran ventall de sonoritats, que no és novetat venint de l'Arnau Tordera, tot plegat des del hardcore, amb temes com aquesta cançó que ens van avançar fa uns mesos, que és la que feia servir la Laura per la seva secció, que hem fet abans, la Pols a l'era, fins a l'arrel, o amb aquesta cançó que es diu La tornada del blat, que ja sentiu aquesta... Quin instrument és això, de fons?
1: Bona pregunta. La veritat és que no...
0: Però sí que sona copla, sona copla.
1: Home, sona tradicional, segur.
0: Exacte.
2: De fet, és ballable com a sardana curta.
0: Exacte, es pot ballar com una sardana curta, fent una corranda a una banda i a l'altra. Però el disc ens ha sobtat trobar-hi cançons que bé podria haver signat els Doctor Prats, com aquest

0: premi.
1: Molt xula, molt xula. Aquesta cançó l'anirem fent sonar.
0: Però és que també hi ha tornades més properes al country i parides al més pur estil far west, com aquest Fort en la Mort, en què

0: nou disc dels Obeses que avui es publica, es titula La Laia al cor, i reaccionant Jordi diu que potser era un sac de gemecs.
1: Ja pot ser.
0: I en Siso, el nostre oient, que és de terra gironina, si no té res de basc, diu sorionac a la Laura per el que premi que ha guanyat, doncs la seva basquitis, que mai se la podrà treure de sobre. Avui també es publica, ara anem a Ponent, nou àlbum de Niun Rajola.

0: que avui publica el disc El món no està fet per als romàntics.
1: En Quintí ja ens havia deixat migues de pa per anar seguint-lo i preveure com seria el seu nou treball amb cançons que s'enganxen com una mala cosa, com aquesta batxateta que ens presentava fa tot just una setmana i que portava per nom Somia Truites. Abans ja ens havia mostrat la cançó guanyadora de la Icat Volta, Addicta a la serotonina, que també inclou en aquest àlbum, o altres temes com Famós Català o Fas que un dia més valgui la pena. Doncs ara en Llun Rajola acaba de publicar la resta de cançons del tercer disc, un disc que presenta ell així.
2: Què tal, experts? Com anem?

així una mica sensible, que parla com i reflexiona del món i tal, és un disc molt positiu, és un disc molt vitalista i és un disc que heu de gaudir, heu de ballar i heu de punxar durant tota aquesta setmana, tot aquest estiu, tot aquest any 2026, tot aquest any 2027 i jo què sé. Apa, una abraçada i espero que us agradi moltíssim.

0: Clara del Compte, avui més que un compte, un hashtag d'Instagram, la Laia, i ens ha dit que era de temperatura avui.
1: Exacte, és que avui excepcionalment no us recomano un compte a la xarxa, sinó un hashtag que es diu Aules que cremen, tot junt, Aules que cremen. I com podeu sospitar, doncs és una queixa del col·lectiu del professorat, del col·lectiu de docents d'aquest país, al voltant de les temperatures que s'assoleixen a les aules a casa nostra. I és que és un escàndol, jo, vaja, segur que n'heu sentit parlar moltíssim, i ara han decidit, doncs, molts professors i professores, doncs, posar-ho com una... perquè et diu, només volen millorar el sou. No, si sapiguéssim en quines condicions treballen aquesta gent, doncs potser el sou al final és el de menys, eh? Expliquen que estan molt sovint a 30 graus a dins l'aula. És a dir, no es pot estudiar.
0: Sí, no és tan metafòric com m'he pensat, eh?
1: No.
0: Cremen les aules, és a dir, 30 graus mentre treballen.
1: I és que, a més, ells ho expliquen. Aquí hi ha diferents centres que han anat penjant, doncs, aquests cartells, no?, amb aules que cremen, i expliquen, per exemple, des d'un centre del Garraf. Diu, els centres del Garraf no podem esperar més. Cada any passa el mateix, aules amb calor extrema, patis amb poc ombratge i cap solució real. I diuen, això no és normal i no és un fet puntual, és conseqüència d'anys de desinversió, de mirar cap a una altra banda i de promeses que no es compleixen. La crisi climàtica a les escoles, instituts i llars d'infants és un problema estructural que cal resoldre ja. I diuen que demanen actuacions immediates, un calendari clar i pressupostos i responsables concrets, perquè és veritat que recordo fa pocs mesos, o ara potser ja farà un any, que es va dir, doncs hi haurà ventiladors, i recordo que arribaven uns ventiladors a les aules. Igual, que no sé si els heu vist.
2: No fas prou amb ventiladors.
1: No, evidentment que no.
0: La Comissió Europea no envia ventiladors.
1: Envia pantalles, la Comissió Europea, però ventiladors no, perquè com que...
0: Bueno, pots posar un vídeo d'un ventilador.
1: Exacte.
2: Jo recordo el mes de juny de l'any passat, que va ser un mes tòrrid, molt bèstia. Tu imagina't, tornant del pati, que en el pati els nens es mouen, els adolescents es mouen.
1: Totalment.
2: 25 canalles, 25 nanos, entrant del pati, i tots allà dins, tot plegat, eh? La calor que deu acumular de tota la gentada que ha entrat en aquella aula, ja per si, doncs escalfada, i a més amb tota la suor, Déu-n'hi-do.
0: Vas anar a fer una xerrada o alguna cosa? Perquè la gent es creia que estàs explicant, eh?
2: Sí. L'estava fent una xerrada i ho vaig comprovar, i de veritat que m'estava morint.
1: És que bé, si aneu a la pàgina web que
2: ni dos minuts i estava xurrejant.
1: No, és horrorós. Sí, aulesquecremen.cat està molt bé perquè fan un recull de les diferents temperatures dels diferents centres i parlen de que hi ha un límit legal, eh? No s'hauria de poder superar els 27 graus.
2: Ah, no s'hauria.
1: I aquest any jo crec que veurem, gràcies a aquesta web, com s'enfilen els termòmetres i podrem veure en quins centres ho passen pitjor, perquè és veritat que realment... També he de dir que a l'altre extrem, ja a l'hivern, centres en què tothom ha d'anar a menorar perquè els sistemes de calefacció no funcionen durant mesos. Vull dir que són situacions realment molt precàries, tant per treballar com per aprendre.
0: Mira, la Montse, una docent, no em vull posar tremendista, jo només llegeixo el seu comentari, però diu que cada any ha tingut algun desmai per la calor.
1: Clar,
0: i diu, diràs... això dels ventiladors és surrealista. Suposo que s'hi ha trobat, no, amb aquests ventiladors.
1: Clar, i a vegades et arriben uns ventiladors que ha decidit pagar només l'Ajuntament, i llavors són uns ventiladors de dolentíssima qualitat, i aleshores s'espatllen el tercer dia que els fas servir, perquè els has de tenir tot el dia engegats, perquè estàs a 34 graus, és lamentable. I m'està molt bé, trobo, aquesta iniciativa, Aules que cremen, perquè a més, bàsicament és molt fàcil de mesurar això, és a dir, és tan fàcil com fer una fotografia al termòmetre.
0: Sí.
1: I ja veureu que aquest any ho petaran.
3: Els experts.

0: És divendres, celebrem, és dia de cinema, per tant, tenim novetats i les seves pertinents crítiques del nostre Alfons Gorina. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: De les pel·lícules que avui arriben a sales. Comencem amb una pel·li de terror.
2: First time in Ireland.
3: My folks came here for their honeymoon.
0: I ja ho sentit, Irlanda. Em sorprèn al fons perquè el protagonista, que és l'Adam Scott, que és un tio que em fa molta gràcia. Aquí fa com de... És terror còmic o no? Estan
1: al... Segueix fent gràcia, sí.
0: Les seves dots les fa servir aquí.
1: Hi ha molt humor negre. Ell interpreta un escriptor que se'n torna a un poblet remot d'Irlanda per...
0: inspirar-se.
1: Això seria ja massa cliché. Va per enterrar, en teoria, les cendres dels seus pares perquè van passar allà la seva lluna de mel, no? Però sí, això de l'escriptor que se'n va a un poble remot i a un hotel remot enmig del bosc irlandès, doncs imagina't, no? Amb totes les llegendes que corren per allà, no? I a partir d'aquí comença un folk horror irlandès, però com tu dius, amb molt d'humor negre, perquè el personatge de l'Adam Scott, per començar, és un border integral, cosa que fa bastanta gràcia, ja, i troba allà un misteri per resoldre, comença a endinsar-se cada vegada més i es veu atrapat, doncs, amb una al·lucinada que barreja crims reals i bruixes irlandeses, una mica del Resplendor, però allò en hotel més petit comitè, per entendre'ns, i està molt bé d'ambientació, sobretot, a mi m'agrada més potser la primera part, aquella clàssica primera part de les pel·lícules de terror que insinua més que mostrar, i un cop comença allà allò, a mostrar-se tot el misteri, també té gràcia perquè és una mena de pel·lícula de fet i amagar dins de l'hotel, però ja comença a ser una mica més redundant. Tot i així, bona pel·lícula de terror. No és fàcil trobar bones pel·lícules de terror que diverteixin, ben ambientades i que espantin, no, en alguns moments també.
0: A més, elements del folclore irlandès n'hi ha, no sé si Leprechauns o si una bruixa.
1: Millor no ho diem.
0: Es titula
4: Hocum. I'm an angel. See the wings? And I switched arms.

0: can't sleep here.
1: I la segona que avui us recomanem és una comèdia, o ara ho dirà l'Alfons si és recomanable, perquè hi ha moltes comèdies que no em fan riure gens, però començaré pel mateix que he dit abans. Em miro el cast i veig que hi ha l'Aziz Ansari, m'encanta, i en Seth Rogen, que m'encanta com a actor, guionista, productor, sempre em sembla divertit. I també Keanu Reeves, que suposo que la gràcia és fer-lo fer comèdia, però ja ens diràs tu.
2: Jo m'he partit amb aquesta pel·lícula. Sí. És una pel·lícula... No és una pel·lícula de Seth Rogen, perquè realment el director és l'Aziz Ansari, com tu comentes, però ell és director i protagonista, però sí que sembla una pel·lícula com d'aquest grup que ha aconseguit reunir el Seth Rogen al seu voltant, que tot el que fan és tan divertit. És una mena de Que bellos vivir, amb Keanu Reeves fent d'Àngel, però Àngel cutre. Àngel amb ales curtetes, que no troba manera d'ajudar la gent. Una mica City of Angels, una mica burla d'allò, també.
1: Sí.
2: Perquè ell intenta solucionar, arreglar la vida de la gent i l'únic que fa és liar-la més fins a... Bé, no us vull dir grans coses. Aquí el que passa és que acaba fent un intercanvi de cossos entre Aziz Ansari, que és un pobre noi que es busca la vida com pot, amb Seth Rogen, que no fa d'ell mateix, però se suposa una mica que sí, un gran tio de Hollywood amb una mansió, i a partir d'aquí ell ha de desfer aquest embolic que ha creat i es creen les situacions més surrealistes que podeu imaginar. Jo vaig riure, però vaja, no us ho podeu ni imaginar.
1: Aquesta gent ja els hi mola, retratar una mica Hollywood, retratar què significa ser actor, ser famós o aquestes coses.
2: Sí, i és una mica, ve una mica de l'estudio també, vull dir, cameos de famosos que veureu fent dels mateixos, rient-se dels mateixos, està molt bé, vaja, és una pel·lícula molt diferent.
1: Podríem agafar una mica el fil d'una comèdia que em va encantar, que és This is the End?
2: Ostres, doncs ara no sé si l'he vista, perdona.
1: És la que és La fi del món, hi ha Seth Rogen, James Franco, Michael Cera...
2: Ah, sí, ja me'n recordo.
1: L'Emma Watson, sí, que és l'apocalipsi.
2: Ostres, ara fa temps que no la veig, potser no és tan estripada com aquella, no? Però és més subtil, però està molt bé, també, sí.
1: Es diu Movida Celestial.
3: No te voy a decir, te lo dije como típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer.
4: Problemas. Todo lo que me diste, lo puedo devolver.
5: Tenemos un problema muy gordo, Hugo. Nos echa mañana y yo no tengo el dinero.
6: No me mires así, que voy a cambiar.
1: I la cara entra de fons, es titula Hugo 24, amb la Greta Fernández, que sempre mola retrobar-s'hi, i amb un repartiment bastant més ampli.
2: Sí, la Greta és un personatge més aviat secundari d'aquesta pel·lícula, però és una pel·lícula, diríem, neorealisme espanyol, gairebé. Pel·lícula d'aquesta de barri, de noi, es diu Hugo 24, el protagonista es diu Hugo, i fa 24 anys, que és com l'edat que ha de començar a decidir si vol ser ja una persona responsable i adulta, o si encara és aquesta mena de Peter Pan que es busca la vida de festa, robant petites coses, etc. I a més es diu Hugo 24, perquè, com heu sentit, tenen 24 hores amb la seva germana, que és la Marta Tura, per reunir una sèrie de diners o els foten fora del pis, no? I a partir d'aquí comença una cursa contra el rellotge, que és una mica tipus d'Ardent, de Dos dies i una noche, saps?
1: Em va encantar aquesta pel·lícula.
2: Doncs és una mica...
1: És una mica cinekinky o no tant?
2: Una mica, i no és tan estressant, diguem, com la pel·lícula dels d'Ardent, però sí que té una mica aquest esperit, no? Buscar els diners, però a la vegada com la vida amb els col·legues al barri i tot això. A mi m'ha agradat, i l'Aaron Piper, que és el protagonista, és veritat que és un actor que no té molt de registre, però aquest tipus de papers doncs els fa molt bé. Per mi, bona sorpresa, Hugo 24,
1: Doncs una pel·lícula, aquest drama espanyol que podeu anar a veure avui al cinema. La següent té un títol bastant rimbombant, El beso de la mujer araña.
7: There go the lights. It's in glorious technicolor.
1: Aquí hi ha estrelles com Jennifer López tornant a la interpretació, o Diego Luna.
2: Sí, és un remake d'aquella pel·lícula dels 80 que va dirigir Héctor Babenco, El beso de la mujer araña, que va ser una pel·lícula molt prestigiosa, que li va donar tots els Oscars i premis imaginables a William Hart, sobretot, però on també hi havia el Raúl Julia. I és un remake que és igual en el plantejament, és a dir, amb una presó brasilera, en aquest cas coincideixen, doncs, un drag queen i un pres polític. I clar, és com la difícil convivència entre dos mons tan diferents dins d'una cel·la, no? La de Héctor Babenco era molt més basada en els diàlegs i, en canvi, en aquesta han aprofitat la vessant més musical, i el Bill Condon, que és un director que li agrada molt el musical, és el de Dreamgirls, per exemple, doncs ha fet una pel·lícula molt més exagerada. El paper que feia allà Alice Braga, aquí és la Jennifer López, aprofitant al màxim les seves dots de cantant i ballarina. A veure, a mi m'agrada molt més l'original, també t'ho dic, però valoro que hagin volgut fer doncs una cosa una mica diferent, també, i i poder treure, doncs, altres qualitats d'aquesta història.
1: El beso de la mujer araña. I ara celebrem que hi ha documentals musicals que també arriben al circuit comercial de sales, oi? What an amazing thing this is. Maiden, Burning Ambition.
2: Sí, a veure, és un, l'he hagut de posar perquè jo sóc molt fan d'Iron Maiden i no és que com a documental tingui una gran cosa, no? Si tu coneixes bé la història d'Iron Maiden, doncs no et sorprendrà excessivament. És una pel·lícula estructuralment molt bàsica, et va explicant els trets més importants de la banda.
1: Entre els oients i fans també d'Iron Maiden, pronuncieu-vos al grup de WhatsApp Expert i digueu-nos si ja teníeu apuntada aquesta pel·li a la vostra agenda.
2: I si no els coneixeu o només els heu sentit a parlar i voleu descobrir-los, doncs sí que és una pel·lícula que funciona molt bé. És una pel·lícula, per això que, clar, que jo que els conec molt, t'he de dir que sempre em passa el mateix amb aquests documentals musicals. Dius, per què dediqueu tanta estona a aquest disc o a aquest moment i us oblideu de tantes altres coses que són importants? Al final és impossible explicar en una sola pel·lícula 50 anys de la vida d'un grup, amb els seus alts i baixos, amb entrades i sortides, en fi, amb els seus egos, no? Però en general és una pel·lícula bastant modèlica, vaja.
1: I per acabar podríem dir que per una vegada els oients no ens facin cap cas, en el sentit que si hem de donar suport al cinema català, avui s'estrenen Pizza Movies,
2: Pizza Movies
1: i Dies d'estiu i de pluja.
2: Dies d'estiu i de pluja és una petita pel·lícula feta per un col·lectiu, necessita el vostre suport, que busqueu-la allò amb lupa si cal a la cartellera.
1: Sí, feu, perquè a mi em va emocionar molt i el que diu l'Alfons demostra que, vaja, amb més intenció, amor i esperit que no pas recursos, et surt una pel·li bastant rodonet, oi?
2: Sí, i Pizza Movies és una cosa molt esbojarrada del Carlo Padial, de la nostra amiga Desi, bueno, els dos són amics, eh? I són ells dos, potser no els coneixeu tant així de nom, no? Però són el seu alter ego, no? Alberto Romero i la noia, ara no me'n recordo com es diu.
1: Judit Martín, sí.
2: Judit Martín i tenen molta gràcia, és una crítica al cinema i a la crítica de cinema, sí, sí, que també està molt bé.
1: Divertidíssima, doneu suport avui al cinema català i la setmana vinent no, perquè clar, ha arribat The Mandalorian i el Grogu. Un titular l'has vista?
2: No, la veig dimarts.
1: Dimarts, vale, ok. Doncs en parlem el divendres vinent, a veure què tal aquesta nova pel·li de Star Wars, que sembla que Disney vol fer caixa també als cines, per això ha fet el salt a la gran pantalla, oi?
2: Sí, ara ja feia uns anys que Star Wars no tocava cine, toca tornar.
1: Bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja't un cagarro.

0: gràcies, Marc Garriga, des de Can. I ara la sintonia que posa de manifest que heu de fer a casa la Laura en els seus consells. Mira, tenim comentaris, Laura. Bueno. La Mireia, la Núria, en Siso, la Marta et feliciten al nostre grup de WhatsApp pel premi que vas guanyar ahir.
1: Moltes gràcies.
0: Millor creadora de contingut en català de l'any. I també l'Ester, que no ve massa tom de res, i la tia es disculpa una mica, però diu, escolteu, és que la Laia ha dit alguna vegada que jo confesso de Jaume Cabré està molt bé i me la llegi perquè ella li agrada molt i de dir que és els millors llibres que he llegit mai.
1: Home!
0: Després d'aquest comentari literari, anem al suquet.
1: A veure, jo ja que vinc d'una gala d'aquestes de premis, que
2: sí.
1: No és el meu lloc preferit, vale? Vull dir, jo això ja ho he dit a molts llocs, i ahir quan vaig arribar ja a l'entrada tothom, oi, què tal, i com estàs, i l'outfit, i no sé què, i penso, no estic còmode, vale? No, jo no estic bé aquí, jo estic una mica segrestada.
2: Com anaves? Què duies?
1: Un vestit que fa temps que tinc del Mango, de Roselles, vull dir.
2: Sí que t'ha quedat molt bé aquest.
1: Ah, bueno, nois, moltes gràcies.
2: T'escau molt, és veritat.
1: Bueno, s'ha d'anar una mica ben vestit, tampoc aniràs amb un xandall. Llavors, el que vinc a portar-vos és que si teniu aquesta mena d'esdeveniments properament, ja sigui perquè treballeu al món de la comunicació i de l'art, que sempre ens agrada molt fer aquesta mena de coses, o perquè, jo què sé, perquè a la vostra feina li agrada de tant en tant fer un sopar d'empresa, o fer una mica de premis, encara que sigui el millor informàtic fent excels, perquè també ens agrada més un premi que un tonto llapis. Jo no sé per què s'han de fer premis de tantes coses.
3: Perquè fa país normal fer premis, home, els altres països fan premis fent premis.
0: Jo, al TikTok hi ha molts fanàtics a l'Excel, jo em quedo mirant, no entenc res, però com que m'hi quedo em torna a sortir.
2: Clar, si els premis...
0: Sí.
2: Visca els premis.
1: Doncs si heu d'anar d'aquí poc, us recomano coses que hauríeu de fer i coses que no hauríeu de fer.
0: Va.
1: Per exemple, què heu de fer quan arribeu a un lloc d'aquests? Sí. Jo ja sé que costa perquè fa una mica de mandra, sobretot si sou com jo, que no us agraden aquestes menes d'esdeveniments, que no enteneu per què heu d'estar allà i tal, però s'ha de saludar. Si no hi ha res pitjor que la gent que et coneix i no et saluda perquè, clar, com que estàs en un context com en què hi ha molta altra gent i tothom està entretingut i anant a buscar el cava i parlant amb altra gent, és com que ja t'esquiven i ja s'estalvien el moment d'incomoditat. No, nois, aquí hem vingut, clar, de patir.
3: Si va per això, una mica per anar a fer relacions socials, no?
2: I encara que sigui el paper. Vas a fer el paper?
1: Exacte, doncs si no, no he vingut. Però és que hi ha gent que li fa mandra o no té ganes de saludar-te tu o el que sigui, llavors fa veure que no et veu i dius, aviam, estem aquí tancats 2 hores i mitja més. Quan abans em saludis, menys incòmode serà.
2: Sí.
1: Perquè ens coneixem,
2: però 50 sí que serà incòmode.
1: Exacte, és que llavors ja no sabràs per on agafar-ho i encara acabarem fent veure que no ens veiem quan clarament sabem tothom que estem aquí. Què no fer? Ara serà una mica polèmica, però a vegades és que si no tens ganes d'anar a un lloc d'aquests, no hi vagis, m'entens? No és obligatori.
3: Clar, no, per anar-hi de morros no, això és veritat.
1: Que a vegades sembla que sí, que hi ha com una pressió de, ai, és que m'han convidat, és que m'han nominat, és que la meva empresa vol que hi vagi, és que és important per la feina, per... No és tan important, vale? Vull dir, ara avui tothom està parlant d'això perquè és la notícia del dia, sortirà i obrirà el TN, i el diari, i la ràdio... No... L'endemà ningú se'n recorda de què collons ha passat en aquesta gala, qui ha guanyat, ni qui era. Vull dir, que si no teniu ganes d'anar-hi, no hi aneu, perquè és que és un lloc on passar-ho malament si no tens energia social. Què fer si aneu? Anar guapos o guapes. És veritat que jo no estic gaire a favor del discurs de que s'ha d'anar elegant per la vida i, bueno, que és obligatori, doncs, que hi hagi un dress code i vestir d'etiqueta i tal. Però és veritat que quan vas vestit molt diferent de la resta de la gent, hi ha un punt d'inseguretat teva que se t'accentua, d'hòstia, no estàs còmode, et sents que estàs fora de lloc, i encara que sigui militància política, perquè jo algun cop ho he fet, de, jo penso venir aquí amb bambes, és que no penso arreglar-me gens, perquè és que no hi crec, perquè me la suda, no va amb la meva identitat, t'acabes sentint tan fora de lloc que no estàs còmode tampoc. Llavors, arreglar-se una mica serveix ni que sigui a nivell de seguretat personal per poder seguir endavant amb la gala.
2: Jo crec que tu, com a defensora del dress code de la cultura popular, unes mitenes.
1: I havia gent que anava amb espardenyes ahir, el cabra fotuda, el Fran Tudela, anava amb espardenyes.
2: Ai, jo segur que ho haguessis pogut fer.
1: Sí, noi, doncs mira, no ho sé. No tenia jo temps per anar perdent, anant a buscar-me aquí un outfit tradicional.
2: Ens ha fallat una mica, però li perdonem. No?
3: Home, esclar, i a més, boníssima que jo l'he vist.
1: Vestits tradicionals.
2: A tu l'has vista?
3: Sí, que sortia en un vídeo, en una història de no sé què.
2: No he vist cap foto, ara.
1: Però si m'ha dit abans que m'escaia el vestit, serà.
3: Ella sí que te l'havia vist abans.
1: Per què hem de tenir glamour als catalans? Per què hem d'estar copiant el pitjor d'altres països? extremadament capitalistes com els Estats Units o com Espanya, i anar a les catifes vermelles amb dissenys d'estilistes famosos i que valguin un milió d'euros
3: és cada vestit. És que si no sembla que ho facis com per copiar grans gales internacionals, que tothom sap que no és el cas, no?
1: Llavors, això és el que fa més ràbia.
3: És com el que no hi puedo, que encara és pitjor. O sigui, fem el nostre propi estil i ja està, i no cal anar com si això fos el Met Gala, i perquè faríem el ridícul.
2: Clar que sí.
1: Sí, a mi m'agrada que siguem un país de bambes al decathlon. Què vols que et digui? Vull dir, sí, em sembla que està bé que tinguem un tarannà de gent senzilla, que la gent es vesteixi com li doni la gana.
3: Sí, clarament.
1: Llavors, què més fer? Què podem fer? Què podem executar en aquesta gala per passar-nos una mica bé? Sobretot a la festa de després, perquè ja que treuen uns quants canapés i una mica de copa de cava, doncs és un moment on si tens aquesta energia social i ganes de connectar amb altres persones, s'han d'anar a fer amics en els llocs indicats. És a dir, cua de lavabo, lloc perfecte on fer amics, a la barra, queixant-te sempre de que es portes molta estona allà i no et serveixen.
0: A mi no em fa vergonya dir jo estava abans, eh? Hi ha gent que li
1: així
0: fa...
1: no seria la manera de fer amics.
0: Ah, vale.
2: Volem fer amics.
1: Volem fer amics.
0: A vegades diu que no podem anar demanant perdó tot el dia.
2: No, però sí que pots anar a la barra i dir, et demano, mira.
1: Ara, molt bé, això està molt bé com a estratègia,
3: veus? Veus? Molt bé, Sergi.
1: Sí, a mi quan m'ho fan penso, yes, hot.
2: Aquí bé.
1: Sí. I també no abandonar la gent que t'ha acompanyat, que és que això és una cosa que jo veig més sovint, massa sovint, que la gent va a aquests esdeveniments amb una persona acompanyant que no té a veure amb aquella indústria, no? Perquè el seu germà, la seva mare, el seu pare, el seu nòvio, la seva amiga, algú que t'acompanya perquè li fa il·lusió, i que clar, de cop i volta quan es veuen allà en un ambient social de fer una mica de networking, l'acompanyant es queda per allà sol.
3: Això és molt lleig.
0: Però a mi abans m'estranya perquè el porten, perquè a veure, és un... no tens gremi tu, ja tindràs els teus dies, i ara vull parlar amb la gent que veig pocs cops a l'any del gremi.
2: Sí, però l'has de cuidar, clar.
1: Però tampoc hi vols anar sol, llavors no vagis amb ningú.
0: És que a mi no fa vergonya anar sol.
3: Vas anar amb tons pares al final?
1: Jo sí, vaig anar amb uns pares.
3: Molt bé.
0: Per cert, hi ha un WhatsApp de la teva mare que ens diu que si podem fer un té amb mel. És que ara, Geni, no...
1: Ah, per la veu, sí.
2: La mare cuidant la seva filla fins i tot a distància.
1: Exacte.
2: Escolta, la nena, mireu com té la veu, sisplau, un té amb mel. Vinga, Geni, ara marxant.
0: El Roger diu, un oient, perdona, diu, el Roger que ara farà seva la màxima de que a mi m'agrada que siguem un país de bambes amb decathlon, que se l'emmarcarà.
1: Molt bé. És veritat, és que no necessito més jo. Llavors, en aquesta part de fer el networking, dissimuleu una mica. O sigui, es nota molt la gent que va a saludar expressament només a la gent famosa, els peixos grossos, la gent que li pot donar feina, i que, a més, ja ni dissimulen amb el discurs. Jo què sé, parleu del temps abans de començar-te a comentar el projecte que tinc entre mans, a veure si t'interessaria participar, com veuries el finançament d'això. Vull dir, guai, jo si fos... Bueno, suposo que la gent que es dedica a això ja li deu agradar, no?, que li vagin a fer la pilota.
2: Sí.
1: Però jo, si fos algú...
2: Tota l'estona rebent això, currículums amb veu. Saps?
1: Algú que treballa a 3CAT, per exemple, no?, i estàs allà en una gala, i anar rebent gent que ni dissimula i et ve a vendre el peix, ha de ser...
0: Clar, és que és diferent anar a algú i dir-li, ei, que la teva última pel·li, que divertida, jaja, adéu, que anar a tu i dir-li, mira, tinc aquest guió entre mans i posar-te-la a la cara, no? És diferent, al contrari.
1: Sí, apunta't al meu correu electrònic, sí. Ja ens posarem en contacte.
2: El millor que podies fer ahir per vendre't a la resta era guanyar el premi de millor criadora, per exemple. Jo crec que era...
1: Et penses que a mi em donarà feina, això?
2: Crec que no.
1: Que no, ja t'ho dic jo que no.
2: Mira, any que ve potser tens una oferta dels experts, mira el que et dic,
1: Doncs a veure si és veritat. Ja m'agradaria, quina enveja.
2: A veure.
1: Què més? Ja que ens donen una mica de refrigeris i piscolabis, estic a favor de consumir-los. És a dir, la gent que li fa vergonya menjar i beure en un lloc perquè és gratis, també em sembla una cosa molt catalana.
3: Sí, però això li passa a la gent, que justament amb això sí que som poc curosos. Més aviat al revés, no? A vegades fa vergonya potser menjar massa.
1: És que ahir vam tenir un problema d'abastiment seriós. Vull dir, a mi m'ha fet molta vergonya el moment del càtering. Que a més, tothom estava una mica decebut, perquè el Barbocata va fer la seva gran falca publicitària al mig dels Premis Crit, i jo pensava, que bé, a part d'aquesta publi gratis que li estan fent, com a mínim, després hi haurà macarronada, no?
2: I no.
1: Hi havia el típic càtering, a més, avorridíssim, com trossos de pa amb coses, i truita d'aquesta que es fa com amb la, aquesta, com es diu... La base d'aquella com d'ou artificial, sí, que ja veus que no és una truita de veritat.
3: Sí. Quina llàstima.
1: La gent perseguint els cambrers pel local, de la poca quantitat que hi havia i de lo molt que costava accedir. Que és allò que...
2: Aquella gent que s'amuntega a la porta per on surten i, clar,
3: ja no arriba a taula mai.
1: Jo vaig fer una estratègia molt bona, involuntàriament, que era que estàvem al costat d'una persona que anava amb crosses, i el cambrer ja va veure que aquella persona clarament no podia, doncs, barallar-se amb els altres pel menjar, i sempre les últimes 4 o 5 coses com sortia de la massa de gent i anava a portar-li a aquesta persona amb crosses, i llavors quan la persona amb crosses s'havia servit, les del costat ens acabava amb la zapata.
3: Clar, doncs mira, bona estratègia.
1: És una bona estratègia. L'any que ve aneu amb crosses, si voleu menjar els Premis Crit.
4: Els experts de temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
0: Parlem d'urbanitzacions i quasi m'estranya, Laia, que mai abans n'haguéssim parlat en aquesta...
3: És veritat, no ha vingut a tom, una mica. Però és que, mira, són notícia aquests dies, especialment aquelles urbanitzacions que encara no han estat regularitzades.
0: Suposo que és un tema més no tan social d'aquella gent que arriba un moment a la vida que llança la tovallola i se'n va a viure fora de la ciutat a avorrir-se, sinó és un tema més de crítica social, el que ens vols dir.
3: Bueno, ara veuràs que és tot lligat, en realitat, sí. Perquè té més conseqüències de les que potser tu que no hi vius o que no, hi estàs en contacte, doncs coneixes. Mira, les urbanitzacions, com et deia, són notícia perquè s'han començat els passos amb la Generalitat per legalitzar aquelles que encara no estan regularitzades. De fet, a les comarques de Barcelona, unes 90.000 persones viuen en urbanitzacions irregulars, però fora d'aquestes comarques doncs també moltes més, Són urbanitzacions que, com et deia, no han pogut ser, aviam, aquí comencem amb les paraules tècniques, no han pogut ser recepcionades pels ajuntaments, perquè fa a deficiències en serveis bàsics com el clavegram, com la llum o com l'aigua. A Barcelona n'hi ha 360 d'aquestes urbanitzacions,
2: No.
3: I us preguntareu, què vol dir que no han estat recepcionades, reconegudes pels ajuntaments? Doncs mireu, són els mateixos veïns que han d'assumir tots aquests abastiments, la llum, l'aigua, tot això. No se'n pot fer càrrec l'ajuntament, perquè els ajuntaments, fins ara amb la llei que hi havia, no podien absorbir aquestes comunitats i donar-los serveis.
2: M'estàs dient que hi ha algú amb una bicicleta estàtica fent llum amb una dinamo?
3: Això no, però sí que pagant-se els seus serveis, etc. I això és una anomalia, d'acord? De fet, hi ha lloc on la població del nucli i de les urbanitzacions, a més, està molt descompensada. Per tant, aquest ajuntament també ho tindria molt difícil per assumir els costos d'aquesta urbanització. És el cas de Canyelles, per exemple, on les urbanitzacions hi viuen pràcticament el doble de persones que no pas al nucli urbà.
2: Això hi ha uns quants municipis del país
3: passa,
2: que estan tan disseminats.
3: En aquest cas, l'ajuntament arriba fins i tot a avalar els veïns que no poden pagar les quotes d'urbanització dels carrers, això que dèiem, que s'han de pagar ells mateixos. Mireu, sentim la seva alcaldessa, és la Rosa Huguet.
5: Aquí hi ha molta feina feta per part dels tècnics dels ajuntaments que s'aboquen amb aquestes necessitats i que evidentment no satisfà a tothom, perquè qui ha de desenvolupar pensant que tenia una casa no sap per què ha de pagar el carrer si paga impostos, no? Perquè ha de pagar ceres, carrers, llum, quan si anem a viure en segons quin lloc, tot aquest servei ja està.
3: El que hi ha és un gran desconeixement al final, no? La gent diu, mira, una casa allà i no té ni idea del que comporta viure en una urbanització no recepcionada. A més, per això, la Generalitat ha impulsat fa poc aquest canvi legal per facilitar la regularització d'aquestes urbanitzacions, que són un mal de cap per molts ajuntaments, però jo us volia explicar una mica avui per què són tan problemàtiques aquestes urbanitzacions, d'acord? Preguntem-nos primer d'on venen, i és que la majoria van néixer durant els últims anys del franquisme i estaven com destinades a segona residència. A més, moltes es van fer en sòl rústic, amb una legalitat més que dubtosa pel context d'aquella època, i en zones, a més, que avui no consideraríem mai urbanitzables perquè són inundables, perquè estan amb un superfort pendent, etc. I de tot això, encara en paguem les conseqüències avui en dia, quan, a més, moltes que es van considerar al principi una torreta per anar a passar uns dies a l'estiu, s'han acabat convertint, per la pressió pel preu de l'habitatge, en una primera residència. Intentar viure allà és molt complicat. Quins problemes generen les urbanitzacions? Doncs mireu, no cal dir-ho, el consum exacerbat del sòl, fragmentar espais oberts, moltes vegades al mig de la muntanya, ocupant corredors biològics, fent molta pressió sobre espais d'interès natural, també exposats a riscos naturals com incendis, com inundacions, perquè estan envoltadíssimes, si no plenes de vegetació, que pot cremar en qualsevol moment. També parlem d'un alt consum d'aigua i d'energia, perquè hi ha una població molt dispersa, també una gran dependència al vehicle privat, perquè és molt difícil portar transport públic a les urbanitzacions.
2: Total dependència.
3: Exacte, i costos de serveis molt elevats i de manteniment d'infraestructures, perquè això és una zona molt dispersa i molt difícil de cohesionar.
2: No sé si has dit la inseguretat, també, perquè està tan aïllat molts cops pel que fa a robatoris. Clar, hi ha moltes més possibilitats que tindrin a robar si vius en una urbanització que no passi al centre del poble.
3: És un drama. A més, és una dispersió que incideix molt en la segregació dels grups socials sobre el territori, perquè el preu de cost és molt més baix que en els segons quins nuclis. També hi ha un fort afebliment dels lligams comunitaris, perquè la gent diu en parcel·les molt individualitzades i com que no hi ha serveis allà, doncs la gent està desconnectada. Però clar, tot això és una realitat que ja existeix. existeix. És evident que hi ha un consens, jo crec, de qualsevol urbanista, que ara no en faríem d'urbanitzacions, però com que ja hi són,
6: clar,
3: i tenim molta gent vivint-hi, tenim un problemàs com a país per regularitzar això i una mica qui assumeix els costos d'aquesta gent, perquè viure aquí és molt car. I què hem de fer? Que el nucli pagui un 30% més per tenir urbanitzacions?
6: No,
3: que la gent que hi viu pagui un 60% més per viure allà? És un marró importantíssim com a país que tenim, i almenys que tinguem clar que no n'hem de construir més. Zero cases més en urbanitzacions.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital. I en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol. I divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva, però, seria el juliol al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 18 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. El PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'expresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. En uns minuts analitzarem els resultats amb l'Adrián Caballero, analista polític i professor de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen els trets als de Manolo González 3 punts, dèiem, d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment amb tranquil·litat i la jornada d'avui dilluns, de moment, sense accidents ni avaries destacables. A hores d'ara sí que parlem, però, de fortes retencions ja als voltants de Barcelona. Des de la C-58 en direcció a la capital catalana ja tenim des de Sant Quirze de manera intermitent retencions durant més de 6 quilòmetres. També encara al Vallès hi ha lentitud a la C-60 en sentit nord a la Roca del Vallès. En sentit sud també hi ha cues ja de 2 quilòmetres a la C-17 i a la C-59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Des del Llobregat també hi ha retencions ja en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol de manera intermitent en tot el seu tram. També en sentit nord hi ha retencions d'un quilòmetre i mig entre Viladecans i Sant Boi a la C32. Tot plegat ens deixa unes retencions més que habituals des del nus de la Trinitat en sentit sud a la Ronda de Dalt amb cues fins a Montbau i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, se'ns presenta una setmana que de mica en mica anirà tenint una pujada de la temperatura, però de moment avui, encara amb aquest temps variable i molt indefinit, al llarg d'aquest matí alguns ruixats que van caient sobretot al Prepirineu, també a les comarques de Girona, i els núvols una mica més trencats cap a les Terres de l'Ebre. Ara bé, compte perquè aquest migdia, primeres hores de la tarda, bon reguitzell de tempestes, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. També algun ruixat tindrem cap a l'Alcamp, la Conca de Barberà, per tant, l'interior de Tarragona. Les tempestes més fortes al prelitoral de Barcelona i a l'interior gironí, amb una temperatura que aquesta tarda serà, si fa no fa, com la d'ahir. Per tant, suau, però de moment no gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i Comuns afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la zona franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té més detalls l'Arnau Olmos.
4: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la zona franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident Lluís Moreno al programa Ciutadella de la Xarxa.
5: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
4: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
6: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
4: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
1: Tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per forçar el govern a cedir a les seves pretensions centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Aquest dilluns estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions que fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, dos menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
7: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que nos han dado su apoyo en estas elecciones. Son mucho, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
8: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
1: Doncs analitzem els resultats d'aquests comicis i ho fem amb l'Adrián Caballero. Ell és analista polític i professor de Ciències Polítiques de la UAB. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, molt bon dia.
1: Finalment el PP perd 5 escons, es queda a 2 de la majoria absoluta. Juanma Moreno necessitarà Vox per governar. Això desmunta la via andalusa que Moreno Bonilla havia reivindicat o ha anat reivindicant durant tots aquests dies. Què significa per al seu lideratge haver de fer el mateix que ell mateix criticava en d'altres comunitats, aquests governs condicionats i amb pressió constant de Vox?
9: Sí, a veure, la via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia mirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte. Ara bé, el lideratge de Juanma Moreno com a tal no quedaria en dubte perquè al cap i a la fi és qui ha portat el Partit Popular a guanyar des del 2018 o a governar des del 2018 en una comunitat autònoma que semblava, bueno, que era socialista i que això no canviaria mai.
1: Doncs els socialistes que s'han ensorrat definitivament, obtenint el pitjor resultat de la seva història. María Jesús Montero no ha aconseguit tampoc reconnectar amb l'electorat andalús, un patró que, com bé comentava vostè, es repeteix des del 2018. Què explica aquest trencament tan profund entre el PSOE i el seu antic feu?
9: Les explicacions segurament les hauran de trobar precisament a Andalusia, en el seu propi territori. Ho explico perquè en aquestes eleccions, ahir a la nit, van obtenir 947.000 vots aproximadament. Això són 500.000 menys de vots que Pedro Sánchez en les darreres eleccions generals a Andalusia. Això vol dir que hi ha 500.000 de vot socialista, que com a mínim en unes generals es torna socialista, que no vota a Montero i que no ha votat als socialistes tampoc al 2022, etc. Per tant, aquestes explicacions s'hauran de trobar a Andalusia.
1: I com ha d'interpretar aquest resultat Pedro Sánchez? Les eleccions andaluses sempre s'ha dit que solen ser un baròmetre important per la Moncloa o per Espanya a nivell estatal també, encara que el PSOE ho hagi volgut desvincular les últimes hores. Parlem d'un mal resultat autonòmic o d'un avís seriós per al projecte socialista a escala estatal, com deia?
9: Com a mínim segur que és un mal resultat autonòmic, això segur, perquè al final són 28 escons, són 2 menys que ja el que era el Terra, és a dir, el pitjor resultat que havia obtingut el PSOE. Però irònicament el fet de que Moreno Bonilla no hagi obtingut la majoria absoluta taparà d'alguna manera aquest fracàs, i des del PSOE a Ferraz el que parlaran és d'aquest 500.000 de vots que en unes generals podrien tornar al Partit Socialista. Per tant, no encendran les llums d'alarma, sinó que això es quedarà de moment en un mal resultat autonòmic.
1: Adrián Caballero, gràcies per l'anàlisi. Que tinguis un bon dia.
9: Bon dia.
0: Notícies a... Tota la informació al teu abast.
1: Un home de 30 anys ja ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants-Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. Aquest modus operandi fa planejar de nou l'ombra del crim organitzat que en els darrers mesos ha colpejat Barcelona amb diversos episodis molt violents que la policia vincula al narcotràfic local o amb connexions internacionals. Canviem radicalment de qüestió. A partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum les compres efectuades en els establiments físics. És una mesura que impulsa la Unió Europea i que els bancs implementaran de forma progressiva. A més, es preveu que a finals d'any ja es pugui pagar amb Bizum arreu d'Europa. A l'Escala, a l'Alt Empordà, alguns negocis ja s'estan adaptant a la iniciativa.
10: Ho estem mirant, avui hem rebut la informació, estic mirant aviam que, com funciona i com irà, i a partir d'aquí veurem si ho implementem o no.
11: Creiem que és una forma fàcil de donar una opció, ja que tenim molts problemes de cobertura, i nosaltres ja antigament ho havíem aplicat, ja que molta gent a vegades ens venia a demanar una cosa per provar a casa seva, i els donàvem la facilitat de poder-ho pagar per Bizum, i així no havien de tornar a la botiga.
12: Jo personalment sí que crec que m'interessa molt, perquè hi ha molta gent que realment volen pagar amb Bizum, fins ara no era possible, i de vegades la gent no ho entén, i si ara és possible i la gent realment s'acostuma, doncs, jo crec que sí que seria interessant fer-ho.
13: Ara de bones a primeres encara no, suposo que més endavant ens hi adaptarem. De totes formes, crec que aquí tindrà poca acceptació, perquè els estrangers no tenen aquesta aplicació.
1: També en matèria comercial, ahir va ser el primer diumenge que els establiments de les zones més turístiques de la ciutat poden apujar les persianes entre les 12 i les 8 del vespre, una mesura que s'allargarà fins al mes de setembre. La mesura afecta els comerços de l'àrea formada per tot Ciutat Vella i l'Eixample i diversos barris de l'entorn, amb l'excepció de Sant Andreu i nou barris que en queden al marge. Tot sovint la hipertensió passa desapercebuda i precisament per això està envoltada de mites i falses creences. Ahir va ser el Dia Mundial de la Hipertensió i hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre aquesta malaltia de la mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
14: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
15: La hipertensión arterial en general es un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
14: La tensió alta és cosa de gent gran.
15: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
14: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
15: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
14: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
15: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable no quita o no evita el posible desarrollo de la hipertensión.
14: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
15: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuya.
1: L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però a la represa els navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
16: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los i no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
1: Per contra, el Girona no va poder puntuar al Metropolitano i es jugarà la salvació en la darrera jornada a Caixa o Faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lukman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalassé en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francés, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra l'Elx, en parla el tècnic Mitchell.
17: La obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. A lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res, i s'han animat perquè ho necessiten i perquè és la realitat.
1: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició amb 43 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja ha descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació, amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar acabar ocupant alguna de les dues places de descens pendents d'adjudicar. El Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició després d'haver anunciat que tanca la seva etapa al club, visiblement emocionat. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes i Cancelo amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler dirigir unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
18: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
1: El Vilassana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Eina Florença van situar per davant el marcador les del Pla d'Urgell. Ja als darrers instants, un gol de Luchi Agudo va sentenciar el títol. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per a les lleidatanes i la quarta copa en la història del club. L'Igualada es va endur la victòria a la tanda de penals contra el Voltregà en el primer partit dels quarts de final de l'Hockey Lliga. Després que es completés el temps reglamentari i la pròrroga sense gols, van caldre 12 penals per resoldre l'enfrontament. Roger Bars va sentenciar i va sumar el primer punt per als igualadins, que dissabte tindran l'opció de sentenciar l'eliminatòria. Marc Montaner és l'entrenador de l'equip de la Noia.
19: Quan arribes a la pròrroga, als penals, aquí ja comencem a entrar amb atzar, amb loteries, i bueno, m'ha arribat els penals, el nostre porter ha estat excel·lent, el seu també, i al final, mira, per sort ens quedem al primer punt de l'eliminatòria, però bueno, hem de fer molta autocrítica, mirar molt bé aquest partit, perquè si juguem com avui allà no tirarem endavant segur.
1: El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona

0: Més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa, TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i Núria de José, consellera delegada de La Xarxa.
1: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
2: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
0: Comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebrarà del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el Ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant de centenars de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen una cartellera digital i els vestits del porrer i del tabaler, que aquest any estan confeccionats amb lli. I en el marc de la 41a edició del Festival Barcelona Poesia, l'escriptora i filòloga de La Xarxa, Laura Hortensi, ha presentat el poemari Quitrà Calent. La poesia és protagonista aquests dies a la capital catalana i ha pres racons com el Verger del Museu Marès o els Jardins de la Fundació Muñoz Ramonet. David Navarro n'ha parlat amb l'autora.
3: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, un accident de trànsit i una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
4: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se. Vull dir, és una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
3: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda.
4: La poesia té una cosa d'impuls i de rampell que la resta de gèneres no tenen. I, de fet, amb aquest llibre em va passar que és la primera vegada que m'imaginava una història i vaig pensar, podries fer una novel·la, però quan vaig haver fet tres paràgrafs vaig dir, no, és que no puc. No és el meu àmbit i ho he de fer en vers i va sortir en vers.
3: Laura Hortensi veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda o els Nois del Mar de Blai Bonet, però destaca que a Quitrà Calent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure que són més potents i explícites.
0: Girona ha tancat la 71a edició del Temps de Flors amb més de 400.000 visitants, una xifra que suposa un 10% més que l'any passat. Entre els espais més visitats destaquen Sant Lluc, l'Ajuntament i el pati de la Casa Carles. També han registrat una alta afluència al claustre i als soterranis de la Catedral i la Basílica de Sant Feliu. La majoria dels visitants han arribat de l'àrea de Barcelona, de França i de les comarques gironines. La vicealcaldessa Gemma Geis feia un balanç positiu d'aquesta 71a edició.
5: Els missatges que hem rebut de moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta explosivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials. Per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ha fet arribar i que ha agradat moltíssim aquesta exposició de Temps de Flors.
0: I Reus ha tancat la 30a edició del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, amb uns 45.000 visitants. 5 dies d'espectacles i una 70a de funcions programades han fet de la capital del Baix Camp l'epicentre del circ contemporani un any més. Tot i que la majoria d'espectacles eren gratuïts, s'han venut el 98% de les entrades dels espectacles de pagament.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
8: Avui va de la cadira buida.

L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir: vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués: Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, el moment m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. Sobre aquests acords i negociacions entre el govern i Esquerra en parlarem tot seguit amb Joan Tardà, exportaveu dels republicans al Congrés dels Diputats. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 18 de maig. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern, amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació pels pressupostos. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà, doncs, ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del Partit Popular.
2: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
1: L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions molt intenses a aquesta hora als voltants de Barcelona, a la C58, en direcció a la capital catalana. Retencions de fins a 6 quilòmetres des de Sant Quirze. Això provoca congestió al nus de la Trinitat i cap al Llobregat, amb cues a la Ronda de Dalt fins a Montbau i a la Litoral fins a la Barceloneta. Al Vallès hi ha 2 quilòmetres de lentitud a la C60 en sentit nord a la Roca i en sentit sud a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui. I pel que fa al temps, comença una setmana amb temps variable i poc definit, tot i que de mica en mica pujaran les temperatures. Tot i això, aquestes primeres hores predominarà el temps canviant i compte perquè a partir del migdia o a primera hora de la tarda es registraran tempestes a les comarques de Girona i Barcelona. Les tempestes més fortes cauran al prelitoral de Barcelona i a l'interior de Girona. Ens espera una temperatura, això sí, suau, però no gaire alta de moment.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 7:45 del matí. Us ho dèiem suar en titulars. El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i paral·lelament s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la zona franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té tots els detalls l'Arnau Olmos.
3: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la zona franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
4: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
3: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
5: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió. Esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
3: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
1: Doncs per entendre com llegeixen aquest moment els republicans i què s'hi juga realment el partit, ens acompanya l'exdiputat i exportaveu d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà. Senyor Tardà, bon dia i gràcies per ser avui amb nosaltres.
6: Bon dia.
1: Esquerra Republicana, ho dèiem ara, està a punt de validar els pressupostos després d'haver rebaixat l'exigència sobre l'IRPF. Com s'ha d'interpretar aquest canvi? Suposa alguna renúncia?
6: Bé, avui hem estat convocats els membres del Consell Nacional per tal de conèixer la lletra petita dels acords. Vol dir que avui tindrem la possibilitat de no només conèixer tot el contingut dels acords, sinó a més de poder debatre-ho i poder revalidar aquesta decisió de l'executiva, que a mi personalment m'alleugereix, perquè des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats. De manera que, sí, estic convençut que la direcció, independentment que sempre les coses es poden fer millor, ben segur, estic convençut que Esquerra Republicana ha fet allò que calia fer, és a dir, arribar a acords amb el govern de Catalunya.
1: Per tant, senyor Tardà, entenc que aquest pacte que de moment parla de la zona franca, del consorci de la zona franca, de que Catalunya pogués dirigir aquest consorci i de la línia orbital, aquestes dues grans contrapartides, de moment sobre la taula són suficients per desbloquejar aquests comptes, eh?
6: Bé, en tot cas, ja repeteixo que hi ha tot un seguit de qüestions que avui seran posades a l'abast de les conselleres i els consellers. Aquest és el compromís de la direcció i no tinc per què dubtar-ho, que atenyen qüestions de caràcter social, és a dir, de reforç dels serveis públics i tot allò que té a veure, que per nosaltres és prioritari, en el combat per tal d'aturar el procés de degradació de l'ús social de la llengua catalana. Crec que és molt important que aquests pressupostos facin una aposta decidida i ferma a buscar i trobar la viabilitat que ens permeti que la llengua no pateixi aquest procés de retrocés que no es pot negar.
1: Jo torno a insistir en els dos punts de l'inici, aquest consorci de la Zona Franca i el fet de la línia orbital ferroviària que avui s'ha de presentar. Tot això depèn, sens dubte, del Madrid. Confien, és a dir, donen aquest vot de confiança o temen o hi ha el risc en un moment donat que el partit torni a quedar exposat si des del govern central no es compleix?
6: Bé, tot allò que pugui venir reforçat per les comissions bilaterals tenen major consistència, és evident, però no podem negar, perquè coneixem la història del nostre país i no cal remuntar-se massa enllà per saber que, evidentment, si hi ha canvis de govern a Madrid, doncs tot serà més dificultós, però aquí no hi ha res de nou, de manera que aquesta és una de les raons per les quals sempre hem defensat, si més no amb molta intensitat, alguns companys i companyes del partit, que esdevé prioritari fer mans i mànigues, fer tot el possible perquè el Feijó i Abascal no arribin a la Moncloa. És evident la relació de supeditació que té el nostre país respecte a l'estat espanyol, i en aquest sentit, sí, el que vostè diu, doncs, és ben cert. Tot allò que es pacta sempre està supeditat a la correlació de forces que hi ha a Madrid, i els catalans i les catalanes i el nostre país ho ha patit d'ençà fa centúries, de manera que, evidentment, el que diu no es pot negar, raó per la qual cal fer ara les coses ben fetes, és a dir, que la comissió bilateral ratifiqui tot allò que es pugui comprometre en aquest acord de pressupostos. I certament, sempre les coses poden fer millor. Jo que personalment, des del primer dia, vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix, per molt important que sigui, sembli un plat de segona o de segones. Bé, cal trobar el terme just que sigui producte de la realitat. Si hi ha un acord, crec que és bo. Denota la responsabilitat que té el republicanisme amb el país. En l'últim congrés es va aprovar de manera molt majoritària que la relació a establir amb el PSC s'havia de basar en la dialèctica de la confrontació i la col·laboració. Crec que Esquerra Republicana, doncs, intenta fer bé les coses, confrontar amb el PSC, però alhora també col·laborar. I crec que si hi ha acord, aquest acord reflectirà aquesta posició estratègica.
1: Joan Tardà, doncs estarem pendents del que acabi decidint el Consell Nacional d'Esquerra aquesta tarda. Gràcies per aquesta anàlisi, que vagi molt bé. Bon dia.
6: A vostè, salut.
1: Tant Esquerra Republicana, justament, com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per forçar el govern a cedir a les seves pretensions, centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Avui dilluns estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. Quarts de vuit del matí, el Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons. 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixava els mals resultats dels socialistes.
7: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son muchos, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
8: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
1: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats a Andalusia.
2: La via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia mirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
1: Camí de nou cap a Gaza, la Global Sumut Flotilla, els activistes que van ser interceptats el passat 30 d'abril han denunciat les vulneracions i abusos que han patit i per part de les autoritats israelianes. És el cas del metge Alberto Andrés, madrileny resident a Catalunya, que formava part del Servei Mèdic d'Atenció a la Flotilla, que ha relatat així els fets d'aquell dia.
9: De cop i volta se'ns van atansar ràpidament unes unitats tàctiques militars que es van identificar com que formaven part de l'exèrcit sionista. Van sentir que les nostres vides perillaven. I ens van portar un barco que té camuflada una presó dintre del barco aquest militar. Dins d'aquell barco ens van introduir un a un, ens van ficar agenollats al terra i van començar ja a insultar-nos, a maltractar a tota la gent. Pels cops de puny i per les patades i la pallissa que em van donar em van produir una inflamació del diafragma, em van trencar 8 costelles i a part de les costelles em van fer una lesió al fetge, que encara tinc que fer tractament, i em vaig quedar ingressat a l'hospital durant 5 dies i ara, bueno, pues estem molt pendents de la resta de companys que encara són a la flotilla.
1: Un home de 30 anys ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants-Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però a la represa, els navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
10: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los i no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no tenia, no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
1: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada a caixa o faixa contra l'Elx, a Montilivi. Un gol de Lugman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic, Mitchell.
11: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res. I s'han animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
1: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que es jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb un altre, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final, amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
12: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
1: El Vilassana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Aina Florença van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudo va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per al Vilassana i la quarta copa en la història del club. I el Barça ha sumat una nova victòria a la Lliga ACB per 97-102 a la pista del Tenerife. És el cinquè triomf consecutiu dels blaugranes, que continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. Les millors estadístiques les va establir Juan i Marcos, amb 18 punts i un 27 de valoració. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adeu de Xavi Pascual, que faria les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va confirmar ni desmentir.
13: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
1: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de tres quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio, amb 21 punts, i Cameron Hunt, amb 12, van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat des de la línia de 3, però un Bateman estel·lar amb 17 punts va ser clau perquè els de Gerard Encuentra aconseguissin el triomf per 75-72 i s'asseguressin la continuïtat a la màxima categoria estatal quan falten encara dues jornades. Quatre minuts per arribar a les 8 del matí. El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de Castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema "Aquesta temporada rock and roll". L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional i emocional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, president del jurat del primer concurs de Castells l'any 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa, per TAC12 i per Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i a Núria de José, consellera delegada de la xarxa.
14: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que a més serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
15: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Continguts en xarxa.
18: Propostes en xarxa.
19: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen a aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
16: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat, ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva seria, però, el juliol i el Parlament. Segons Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, els pactes assolits entre la seva formació i el govern donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
6: Tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
1: Tot seguit analitzarem la necessitat de la línia orbital ferroviària amb Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Sabadell. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 18 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació pels pressupostos. Fem ara, doncs, una connexió en directe des del centre de Barcelona, on hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, quin és l'ambient ara mateix aquí?
17: Bon dia, Helena. Pocs minuts perquè obri la Sagrada Família les seves portes als visitants. Aquest grup de docents bloqueja l'accés principal al temple. Aquesta és la situació, Helena, i d'aquesta manera també arrenca aquesta nova setmana de mobilitzacions. Són els docents del Barcelonès els que estan convocats a aquestes diverses jornades territorialitzades que han convocat els sindicats en vaga.
1: Gràcies, Anna. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en Xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del Partit Popular.
2: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
1: Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte celebrat ahir a Tarragona va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí, és hora punta, dia segurament també complicat, sobretot a les entrades i sortides de Barcelona. Volem saber a aquesta hora com se circula, doncs, per la xarxa viària. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
20: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autovia 2 a l'altura d'Òdena. Un camió s'hi ha accidentat i la calçada es troba totalment tallada en sentit Barcelona. Els vehicles són desviats per la sortida 549. També destaquem a la B23 a l'altura de Sant Just Desvern. Hi ha hagut un altre accident que talla la sortida 3 d'entrada a la capital catalana i provoca 2 quilòmetres de retencions des de Sant Joan d'Espí. En aquesta mateixa via també retencions intermitents des de l'altura del Papiol. També destaquem a l'autovia A2 circulació molt intensa entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Altres accessos amb aturades, la zona del Vallès destaquem aturades a l'autopista AP7, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona, entre Mollet del Vallès i l'altura de Cerdanyola del Vallès, la C58, també molt plena a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona i entre Ripollet i el Nus de la Trinitat en els dos sentits de la circulació. També aturades als accessos nord a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. De moment és el més destacat. Molt bon dia.
1: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Va arribant o no va arribant aquesta estabilitat?
21: Bon dia, Helena. Doncs de moment li costa i, de fet, al llarg d'aquest matí ja anirem tenint algunes comarques remullades. No és que haguem de tenir, sinó que les estem tenint, perquè en aquests moments plou i no poc, precisament entre alguns racons del Tarragonès, de l'Alt Camp i del Baix Penedès, i per una altra banda, al Prepirineu, sobretot entre el Berguedà, la comarca del Ripollès i la Garrotxa, on plou una mica més. Al llarg d'aquest matí aquests núvols més espessos anirem tenint al Prepirineu, comarques de Girona i al Camp de Tarragona, més clarianes cap a les comarques de Ponent i també les de l'Ebre. Aquesta tarda, de fet aquest migdia ja, 1, 2, 3 de la tarda, bones tempestes i calamarsades que cauran al Vallès, al Penedès, també al Maresme, la Selva, el Gironès, la Garrotxa, el Ripollès, gran part de Girona en general. Al llarg d'aquesta tarda anirem tenint amb tempesta, també al Pirineu, i on no hi plourà serà l'Ebre i a les comarques de Ponent. A partir de demà, i sobretot ja el dimecres, dijous, divendres, Helena, passarem de la fresca que fa encara a l'estiu i ho anirem seguint a la xarxa.
16: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té tots els detalls l'Arnau Almós.
3: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
0: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
3: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
5: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió. Esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
3: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
1: Doncs d'aquestes negociacions pels pressupostos n'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà. Un Tardà que ha defensat els pactes assolits entre la seva formació i el govern, ja que assegura que donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos.
6: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
1: Precisament, tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encara en una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors. Avui, dilluns, és el torn del barcelonès en el marc del calendari territorialitzat d'aturades que han convocat els sindicats que promouen aquesta protesta. Al centre de Barcelona i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. On es localitza a aquesta hora la protesta? Ens deies a la Sagrada Família, eh?
17: Bon dia, Helena. Sí, a la Sagrada Família els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família i ho fan minuts abans que el temple obri les seves portes als visitants, principalment als turistes. Aquesta és la situació en aquests moments, Helena. Desenes de docents bloquegen aquest accés. Pensen continuar aquí una bona estona per impedir l'entrada dels turistes i la resta de visitants que poden i volen visitar el temple a partir de 9:15 del matí. És l'acte de protesta amb el qual arrenca aquesta nova setmana de mobilitzacions dels docents catalans. Són els docents, els mestres i professors de la comarca del Barcelonès els que estan cridats a aquesta nova jornada de vaga en un extens calendari. Helena, recordem que els sindicats convocants són la USTEC, el Sindicat de Professors de Secundària, la CGT i la Intersindical han dissenyat, i en el qual en aquest calendari barregen aturades generals, vagues generals a tot Catalunya amb vagues territorialitzades, i avui, insistim, recordem, és el cas del barcelonès. I tot això passa a aquesta situació, aquest acte de protesta passa a l'espera de la reunió que els sindicats celebraran aquesta setmana, dimecres vinent, amb Educació, per intentar reconduir la situació, si és que es pot rebaixar la tensió i buscar solucions a aquest conflicte que podria durar fins al 5 de juny. Helena, aquesta és la situació. Els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família, però s'esperen més actes de protesta, perquè aquests docents que en aquests moments tanquen l'accés al temple, s'han concentrat al centre cívic de la Sedeta, a Gràcia, i algunes fonts ens han explicat que pensen convocar més actes de protesta aquest matí, a més de la manifestació central a partir del migdia al centre de Barcelona. Els docents en protesta podrien fer-se amb cadires, taules d'una escola al costat del districte de Gràcia i fer i organitzar una cadena humana al llarg del matí. Així que aquesta és el primer acte de protesta, aquest bloqueig davant la Sagrada Família. Podrien continuar els actes de protesta aquest matí, actes de protesta sorpresius a l'espera de la manifestació central prevista per aquest migdia.
1: Gràcies, Anna. Doncs pendent, sens dubte, amb un ull posat aquí al centre de Barcelona per veure què més passa amb aquests mestres i professors. Gràcies, que vagi bé.
4: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Per arribar a un quart de nou del matí, el PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'han quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys també aquí a Andalusia, doncs. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat Per Andalusia, la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno Bonilla es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
7: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son mucho, una cifra inalcanzable, impensable hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
8: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y por tanto desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y por tanto para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
1: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats aquests a Andalusia.
2: La via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
1: Reprenem el fil del tema amb què hem encapçalat aquest informatiu. Estem pendents, com dèiem, de conèixer els detalls aquest matí del projecte de la línia orbital ferroviària. Tot apunta, pel que s'ha anat filtrant, que el primer tram es desplegarà al Vallès, un dels territoris més afectats pel traçat. Per això volem saber com valoren aquesta infraestructura des del teixit empresarial de la comarca. I per fer-ho, parlem amb el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell, el senyor Pere Puig i Isern. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
22: Bon dia.
1: La línia orbital és una infraestructura prioritària per al teixit empresarial del Vallès. Quin impacte real pot tenir en la competitivitat de la comarca?
22: Anem a veure, aquest projecte existeix des de fa molts anys, és tan antic com tenim el túnel d'Horta, tan important, el quart cinturó, la B40, i és importantíssim que es posi sobre la taula i es posi en l'agenda, doncs perquè doncs es tracta d'alguna manera de reduir la dependència de Barcelona com a node obligatori de mobilitat entre les ciutats i comarques com Vilanova, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell. És poc entenible que un ciutadà de Granollers per venir a Sabadell, per exemple, doncs hagi de passar per Barcelona. És a dir, ens queixem de vegades d'aquesta doncs, Espanya radial i aquí doncs, de vegades repliquem aquest model i fem el que podríem dir la Catalunya radial. Per tant, anem a veure la necessitat de que el govern català posi a l'agenda aquest projecte i d'alguna manera doncs, connecti aquestes ciutats i uneixi aquestes comarques i canviem i reduïm aquesta dependència de Barcelona és important pels ciutadans i per l'activitat econòmica.
1: Senyor Pere Puig, sí. Esquerra Republicana plantejava prioritzar la connexió Sabadell-Granollers. És el tram que realment necessita el Vallès o és una priorització política? És a dir, quins serien en tot cas els trams o nodes més prioritaris des del punt de vista empresarial?
22: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i per tant doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30 també, i aleshores doncs, el retorn, tenint en compte doncs, que la despesa és important, el retorn és més positiu que fer-ho doncs, començant doncs, amb altres punts on la connectivitat entre ciutats no tindrà la repercussió ni des del punt de vista dels ciutadans ni en el punt de vista de l'activitat econòmica com la que pot tenir la de Sabadell-Granollers. Aquesta és evident.
1: Pere Puig, entès doncs que per la Cambra de Comerç de Sabadell aquesta era una notícia important, ha quedat claríssima la seva posició i entenem que això és una bona notícia per vosaltres. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
22: Molt bé i gràcies per l'interès.

0: I avui obrim la crònica esportiva amb l'Espanyol, que ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar els blanquiblaus, però a la represa els navarresos, que també jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
1: Un tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que l'hagin dit alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
0: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada, a caixa o faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lugman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser, en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francés, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic Michel.
2: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
0: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
3: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido del estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
0: El Vilassana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Aina Florença van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudó va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes.

0: continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adéu de Xavi Pascual que faria les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va ni confirmar ni desmentir.
1: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de tres quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio amb 21 punts i Cameron Hunt amb 12 van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat des de la línia de 3, però un Beiton Estelar amb 17 punts va ser clau perquè els de Gerard Encuentra aconseguissin el triomf per 75-72 i s'asseguressin la continuïtat a la màxima categoria estatal quan falten encara dues jornades. Arriba a 9:15, el Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, president del jurat del primer concurs de castells el 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la coordinadora de Colles Castelleres, i a Núria José, consellera delegada de La Xarxa.
2: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
3: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
0: I comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebra del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el Ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant d'un centenar de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat.

forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa. Van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època,

0: el pa estava molt ben considerat. Era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Qué rico soy un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
2: La ràdio que ens uneix.
4: Ya conmigo me dijo tú quieres y aún así no te toco.
5: La teva companyia diària.

0: sector i entreteniment al 107.3 FM.
1: Molt bon dia, com estem? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, matí de dilluns 18 de maig d'aquest 2026. Com passen els dies, eh? Fa 4 dies estàvem que si feliç any nou, feliç any nou, eh? I els Reis i això, i ara ja estem a 18 de maig. Com aquell que diu, ens apropem a l'estiu ja, eh? 15 graus de temperatura. La previsió és de pluja tot el dia, eh? No està plovent, cau alguna gota i tal, però la previsió és de pluja tot el dia. Avui, i podríem dir que demà a la tarda, passa que amb molt menys freqüència. Avui la previsió és del 91%, demà del 24%. Ja, avui del 91 no plou i demà del 24, pues, penso que no plourà. Atenció, perquè s'enfila la temperatura, eh? A partir de demà dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, ni un núvol, sol solet, temperatures màximes de 28-30 graus i mínimes de 15-17, eh? Com canvia la cosa, eh? Això sí, aquesta aigua també ha vingut molt bé, l'embassament de Darnius-Boadella amb una capacitat del 95%, eh? Ple, ple, eh? Benvinguts a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant FM, una forta encaixada d'un servidor Toni Guerrero, un matí més aquí amb tota la nostra audiència. Tenim per endavant moltes hores de ràdio, d'actualitat, de notícies, d'entrevistes, de tot allò que us podem oferir des de la nostra mòdica i petita emissora, eh? Ens agradaria poder tenir 60, 70 treballadors, que llavors fas feina, no? Però no, aquí som molt pocs. Doncs vinga, avui és dilluns 18 de maig, Sant Pròsper, Sant Venanci, Sant Fèlix, Santa Julita, Santa Alexandra, Clàudia, Eufràcia i Madrona. Felicitats, eh? A tothom que avui celebri sants aniversaris o qualsevol cosa en especial. Que tingueu un gran i feliç dia. Mercat a Blanes, Cadaqués, Olot, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. Refrany del dia, l'alegria allarga la vida i tant, que estàs alegre, content, que tot va bé. Són etapes de la vida, eh? Hi ha dies que ho veus, t'aixeques i tot és de color de rosa, que diguem, tot és fantàstic, meravellós, sembla allò, els colors de la vida, no?, que tot és perfecte. Hi ha dies que no, tu, que t'aixeques i problemes per aquí, problemes per allà, va. Hem de ser valents, forts, vinga, tirem endavant. Va, això són etapes, eh? Són dies, hi ha dies bons i els dolents. La cita del dia, una frase de Lawrence Ferlaghetti. Un poema és un mirall que camina per un carrer desconegut. Doncs vinga, ja ho tenim aquí. Aquests són aquelles frases per pensar una mica, eh? Un poema és un mirall que camina per un carrer desconegut. Això no va dir-ho... No, o sigui, aquesta frase ell no la va pensar a aquestes hores d'un dilluns al matí, eh? No, devia ser un altre dia. El sol ha sortit a les 6:27, s'amagarà a les 9:06. Aprofitem-nos d'aquests dies llargs que tenim per endavant, eh? Per això és l'estiu. L'estiu és molt maco per això, perquè ja són llargs, vius més, pots tenir més temps per sortir, per passejar. No fa fred, tot i que aquest cap de setmana tampoc és que hagi fet molta calor, eh? Això sí, ahir vaig anar a la platja amb Poli Brava, que feien una mena de circuit que hi havia gent corrents, molt bé. Doncs alguna d'aquestes maratons, alguna prova de gimnàstica, de córrer, que és perfecta, però vaig fixar-me a la platja, hi havia gent prenent el sol, però fins i tot algú es banyava. I mira que feia sol, feia caloreta, però l'aire era allò una mica fresquet, eh? Serà per l'edat, que tens 15, 20 anys i l'aire aquell fresquet no el notes, però quan tens una edat ho notaves, eh? I avui 18 de maig es celebra Dia Internacional dels Museus i Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes. Que això és una gran pregunta, eh? Hi ha gent que sí que coneix les plantes, però hi ha molta gent, m'incloc, que no coneixem les plantes que tenim al nostre voltant. No sabem si són bones per menjar, si no, si són medicinals, si són verinoses. És curiós, eh? Tota la vida vivint en aquest planeta, amb plantes, com és que no hi ha una assignatura a l'escola per conèixer el nostre entorn, la natura? Hauria de ser una assignatura de classe, eh? Sortir, mira, això és aquesta, és bona per això. Això no, això és molt dolent, això. Home, conèixer el nostre entorn, la nostra planta, d'aquí venen la vida, eh? I la majoria dels medicaments venen de plantes. Després sí, te'l fabriquen, te'l posen en una molt maco perquè te'l prenguis en tipus pastilla, però són compostos de plantes. lloc d'ensenyar la planta natural, doncs no, t'ensenyarà a pagar més per la medicina. També avui és Santa Rafaela i Santa Faina, eh? No és un Rafael encara, Faina és un nom d'aquells que no, potser no estan conegut, però bé, felicitats igualment. I Jimi Hendrix, gran guitarrista, diu: el coneixement parla, però la sabidoria escolta. Ara hem d'escoltar la sabidoria, eh? Avui hi ha lluna creixent a l'1,81%, la pròxima lluna plena és el 31 de maig, falten 13 dies. Tal dia com avui, l'any 2018, s'estavella un avió Boeing 737 de la companyia cubana d'aviació i arrendat per la companyia mexicana Global Air amb 113 persones, poc després de sortir de l'aeroport internacional José Martí de l'Havana. Tan sol va sobreviure un passatger. L'any 1994, l'expresident Carlos Andrés Pérez de Venezuela és encarcerat al descobrir-se que cometia malversació de fons públics. Quants, eh? Això dels polítics que fiquin la mà a la caixa és una notícia que ja no és notícia. És tant de normal, eh? Ho hem normalitzat, eh? Allò que hauríem d'escandalitzar-nos. I... però no, com que ho fa tothom, ja el que ho fa... ja, tant és. L'any 1980 entra en erupció el Monte Santa Elena, a l'estat de Washington, als Estats Units, seguint una de les erupcions volcàniques més catastròfiques del segle XX, amb una magnitud de 5 a l'índex d'explosivitat volcànica, causant 57 morts i pèrdues a més de 1.000 milions de dòlars en danys materials. L'any 1980 passava això, tal dia com avui. L'any 1974 s'inaugura la Torre de Ràdio de Varsovia, la construcció més alta fins a aquell moment. Deixava d'estar operativa el 8 d'agost del 91. L'any 1930 comença el seu viatge al dirigible Graf Zeppelin, en el que creuaria dues vegades l'Atlàntic amb un recorregut de més de 27.000 quilòmetres. L'any 1910, tal dia com avui, va ser el màxim apropament del cometa Halley a la Terra, a l'òrbita al voltant del Sol, cada 75 anys de promig. I avui, 18 de maig, és l'aniversari de Spencer Breslin, actor nord-americà, 34. Luciana Lopitalo, actriu i model argentina, 39. Tina Fey, actriu nord-americana, 56. Xo Yun-fat, actor xinès, 71. George Strait, músic nord-americà, 74. Rick Wakeman, tecladista i compositor britànic de la banda Yes, 77. A tots ells, moltes, moltes felicitats. Acabem fent, com sempre, un repàs d'Empordà.info, que es posa en portada. Peyu, al teatre fer riure 800 persones de cop et dona un poder que no tens a cap altre mitjà. Despenja l'arc Elena García, l'arquera figuerenca, que somreia a la Diana. Les fletxes no tenen edat. Notícies, doncs, també, repassar l'actualitat d'aquesta jornada. Benvinguts, bon dia a nosaltres. Començarem, però, al matí amb molta energia. La que ens dona la cançó de Doctor Prats, que li ha posat música a la sortida del Tour de França des de Barcelona. Doctor Prats, energia. Energia.

0: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
5: Cicle de xerrades drets de les persones grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades drets a les persones grans. A Vilafant, no hi faltis.
6: Anem amb una versió d'una coneguda cançó. Juan Magán i Omar Montes han posat fil a l'agulla i han reversionat Ayer la vi.
7: Con su amiga en una calle de Madrid.
8: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Salutacions, comencem una nova setmana. Avui és dilluns, 18 de maig.
3: I comencem també una nova edició del nostre butlletí de notícies.
2: Empordà Actiu impulsa una nova campanya per fomentar les compres al comerç local.
3: Figueres en recupera la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis de la UDG 20 anys després.
2: Espolla transforma un antic oliverà en una biblioteca de muntanya a l'aire lliure.
3: La Gala dels Amos de l'Àrea 2025-2026 ja té data, serà l'11 de juny a la Càtedra de Figueres.
2: Tancarem amb el temps la previsió meteorològica des de la xarxa i amb el suport de Llinyes Empordà.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Com dèiem, en titulars, Empordà Actiu ha posat en marxa una nova edició de la campanya Amb el cap i amb el cor comprem a l'Empordà, una iniciativa que busca incentivar les compres de proximitat i reforçar el paper del comerç local als municipis de la comarca. La campanya estarà activa fins al 30 de juny. La proposta compta amb la participació de les àrees de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i dels ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, l'Escala, Llançà, la Jonquera, Vilafant, Vilamalla, entre altres municipis adherits. Les persones que facin una compra mínima de 25 euros en establiments participants podran obtenir un obsequi presentant el tiquet de compra als ajuntaments o comerços adherits. El conseller comarcal de promoció econòmica, Joan Cano, ha destacat que comprar al comerç local ajuda a generar activitat econòmica, mantenir llocs de treball i preservar la vitalitat dels municipis de la comarca.
2: L'Ajuntament de Figueres i la Universitat de Girona han reactivat la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis 20 anys després de la darrera etapa de col·laboració. La iniciativa s'emmarca dins el projecte de convertir Figueres en ciutat universitària i vol reforçar la reflexió, el debat i la recerca sobre l'art i el pensament contemporani. La nova etapa de la càtedra arrencarà amb una conferència de la historiadora de l'art Patricia Mayayo el pròxim 10 de juny al Museu de l'Empordà. També s'han programat una jornada dedicada al còmic contemporani i futur seminari sobre performance i artistes gironins del segle XX. L'acord s'ha formalitzat aquest divendres amb la participació de l'alcalde Jordi Masquef i el rector de la UDG, Josep Calbó. El consistori destaca que aquesta recuperació reforça l'estratègia de Figueres per atraure estudis universitaris, retenir talent jove i consolidar la ciutat com a referent cultural i de coneixement de l'Alt Empordà.
3: La Fundació Art i Paraula ha recuperat l'oliverà de Cal Coixa a Espolla per convertir-lo en un singular paratge literari obert a tothom. Un espai que està situat en ple entorn natural de l'Albera combina natura i lectura amb tres petites biblioteques lliures creades per l'escultor local Jaume Giró. El projecte va començar a prendre forma el 2022 i té com a objectiu fomentar el gust per a la lectura, especialment entre infants i joves, i dinamitzar culturalment els petits pobles. Els visitants poden agafar llibres en préstec, llegir-los al mateix oliverar o endur-se'ls a casa deixant constància en una llibreta compartida. La iniciativa ha permès en recuperar parets de pedra seca, fonts i arbres de l'espai, a més d'organitzar activitats culturals i literàries obertes al públic. Entre els impulsors del projecte hi ha l'empresari i escriptor Josep Maria Gonyi, la pedagoga i narradora Roser Ros, Mònica Ros, i el sociòleg Oriol Homs.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La 15a edició dels Amos de l'Àrea 2025-2026 ja té dia i escenari confirmats. La gala del futbol comarcal se celebrarà el pròxim dijous 11 de juny a partir de 7:45 del vespre a la CATE. L'acte reconeixerà els màxims golejadors i els porters menys golejats del futbol i futbol sala a l'empordanès d'aquesta temporada. En total s'entregaran premis en 9 categories, 5 de futbol masculí, 2 de futbol femení i 2 de futbol sala. Els guardons estan organitzats organitzats per Premsa Ibèrica i el Diari Empordà, amb el patrocini de Garatge Sala i el suport de l'Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona, el Consell Esportiu de l'Alt Empordà i la Federació Catalana d'Àrbitres. A més dels reconeixements esportius, la gala també inclourà un premi a la trajectòria, un guardó dedicat a un àrbitre de la comarca i una ponència especial vinculada al món del futbol. Els noms dels protagonistes d'aquests reconeixements es donaran a conèixer pròximament.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: I tanquem l'edició d'aquest butlletí amb la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenyes Empordà.
5: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: Bon dia, un temps que no neteja. De fet, les últimes hores hem tornat a tenir força núvols i algunes pluges o tempestes que hi eren importants durant la tarda, sobretot a la Garrotxa i en alguns indrets del Ripollès. De fet, ja ha despertat al matí amb alguns xafaguets, alguns ruixadets, que aquesta nit passada han estat una mica més destacables també, bàsicament, a la serralada transversal. Han arribat fins a la Selva, fins a alguns indrets del Baix Empordà. A partir d'aquest migdia i sobretot aquesta tarda, reguitzell i festa de tempestes una altra vegada en molts indrets. Les més fortes a la vall del Ter, per tant fins al mar arribaran, i alguna d'elles amb calamar-se. Compte, per exemple, cap a la Garrotxa, en alguns indrets del Gironès, del Pla de l'Estany i del Baix Empordà. A la resta de contrades també al llarg de la tarda acabarà plovent, i això farà que avui, de moment, la temperatura no s'acabi d'espavilar. No tindrem una tarda precisament molt càlida, i compte, ja diem, amb algun dels ruixats que arribaran a caure. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
5: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: Tus iniciales, després del butlletí informatiu, Lola Índigo.

0: tengo.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar! Art Unit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers de Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Art Unit presenta Calma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Arranca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i en paral·lel Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al mateix nivell que l'aeroport del Prat o bé el port de Barcelona. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Alba Barnosell, alcaldessa de Granollers, és un dels municipis prioritaris i contemplats en aquesta línia orbital, valorava positivament aquesta iniciativa.
2: Doncs una molt bona notícia, una gran oportunitat per Granollers, pel territori, pel Vallès, pels municipis de l'arc metropolità i, en definitiva, per la mobilitat i pel país. Imprescindible poder-nos moure amb tren sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, i, per tant, poder moure'ns i relacionar-nos amb Sabadell i Terrassa des de Granollers és una necessitat i, per tant, una gran notícia, una gran satisfacció.
1: Illa també reunirà avui amb els comuns per tancar els serrells de la Vall dels Comtes. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, en aquests moments 150 persones s'estan concentrant a les portes de la Sagrada Família i han muntat una aula per tal que no hi puguin accedir ni visitants ni turistes. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc, en aquest cas finalment, el dimecres per intentar apropar posicions. Recordem que una de les principals demandes dels docents és l'augment del salari i també l'escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees de docents. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C17 a Mollet, a la C31 al Prat, a la P7 a Barberà i també a la C58 a Barcelona, també tallada a la C16 a Cercs en sentit sud per tasques d'investigació policial. La 2 a Òdena també està tallada per un accident i a la B23 a Sant Just d'Esvern un altre accident talla la sortida 3. Finalment, una avaria, la C31 a Gavà, també deixa un vehicle al voral. I pel que fa al servei ferroviari, està interrompuda en aquests moments la circulació de la línia R2 sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Banca Mòbil de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. A Vilafant, a la plaça de l'Ajuntament, el dilluns, dia 18, servei de CaixaBank. Des de les 11 del matí i fins a 2:15 aproximadament, CaixaBank amb la Banca Mòbil de Catalunya. A la plaça de l'Ajuntament de Vilafant, cap municipi sense serveis bancaris.
2: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
6: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
7: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
6: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
7: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
6: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
5: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
8: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Els telèfons giren en aquest matí de dilluns, encara ja rector final del mes de maig, no sé si ens queden dues o tres setmanes. Anem a saludar els nostres tertulians, Josep Maria Bartolomeu.
1: Bon dia.
0: No sé si ho he dit bé o no. Queden dues o tres setmanes.
1: Ai, no sé, això ho sabràs tu.
0: Quantes? Montse de la Llave, bon dia.
2: Estem a mig mes, tot
0: a mig
2: just.
0: Mes, sí, sí, bueno, dos.
3: Anem amb l'horari escolar.
0: Soc positiva. Toni Caules, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Héctor Amello, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: L'horari escolar, en quin sentit?
1: Perquè no.
0: Les vagues no les fem,
1: No, ja ho sé que no la fem. Amb el sentit de que el calendari escolar, doncs, sigui el calendari de l'emissora.
0: Sí, en principi.
1: És això, no?
0: Quan acabi l'escola el juny, acabarem la tertúlia i us donaré les notes.
5: No tenemos que salir ni nada de esas cosas.
0: No, perquè l'empresa que havia de gestionar no ha pogut, no ha sortit perquè no hi havia suficients tertulians apuntats. No, això a vegades passa, no? Amb els casalets. Parlant de temes d'escola, educatius, va haver la Vilafant Vila Educadora el dissabte, i aprofito que hi ha l'alcaldessa, doncs, que em digui com va anar l'experiència, perquè a més a més va participar activament, explica'ns una miqueta.
6: Doncs va ser una jornada de que la veritat va ser molt maca. Vam fer un canvi de lloc, el vam anar a Palol, que recordeu que sempre l'havíem fet o en el centre cívic de les Mèlies o bé en el gimnàs de l'escola de les Mèlies, i aquest any, doncs, dintre de la línia de posar en valor, doncs, l'edifici, no?, que tenim de Palol Sabaldòria, s'ha traslladat allà. Aviam, és un espai super maco on només d'arribar-hi ja et sents bé, no? I això va fer, doncs, que aquesta jornada de Vilafant Vila Educadora, doncs, tingués aquest atractiu, no?, que potser en el centre cívic és com més fred. A més ens ho vam passar superbé, perquè ja sabeu que jo intento, bueno, sempre m'apunto, no?, quan fan les activitats i el que sigui, i vaig quedar sorpresa, doncs, de la nena petita que porto a dintre.
0: Sí, perquè diguéssim que la jornada vehiculava una mica sobre la relació entre cultura i educació, no?, i com una és part de l'altra i l'altra és part d'una, i es van fer uns tallers bueno, uns parlaven més d'educació i cultura, a compartir experiències, i l'altre era un taller d'improvisació.
6: Uh-huh. De teatre.
0: De teatre, sí. I la Montse va participar en el segon.
6: Sí, no,
0: per això no. Diu lo de la nena.
6: Bueno,
1: és veritat, jo així és com un zoom, vaig veure saltar.
6: És que eren papallones. Eren papallones, vale, per deixar-nos per deixar-nos anar una mica.
1: Sí.
6: I si me van enganxar algú, me van enganxar en aquell moment.
1: Vaig pensar, guaita, quina agilitat que té la política. Sí.
0: Algú, jo, vols dir, no?
6: Sí, just el moment que fèiem això. Va
0: home,
6: ser quan...
0: com a bona periodista ets agafar els moments clau.
6: Sí. No, i... aquí, en aquest taller, o sigui, primer de tot hi va haver la part, doncs, d'explicar-nos una mica, no? I tot i que en som molt conscients, no?, que la cultura ha d'anar lligada amb l'educació, o l'inrevés, encara es va posar més en manifest, bueno, tant la Txer Arana com la Maria Àngels Vila van fer una horeta i pico, i la veritat és que va ser com 5 minuts, aquell diàleg, aquella
0: sí,
6: manera d'expressar-ho,
0: molt
6: dinàmic, exacte. I després això, en el taller, doncs, en aquest que jo vaig estar-hi, ens va fer deixar una mica, i un moment d'aquests era això, i llavors agafaves entre parelles de diferents edats, i cadascú es posava dintre el paper d'una altra, de la que te deia la Txer, no? Podria ser, doncs, un excel·lent venedor, no?
0: Sí, per exemple, un expert en coses tan en mitjons desparellats, per
6: sí,
0: exemple, no?
6: Sí, sí, una sèrie, no? Et posaves en el paper aquell i tu havies de sortir del teu paper de cada dia, val? Llavors això és una manera d'aprendre que no has de pensar tant el que vols dir, sinó moltes vegades sempre hi ha una prèvia, abans de la improvisació, però sí que has d'agafar i deixar sortir les paraules, saps? Això per un cantó, i que treu tota la teva rigidesa, no? Tot, també diguem-ho, cada moment, no? El que no farem és fer això al mig de, jo què sé, d'un pregó, no? Per dir alguna cosa. Però sí que deixar-te anar una mica i aquesta improvisació, i que dels errors se n'aprenen, i que no passa res, si tu t'equivoques, doncs bàsicament no passa res.
0: Clar, perquè a més és com que has d'acceptar el sí, no? Una de les regles que us va explicar la Txè en aquest taller precisament és que jugues a que acceptes el sí, no? I jo, si jo li dic a en Josep Maria doncs, que és un pollastre, doncs ell ha d'acceptar que és un pollastre
6: i posar-te el paper del pollastre.
0: I a més afegir-hi doncs, de la seva part, no? I això de, quan et diuen digues el primer que et ve al cap, és impossible no pensar-ho. No us passa això? Que quan us diuen digues el primer que et passa pel cap sense pensar, penses?
6: És inevitable, claro. És inevitable que algú...
0: Em mira amb cara de... És evident.
6: Sí. Algú
1: vol que et fa la pregunta, vol que contessis ràpid, sense pensar.
0: Sí. És complicat.
6: És sobre un tema, normalment.
0: O a vegades allò que et diuen Coca-Cola o Fanta... Sí. Nesquit o Colacao, no? Que has de dir la primera que, o la que et sentis més així. Sí. No, interessant això d'improvisar.
6: No, la veritat és que ja us dic que va ser una jornada supermaca, vam estar molt a gust, també des d'aquí agrair doncs, a la direcció de l'Escola Solivent i de l'Institut que van fer la presentació doncs, dels treballs i dels projectes que estan fent durant aquest any, durant el llarg de l'any amb l'alumnat. També va vindre la directora nova, no, diguem-ho així, de la llar d'infants de les 7 Pometes, i ella ens va dir, clar, jo aquest any sóc nova i encara no volia veure una mica com era, no? Però ja ens va dir l'any que ve també tot el que fem de cara a la mainada doncs us posarem, perquè és una manera de brindar-ho. Sí que és veritat que és una jornada en què normalment és el dissabte al matí, tot i que l'hem escurçat al llarg dels anys, perquè abans, si recordeu, durava moltes hores i anava molt enfocada potser al professorat. Ara la fem més enfocada a tota la comunitat educativa en general. Tots tenim, no? Perquè no deixa de ser que tenim extraescolars, partits, anar a comprar, no sé què, no? Però sí que des d'aquí doncs m'agradaria que la gent s'impliqués, vale? En general, la gent es pogués implicar doncs amb aquestes jornades, en general, perquè et fa molt més humà, comparteixes doncs això, activitats, maneres de pensar, i sempre se n'aprèn.
0: I que l'educació no és cosa només dels profes, no? Ara que exacte. Estem parlant sempre de les vagues i com que està a l'ordre del dia, diguéssim, també eduquem des de la ràdio, per exemple, o aquella entitat que fa una activitat, o aquella exposició, per això que anava més amb el tema de cultura, o aquella companyia de teatre que està oferint un espectacle, no? O les companyies, o quan fem una festa major, doncs el que surt al carrer, tot educa, no? Al cap i a la fi, no sé, vinus Antoni, i estàs d'acord o no?
1: Sí, home, jo penso que sí, tot el que sigui activitats doncs, que es fan al poble i bàsicament per la mainada, doncs tot educa, i no solament la mainada, sinó també els grans.
0: Sí, perquè no deixem mai d'educar-nos, no? Com a éssers humans, i no deixem mai d'aprendre, no?
6: Jo tinc una persona propera que, si no cada setmana, cada dos per tres, no? Sempre em diu, anem aprenent, Montse? És a dir, sempre aprens, sempre hi ha situacions noves o moments, no? Que penses, bueno, ja l'he viscut, però mai no és igual aquell
1: moment. No, això em fa pensar, jo estic fent un curs d'informàtica, i la veritat és que
6: tallaré, però que potser el fas a Vilafant.
1: No, a Vilabertran.
6: A Vilabertran.
1: A Vilafant, que jo sàpiga, no en fan.
6: No, un curs no, fan tallers.
0: Els tallers, sí, el taller hi va també.
1: Sí. Ah, no, els tallers sí. Soc l'únic que faig treballar aquella nena.
0: És el que li fa més preguntes.
1: Sí, és que durant la setmana doncs tinc... tots els dubtes que tinc, doncs me'ls apunto i llavors el dimarts els abuiduc.
6: Ah, molt bé, molt bé.
1: Davant d'ella.
6: Molt bé.
1: Sí, no, i és molt profitós i crema que val la pena que hi ha pres coses. Jo senzillament el que volia comentar és que aquestes edats que ens ha enganxat aquest canvi tan important sobre les noves tecnologies, doncs moltes coses de lo que faig en el curs, moltes se m'escapen, no? Però sempre aprenc alguna cosa, sempre, i per mi això és important, coses que no sabia, que ignorava, que desconeixia, i ara en base d'anar-hi tant allà com els dimarts aquí, doncs he pres moltes coses.
0: Està informatitzant-se, eh?
6: Però això ens passa a nosaltres, no? Sí. Bueno, i a mi em passa. Jo estic, no, aquesta primera generació ostra, no, una mica més endavant, però hi ha moltes coses que igualment a mi se m'escapen. Jo quan veig, doncs, les meves filles que me diuen, anem al mòbil, que ja ho faria més ràpid, no? Dic, bueno, és que no me deixes ni veure què fas, jo encara no he tocat la primera tecla, que elles ja estan a la quarta, no? O un vídeo mateix, no? Que facis, dius, bueno, això ho poses aquí, no? L'Instagram o el que sigui. No, espera-te, que primer de tot has de fer una preparació perquè et quedi bé, no? I no et parlo ja dels més petits, que aquests ja, com aquell que diu, neixen i formen part de les seves extensions de les mans, no?
0: Sí, però jo vaig quedar sorpresa, també, dels petits, que el meu gran, per exemple, no, que ja seria un moment, no, de tocar ordinador, que jo sé coses que ell no sap d'informàtica, no? Que ell és natiu digital, diguéssim. Jo hi ha coses que, bueno, perquè a mi me'ls han ensenyat, a ell ja se l'han donat per suposat, i a vegades potser no hauríem de donar tantes coses per suposades pel que fa a aquest tema.
6: Però una cosa potser és la base informàtica i l'altra és les xarxes, no? Sí. La manera de moure't.
2: Sí. De tots modes, jo penso que aquest tipus de cursos per persones de l'edat d'Antonio, de l'edat meva, més que servir per aprendre, perquè què en farem de saber més coses d'informàtica, tampoc ho hem servit tan sovint. El més important és ocupar el teu temps amb algú que et fa treballar el cervell. Això per mi és el més important.
0: També.
2: Per mi és el més important.
1: És compatible,
2: això.
1: Eh?
2: Sí, sí.
0: Sí, sí. No, i que a més us fa ser més funcionals, sí, no? Sí. Perquè avui en dia tot va quasi tot va per internet, tràmits administratius cada vegada més.
2: Sí.
0: Per tant, és important que no ningú es quedi fora. L'Héctor la porta bé, la informàtica.
5: A dies.
1: Home, és d'una altra generació, eh?
0: Sí.
5: Jo sé de los que si no funciona pago y reinicio, ja està.
0: Sí, no? Com les idees informàtics. Si ho heu provat de pagar-lo i tornar-lo a encendre, jo sóc de les que m'enfado i renego quan no funciona, no? I parlant d'engegnar, una altra de les coses que volia comentar, que ho tenia a l'ordre del dia, era precisament que a més em lliga perfectament amb el, precisament va ser el dijous que hi va haver una xerrada aquí que va organitzar la taula dels drets de les persones grans aquí a Vilafant, que precisament, doncs, com vam acabar, no?, que parlava dels cuidadors, com vam acabar ens van fer una valoració i veies totes les xerrades que organitzaven, doncs, des d'aquesta taula, no? I una d'elles era el tema del fet de LGTBI doncs, a edats avançades, no? I precisament ahir llegia aquest titular arrel de que ahir era el dia contra la LGTBI-fòbia. Ostres, que persones grans que en el seu moment van sortir l'armari, que quan són grans hagin de tornar-hi a entrar.
1: Per què passa això?
2: De tots modos...
0: No ho sé, perquè anem enrere com els crancs? No,
2: la LGTBI-fòbia, una cosa és el que passa a Europa, a països adelantats, i l'altra cosa és el que passa al món. Un 60% dels països del món condenen la...
0: Bueno, el fet de no estimar de la manera que diuen que s'ha d'estimar.
2: Bueno, però ho condenen de formes... amb pena de mort, eh? Vull dir, existeix encara això, eh? Per un, no sé, és impressionant, eh? Que hem, bueno, amb tot, hem adelantat molt, però continuem molt atreçats amb el que és amb global en el món enter.
0: Jo a vegades em pregunto si la llibertat existeix, no? Perquè veus aquestes coses o sents aquestes xifres i penses, ostres, si jo no puc decidir ni com vull estimar perquè tinc una pressió social que me fa comportar-me d'una manera determinada.
2: Sí, i molts països continuen pensant que és el que tenen és una enfermedad, és una malaltia. I llavors intenten tractar la malaltia, cosa que, bueno, científicament és provat que és totalment fals, això, no? Vull dir que no hi ha cap pastilla ni cap sistema que curi el...
6: Ahir al vespre em va sortir una notícia d'aquestes de TV3, no, que et surten, i hi havia un cas d'una senyora que era transsexual.
0: L'he vist.
6: Vale, i estava parlant d'aquella quan era jove, en època d'en Franco inclús, va estar tancada, o sigui, ell no es va poder expressar, doncs, com a dona que se sentia. I va estar tancada, doncs, això en un manicomi. En aquell moment els hi donaven
0: una medicació,
6: electroxocs, vale, pel fet de que es pensaven que així el seu cos, no, o la seva ment, es canviaria i d'això. I diu que ha tingut molts i molts problemes durant al llarg de la vida i en data d'avui encara els té, no? Perquè diu, és que jo em sento dona. De fet, quan jo vaig veure el vídeo, el primer moment inclús la veu, vaig pensar que era una dona, eh? Vull dir que no. Hi ha que potser es nota més o menys físicament, parlo.
0: Que vull dir que havia fet una transició molt important.
6: I sí que va dir que inclús més cap aquí li donaven hormones d'home perquè es convertís en més home perquè se sentís més home, no? I que ella no és el que volia. Si teniu un moment, escolteu-lo. Mm.
0: És interessant aquest testimoni.
6: Ostres, em vaig quedar una mica en aquest sentit, no? De dir com pot ser. O sigui, si parlem d'uns anys enrere, ho puc mig entendre, però ara em costa, no? Que encara li passi això, no? El fet de donar el DNI, no? Veus Joan i dius, ostres, però si jo veig, no? Una Maria.
2: Mm. Sí, sí. Mm.

0: No sé por qué la izquierda se arroga esa superioridad moral cuando no la tiene, porque precisamente donde se mira a la izquierda son países donde no hay libertades, donde no existe la propiedad privada, donde se persigue la homosexualidad, donde los derechos del colectivo LGTBI muchas veces no están ni siquiera se pueden expresar. Por lo tanto, dices, no, cuidado que viene la derecha. Me parece demasiado, un argumento demasiado mánido, que no existe. O sea, en este momento, ¿qué derecho se ha perdido en alguna comunidad autónoma donde gobierne, por ejemplo, PP y Vox? Yo no creo que se haya perdido ningún derecho. O sea, el miedo que se está poniendo, pues bueno, pues el mismo miedo que se puede poner cuando digan, es que viene el comunista.
1: Bueno, jo bàsicament perquè el que he llegit i el que veig, no? O la propaganda que s'està fent, els discursos que s'estan fent, anen en aquesta direcció.
2: Clar, fora... si en campanya diuen aquestes coses, clar, doncs...
1: Jo m'haig de creure.
0: Dicen.
1: Sí,
0: no, lo,
1: sí.
0: No lo dicen.
1: Mirem,
0: ¿quién lo ha dicho? Pues entonces necesito, ¿vale? Necesito esas frases que lo haya dicho un líder que diga, ha dicho que le va a quitar los derechos al colectivo LGTBI. No lo veo.
1: Yo siempre parlo de las extremas, ¿eh?
0: Sí, pero no lo han dicho. Que le van a quitar derechos al colectivo LGTBI, que van a retroceder en derechos al colectivo LGTBI.
1: Més que treure'ls és etiquetar-los, a més, és dir, els amaguem, saps? O sigui, no és, clar,
0: no
2: és...
0: Etiquetar-se és quan tu pones una etiqueta que te llamas colectivo LGTBI, i eso es una etiqueta, donde ya te has autoidentificado como colectivo LGTBI.
2: Bueno, podem parlar del debat de les etiquetes i si convé posar etiquetes o no convé posar etiquetes.
1: Bueno, pues que avui dia tot
2: està etiquetat, no? Dona, home...
0: Mira, ayer estaba viendo la película Easy Riders y había una frase que me gustó mucho, y justo hablaba, cuando hablaste ahora de la libertad, decía, las sociedades hablan mucho. La frase no es exactamente así, estoy hablando de una película del año 78, pero decía, se habla mucho de libertad, pero cuando ven a un hombre libre, ahí hablaban de hombre libre, evidentemente, era otra sociedad, dice, cuando ven a un hombre libre... se asustan y tienen miedo. Pues eso yo creo que pasa generalmente en todas las sociedades, porque si os acordáis, esa película habla de los Estados Unidos de los años 70, donde precisamente Estados Unidos habla mucho de libertad, pero resulta que cuando esas personas que representan una determinada forma de pensar, pues más hippie, más nihilista, más esto, pues precisamente son perseguidos, apaleados y demás, y dicen, ellos se sentían hombres libres.
3: Jo, recuperant una mica del que parlàvem abans, penso que els líders ara, en aquest cas, que els que ens toca parlar són els de les dretes, perquè els de les esquerres estan bastant...
0: Estan governant Espanya, eh? Está gobernando España.
3: Sí, pero tiene data de caducidad, eso, ¿eh?
0: Bueno, como todos los gobiernos, por suerte.
3: Y tú tomo sap, y tú tomo sap.
0: Por suerte.
3: Doncs, el que vull dir és que mai parlaran que volen treure això altre. Però les idees ja els hi veus. Per tant,
4: parlant i recordeu que s'acaba d'aprovar a Portugal, que està pactant amb l'ultradreta, una llei en què retalla l'avortament o la llibertat d'avortament que hi havia al país. I això és aquí un país democràtic, europeu i no sé
3: sí,
4: què.
2: I al costat, el país veí.
3: És el que ens passarà aquí si arriben a governar les dretes en coalició, que és el que es preveu que passi, no?
0: Però a veure una cosa. Si gobiernan las derechas en coalición será porque los españoles han votado eso.
1: Sí,
0: sí, y votan esas políticas igual que... Mira, a mí no me gusta Trump, pero ¿quién la ha votado?
2: Sí,
0: los estadounidenses,
2: por lo tanto
0: tienen el presidente que ellos quieren. Si en Andalucía solo el PSOE ha obtenido el peor resultado de la historia, será por algo.
5: Perdona, l'exemple que has tret, molts se n'arrepenteixen d'haver votat en Trump.
0: Bueno, te puedes arrepentir, però
2: van comprar el discurs.
1: Primer que hem de fer, hem d'agafar i caure i fum-nos la nata per dir, ai, és que me'n recordo. Això passa amb les direccions, amb tot, no?
0: Entonces,
1: quan tens jo què sé, ara diré amb un alcalde, no? Oh, aquell alcalde que no sé què. I quan ha marxat dius, ostres, tu, preferia aquell que no pas aquest.
3: Sí,
1: I amb això serà el mateix.
2: Bueno, però si la...
1: sí que hem d'aprovar, vale? I possiblement, vale? I te dono tota la raó amb això, que qui surt és perquè l'han triat,
0: claro.
1: Però per què? Perquè te veuen aquest discurs i al final tots som com som i només agafem aquella lletra que ens es passa.
2: Però
0: por suerte, al cabo de 4 anys tendràs dret a volver a votar i podràs revertir-lo.
2: Però si tu compres aquests discursos és que realment no estem tan avançats.
0: ¿Por qué no?
2: Perquè si realment tu decideixes votar un partit que tu saps...
0: Però perquè és més avançat una cosa que l'altra? És que el problema és perquè és més avançat, perquè tu lo consideres que és més avançat.
2: Vale.
0: Entonces, a lo mejor
2: avançat en el tema de drets del col·lectiu, per exemple.
0: Los derechos son conquistas que se pueden revertir, evidentemente. Sí. Entonces, hay unos partidos que hacen unas propuestas, otros partidos que hacen otras propuestas y otros partidos que hacen otras propuestas. Yo no digo cuáles son mejores.
1: No, no.
0: Estoy diciendo que la gente elige. Y luego, si es lo que no te ha gustado al cabo de 4 años, lo puedes cambiar. Pues precisamente eso. ¿Por qué no están comprando las políticas entonces del Partido Socialista? Pues será porque no les gustan. Será porque esas personas están diciendo, oye, estas personas que se están presentando a estas elecciones no me representan. Y como no me representan, bueno, no les voto. ¿Estoy diciendo que las políticas del Partido Socialista sean malas? No, yo lo estoy diciendo. Estoy diciendo que la gente no les vota. Entonces, ¿qué discurso están comprando? Los del populismo, evidentemente. Y lo he dicho 40.000 veces aquí. Populismo de izquierda, populismo de derecha. Para mí son exactamente lo mismo. Lo mismo que el Trump. Oye, a mí me gusta. No, no me gusta. Yo no lo voto. Ni loco, pero lo que han elegido los estadounidenses. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los estadounidenses son tontos y no saben votar? No, votan lo que consideran.
2: Bueno, tenen una situació concreta, venen d'on venen,
3: bueno, i han cregut... Una mica tontos potser sí són,
0: no,
3: perquè,
0: no
3: perquè és la segona vegada que els hi han d'entrar.
0: Sí,
3: bueno,
0: sí,
3: ja sabien com anava,
2: Sí, però has de tenir en compte la situació del
0: moment. I aquí en Catalunya voten a los nacionalistas y el nacionalismo es el que destruyó Europa varias veces seguidas durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial fueron los nacionalistas los que provocaron todas esas guerras y todo su afán de conquista y de considerarse mejor sus naciones que el resto de naciones del mundo, que es precisamente el discurso nacionalista catalán.
2: A mi m'agradaria...
3: No, afán de conquista no, som conquistats.
0: No.
3: Som conquistats, és molt diferent, Som conquistats.
1: Però per tant, al final som així, els humans.
0: Claro.
1: O sigui, hi hem passat, teòricament n'hem après, i no és així. Tornem a caure allà mateix.
0: Claro, pues imagínate, estamos en el 2020 votando o hay gente que vota ara... partidos nacionalistas. Pues entonces yo tengo que decir, uy, vaya atraso.
5: Una pregunta.
0: Los que provocan
5: vosaltres del tema,
0: pactáis con ellos,
5: del tema prioritat nacional, d'això?
2: Prioritat nacional.
5: Prioritat nacional, què n'opineu? De prioritat nacional.
0: ¿Quién es nacional?
5: ¿Eh?
0: ¿Quién es nacional?
2: Sí,
5: prioritat nacional.
3: Quina és la prioritat?
2: Depèn de quina és la prioritat i depèn de quina és la nació.
5: És que hi ha un partit, que tots sabem quina és, que està dient prioritat nacional, no?
2: Sí, però quina és la prioritat nacional? L'educació? La sanitat? La bandera?
3: Sí, esclar.
2: Que no és molt... Això no és prioritat nacional.
0: Que no és molt distint a lo de catalanes de primera i catalanes de segunda que hacía aquí los nacionalistas. Que no és molt distint. Que eso de expulsarnos de Cataluña a los que no pensamos como los nacionalistas, yo lo he vivido. Personalmente nacido
3: encara ets a Catalunya, eh?
0: Claro, hombre, sí. y no me va a echar ningún nacionalista. Antes se tendrá que ir él.
5: Però jo sempre he dit, a veure, que dretes, esquerres, jo crec que s'ha d'anar a la persona que enrona amb un llenguatge que tu t'interessa, és aquell el teu líder. En un moment pot ser el de dretes, en un moment pot ser d'esquerres. El tema prioritat nacional, com sempre, jo com sempre veu discordant, jo diré un exemple i després diré. Jo vaig estar em sembla 40, 30 i pico d'anys cotitzant la Seguretat Social. Un moment determinat vaig fer un pas a la meva vida i em vaig quedar 6 mesos sense treballar i, hòstia, anar-me'n al paro i entra la família i tot plegat, cony, tens més dret que ningú, ves al paro. Vaig anar al paro i a davant meu vaig fer cua amb 40 magrebis i van tardar una hora en rebre'm, no? Llavors jo penso, hòstia, però si és una persona que fa 30 anys que he treballat a Espanya, tinc que tenir els mateixos drets que aquest que acaba d'arribar? Aquesta és la meva pregunta.
2: Vivim en una societat que intenta igualar les...
5: Per tant, sí, tots som fills de Déu, però en aquest món sempre hi ha unes coses que tu has aconseguit a base d'un esforç, d'un sacrifici i uns anys de dedicació.
2: Fills de Déu o revolució.
5: Que no són el mateix que aquell que no té res de tot això. Aquesta és la meva.
1: Exacte. Com ho saps? I tu com ho saps que aquella gent van vindre allà i no tenien res?
5: Home, si no parlaven ni espanyol i els tenien...
1: Però ahí està la base.
0: Però
1: la diferència d'això és que si abans de ser magrebins, en aquest cas, haguessin sigut australians, vale? Físicament...
5: No, jo hagués opinat el mateix. Home, seguríssim. No. Jo el que estic dient...
1: Jo ho he dit moltes vegades, Josep Maria, i així ho dic, i si no, que vingui el meu pare i que ho digui, no?, que diu aquell. Coi, el meu pare és d'Extremadura, van vindre tota la família aquí a treballar, i ell ho ha dit moltes vegades. Diu, nosaltres com vam arribar aquí a Catalunya, de fet, érem com un barri on tots els que venien de fora i tots els obrers, vale? Els que venien a treballar a l'obra i tot això, estaven allà, i Déu me'n guard que aquell castellà o aquell xarnego, vale? Anés amb una noia catalana, vale? Perquè els pares s'hi posaven.
5: Jo,
1: i això
2: ha passat.
1: Però escolta, jo, de casos, bueno,
3: són xocs de cultures.
1: Sí,
3: però per és tant, lògic que hagi passat això. Però encara no passa això.
1: Però ens no, està passant,
2: sí, però passa amb altres resta, cultures.
1: Amb la resta de cultures. Fixeu-s'hi.
3: Però són cultures molt diferents de la nostra.
2: I què? Però estan consumint amb nosaltres.
3: Són cultures i religions diferents de la nostra.
0: M'alegra que Toni diga que la cultura espanyola... Que me preocupa que alguien diga que sea diferente. Però m'alegra que acceptes que la cultura espanyola és exactamente la misma que la catalana, perquè no hi ha diferència cultural.
2: No, ha dit més semblant.
0: No, són iguales. Te lo puedo asegurar.
3: No t'equivoquis o t'equivoquis.
2: Fem una cosa. Fem una pausa per la publicitat, que sé que l'hora de marxar abans, si us sembla. La acomiadem i continuem amb més debats. Va, vinga, fins ara.
6: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música. Banca Mòbil de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. A Vilafant, a la plaça de l'Ajuntament, el dilluns, dia 18, servei de CaixaBank. Des de les 11 del matí i fins a 2:15 aproximadament, CaixaBank amb la banca mòbil de Catalunya. A la plaça de l'Ajuntament de Vilafant, cap municipi sense serveis bancaris.
7: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
8: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
9: Ui, ens l'hem passat, no?
10: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
11: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
12: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
13: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
12: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
13: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
14: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Som-hi, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. No ha parat durant la pausa, eh? Tornarem aquí a parlar. Jo no sé per quin tema triar, perquè bueno, hem estat parlant de política, cultura i política també van molt lligades. Mireu el Festival d'Eurovisió sense anar més lluny. Que hi ha hagut països doncs, que amb el tema Israel doncs, han fet boicot, però ha quedat en segona posició pel que he vist Israel. I això Netanyahu n'ha fet bandera de... Veieu com ens donen suport? Espera, que Antoni aixeca
4: ja,
2: el dit.
4: Ja fa anys que el govern d'Israel paga amb el sistema informàtic que tenen i tot, o sigui, ells
2: financia
4: el televoto,
2: altres...
4: fan votar i la comunitat jueva cobra perquè els que estan a Alemanya, França, Anglaterra, no sé qui, votin per al seu país. A part de que és un país que, tot i que la gent estigui a fora, és molt, molt, molt del país, voten tots, aquí nosaltres no votem tant.
2: Home, és que tampoc és tan important.
4: Exacte, però ells sí, ells voten tots i a part el govern ha fet moltes campanyes i campanyes fins i tot pagant, si tu estàs a Alemanya i votes i demostres que has votat a Israel, ja cobres.
2: Ostres, els diners són una eina per manipular aquests concursos, que evidentment que Eurovisió tampoc és que sigui una cosa tan important, no? Però sí que és veritat que la cultura és important, no?
5: Sí, però jo particularment principi. No barrejaria mai, no hauríem de barrejar mai ni el deport, ni l'Eurovisió...
2: Tot és política,
5: amb
2: els, eh?
5: Sí, però a veure... És que no són els israelites els que estan matant els gasserís. És en Netanyahu, no són els israelites, tu. Hi ha molts israelites que no el poden veure en Netanyahu. Vull dir, i estem castigant a tots els altres. Aquesta és la meva punt de vista, no? Vull dir...
0: Sí, jo comparto el de...
4: No, anava a dir que aquesta mateixa frase ho diuen els del PP. Diu, és en Sánchez, eh? No són els espanyols, és en Sánchez
2: que fa boicot a la televisió.
0: No, però que al fi... Por ejemplo, yo me imagino un deportista. Imaginaos un deportista de élite que tiene una cantidad limitada de veces que se puede presentar a unas
2: olimpiadas.
0: Y por ejemplo decimos, no, pues ahora Israel que no participe en las olimpiadas. ¿Y qué culpa tiene
5: a
0: ese deportista que ha estado entrenando y que a lo mejor no se puede presentar a dos o tres olimpiadas porque no le va a dar más su ciclo deportivo? ¿Qué culpa tiene ese deportista de que su país haya decidido entrar en guerra? Que él puede estar a favor o estar en contra, pero que esa es su opinión.
5: Y cuidado con lo que está explicando Héctor, las personas que se preparan para unas olimpiadas, muchas se han suicidado de la gran presión que arriban a tener.
2: Bueno, ahora de por qué en parlarem. Us recomano una pel·lícula que es diu Les Nedadores, que a mi em va agradar molt, precisament unes noies, ara no recordaré el país, que malament que estic, quan hi va haver-hi la guerra, ostres, no me'n recordo ben bé, elles van haver de marxar, van ser refugiades i van participar, crec que van ser els Jocs de Rio, amb l'equip de refugiades, perquè el seu país en aquell moment estava destrossat
5: sí,
2: i no tenia la infraestructura per poder doncs participar en unes olimpiades. Clar, també és el cas contrari, no? Tu no pots participar perquè el teu país està fent una guerra o perquè el teu país està patint una guerra també, no?
0: Yo entiendo la posición política, la entiendo.
2: Claro, pero
0: dices, bueno, al final España decide retirarse y muy bien, o sea, oye, no participamos porque
2: es una manera de hacer política,
0: porque participa, y que me parece que la han compartido otros países también, la misma posición de España. Pero claro, después aquí tenemos una serie de artistas que a lo mejor podrían utilizar eso como una proyección nacional, internacional, y que realmente les gustaría participar, y les quitas una vía para que puedan desarrollar también esas...
5: A part, hi ha una altra cosa, que no passa gaire res si Espanya no participa, perquè els últims anys sempre ha quedat segon o tercer per la cua, vull dir que...
0: Bueno, que también habría que replantearse las propias formas
2: La Montse estava buscant la informació de la pel·lícula.
1: Estava buscant la informació i són dues adolescents refugiades sirianes.
2: Això, sí. Síria, és que no em sortia el nom, em venia Palestina tota l'estona. Sí.
5: S'ha escrit un llibre d'això que jo l'he llegit, que és boníssim, sí.
2: La pel·lícula és molt bona i, de fet, jo segueixo a Instagram la noia que va participar a les Olimpiades, i bueno, s'ha convertit també com una mica en símbol de...
5: Aquestes dues noies nedadores, recordant el llibre que jo vaig llegir, abans d'arribar a les Olimpiades, amb un traslado d'aquests en barca,
2: sí,
5: per mig del mar,
2: amb una patera i sort que eren nedadores olímpiques,
5: van salvar quantitat de noies que s'estaven afogant.
2: Sí, perquè gràcies a la seva habilitat doncs no van poder sobreviure elles i ajudar els que anaven en la patera, no? També, i que bé, si tens raó, Héctor, que clar, potser hi ha gent que persones de l'estat espanyol que potser, artistes que potser haguessin pogut tenir aquesta projecció. De fet, guanyar Eurovisió no et garanteix èxit musical.
0: No.
2: Al contrari, no? A vegades la que ha quedat segona o tercera és la que acaba sent més escoltada, no?
0: No garantitza nada, no, però al final jo sempre me planteo eso también, bueno, que se consigue realmente. Hemos conseguido parar la guerra, hemos conseguido
2: no,
0: porque al final la política va por un lado y este tipo de cosas va por otro.
2: Bueno, es com posicionar-te, no? De dir, jo estic en contra d'això.
0: ¿Qué me refieres? Que si no hubiesen hecho del festival no estaría posicionado este gobierno.
2: No, ja ho està, amb altres coses que ha fet, no? Però és una més de marcar aquest posicionament.
3: Però,
2: sí,
3: però... Quan passen coses així, sempre hi ha gent que en surt molt perjudicada. Hi ha nacions, no? Jo em remuntaré molts anys enrere, em sembla que eren les Olimpiades de Múnich, que hi havia un grup palestí que se'n deia Setembre Negre, no sé si se'n recordareu.
5: Sí, me'n recordo. Sí,
3: que
5: sí,
3: varen
5: sí.
3: entrar
5: sí, sí.
3: a la nau olímpica.
5: I va haver un atemptat
3: molt fort. Pavelló olímpic d'Israel i varen matar els atletes
5: sí.
3: israelans.
5: Ok, sí, sí.
3: Per tant, tant n'hi ha per una banda com per l'altra. Que no hauria de ser així. Que no hauria de ser així.
2: Tornem a les persones.
3: Com ho fem?
2: Que una cosa és la política i l'altra cosa són les persones, que potser hi ha persones que estan d'acord amb una part d'aquesta política, però no amb tota. Que deia una mica en Josep Maria, no? Que potser hi ha israelians que no estan del tot d'acord amb les maneres en què està fet.
3: Però aquests israelians els varen votar.
2: Sí, sí.
3: Igual que en Trump. El varen votar.
5: No.
3: Per tant, no diguem, no culpem una sola persona.
5: No tots els Estats Units va votar en Trump i no tots els israelians van votar en Netanyahu. Hi ha molts que
3: no. És igual que en Sánchez aquí a Espanya, no tothom va votar en Sánchez i en canvi és el que està governant. És el mateix.
2: Perquè hi ha un sistema que ens hem donat entre tots i hem pactat entre tots.
3: I que ens sembla, jo avui per avui em sembla que és el més just.
2: Avui per avui és el més just. El que passa és que té moltes millores. L'Héctor s'acomiada fins dilluns que ve. Clar, pressions en rebem moltes com a éssers humans i en una societat que estem bastant pressionats, que ens hem de posicionar sempre amb tot, no? I has de prendre partit. I cada cop estem en una societat com més polaritzada de... posiciona-te, això, no?
5: Sí, ens posicionem tot el que vulguis, però s'ho faran ells, no t'escoltaran.
2: A mi m'agradaria tenir algun poder, no? Tenir algun poder i que el fet de posicionar-lo...
3: Bueno, el poder del poble el té cada 4 anys.
2: Quina pena, no? Que només sigui cada 4 anys.
3: Però, per tant, has de pensar molt bé el que fas i qui li dones el poder perquè pugui governar dels propers 4 anys.
1: Però segueixo pensant que no n'aprenem. No n'aprenem. Vale? Perquè sí que és veritat, doncs, això que dius, no? Que el poder el té el poble durant 4 anys, però quanta gent passa olímpicament d'anar a votar.
3: Sí.
1: Vale? Llavors, no hi ha... O sigui, jo a vegades quan poso els debats o poso quan surt a la televisió, abans a mi m'agradava escoltar-ho perquè sempre aprenia, no? Hi havia un diàleg, no? Hi havia una manera de parlar que en el Parlament mateix, no? Ara, fa temps que no l'escolto perquè cau la cara de vergonya, no?
5: Sí, sí, sí.
1: O sigui,
5: el nivell ha baixat molt.
1: No s'exposen temes per tirar endavant, si no és tu perquè has fet això i jo sí, perquè sí, he fet allò i aquestes discussions que al final dius no n'aprenem.
5: O quan es tracta de corrupció...
1: I tu més. Exacte. Vull dir que al final no n'aprenem i és aquí on tornem a tirar enrere i és aquí on... Tornant a lo teu, Josep Maria, tornant a lo teu, no hauríem de mirar tant els partits, no? O els colors, o el que vulguis, sinó hauríem de mirar, tirem endavant doncs, una ciutat, un poble, una comunitat, és igual, tirem endavant un país, al final és així.
3: A mi m'agrada seguir els debats que hi ha al Congrés, i m'ha agradat sempre, però és que ara ja no, perquè tenim a mi en Sánchez, hòstia, jo crec que és un molt bon president, i jo crec, sota el meu punt de vista, jo crec que és una persona que ho fot molt bé. En canvi, l'oposició que té ja pot fer el que vulgui, que sempre en contra.
5: I llavors...
3: propostes perquè el país vagi bé, fer-li costat. Això que ha passat recentment amb aquest barco de la gent que estava infectada, que va anar a Canàries, automàticament en contra.
5: Jo sempre dic...
3: els governs mundials, tots li han dit que ho ha fotut bé.
5: Jo sempre dic el mateix. Quan es tracta,
3: això crema,
5: quan es tracta d'una cosa que requereix...
2: Anar en contra perquè
5: sí. Que requereix que anar tots a una. Anem tots a una, solucionem, i ja ens barallarem després.
2: Però ens falta cultura política, no?
3: Una cosa més fàcil que això... que varen agafar aquest barco.
5: És la salut.
3: Doncs això, que li havien d'haver fet costat tots,
5: sí.
3: Sempre ho ha fotut malament, que no ho ha explicat bé, sempre així. Això fa avorrir. El que estan fent amb la seva dona, ni amb una careta a la cara, que s'han cregut aquests jutges.
2: Però llavors potser és que com a societat ens falta cultura política, perquè clar, evidentment que els representants formen part d'aquesta societat i tenim és el reflex de com
4: sí
2: som.
4: I en canvi, abans de la tertúlia ho parlàvem. Si tan malament el PP no vol pactar amb Vox, perquè no pacta amb els socialistes? Uh-huh. A Alemanya ho fan. Uh-huh. Pacten partits enormes perquè el país vagi bé. En canvi aquí...
5: Impossible. I el que és impossible, és totalment impossible, és que sempre que el que diu l'altre no està bé. Això és impossible, és impossible.
2: I perquè ho dius tu, jo estaré en contra.
5: Sí, sí, perquè jo estic en contra. No, home, per favor, la reina és la Ayuso, que li tinc, realment li tinc una mania impressionant. Però sí, aquesta qualsevol cosa, tu... Que...
2: Fins i tot les vacances,
5: Sí. Qualsevol cosa que faci l'altre està mal fet. Està mal fet perquè ho ha fet l'altre. Coi, no fotem, tu, i...
1: És una oposició destructiva, això. Sí.
3: Exactament. Volen, no varen pair que Sánchez pactés amb segons qui. I gràcies a això ha pogut governar. Suposo que acabarà la legislatura, perquè ell ho té molt clar. Però això de matxacar de la manera que l'estan matxacant, hòstia, ha de ser...
1: Sí, però ja està, ja hi ha hagut, es van enfadar, tot el que tu vulguis. Ja està. Ja n'hi ha prou.
3: Sí.
1: No?
3: Sí.
1: T'ha passat l'enfado.
3: Fem un reset.
1: I vinga, què hem de tirar? Hem de tirar polítiques d'un cantó a polítiques de l'altre? Doncs tirem-les endavant i agafem... jo sempre penso, no? Tothom té la seva part, no? De visió i la manera, i no la meva serà la millor, ni molt menys, ostres, adaptem-ho entre tots. No?
5: I tornant al que deies tu fa un rato, a veure, si les coses van com van, és quasi segur que les pròximes eleccions PP i Vox manin a Espanya. I que retrocedirem, és claríssim que caïrem enrere, és claríssim, vull dir, és claríssim.
1: Bueno, després ens empenedirem tots plegats. Sí.
3: Un fet que ens afecta a nosaltres, a tu i a mi.
2: Les pensions.
3: El PP els va congelar.
5: I Vox ja està dient
3: pujaven un 0,25, que valia més la carta que t'enviaven, que es posaven medalles que havien pujat, que pas el que realment havien pujat. En Sánchez ho va actualitzar-ho tot.
5: Sí, sí.
3: I això, però... els pensionistes no ho veuen, això, a l'hora d'anar a votar.
1: Però ara... Pensant ara en això que estàveu dient, hi ha un problema, no? Hi ha, com que hi hauran 4 anys, o hi han hagut 4 anys, o 8, els que siguin, no? Que hi ha hagut aquests canvis uns amb els altres, després es tarda molt, aviam, ara mateix amb el tema d'educació. Quants anys fa, vale, que no s'ha fet absolutament res? Jo entenc que tota la comunitat educativa està que crispa i li hem de donar la raó perquè estan desemparats. Però quants anys portem desemparats d'aquesta manera? I ara què passa? Ara ho hem de solucionar en 2 dies. És impossible solucionar això, vale? I en aquí, si hi ha un canvi de govern, sigui el que sigui, hi haurà, llavors clar, estarem tan cremats i tant d'això, que el pròxim que vingui en 2 dies,
2: no,
1: el primer que se li dirà és: ep, que ja no podem més. Sí, sí, sí. Vinga vagues, vinga el que sigui, saps? I aquestes manifestacions.
2: Ho hem de deixar aquí, Josep Maria. Guarda-t'ho per la setmana que ve, ràpidament. Nosaltres ho deixem aquí amb el suport de Gestoria Fernández. Ens ha quedat temes, que ja els recuperarem, perquè ja n'hi ha un en concret que m'agradarà molt debatre'l. No crec que els meus tertulents els agradi, però no passa res. Tornarem ben puntuals demà dimarts amb més tertúlia, amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu un molt i molt bon dia. Adéu-siau.
1: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ràdio Vilafant.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de govern i reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. Illa també reunirà avui amb Comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. El dimecres hi ha prevista, de fet, una comissió bilateral entre els governs català i espanyol, i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari, tot i que l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Una de les principals demandes dels docents, recordem, és l'augment del salari i també l'escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I pel que fa a la mobilitat, la 2 a Òdena està tallada per l'accident d'un camió que ha volcat. Es fan desviaments per la 549. Pel que fa a la B23 a Molins de Rei, també un altre accident, talla en aquest cas un carril i provoca retencions. I també la C17 a la Garriga, una avaria, talla un carril i provoca circulació intensa. A banda, també hi ha les retencions habituals als accessos de Barcelona, en la P7 a Barberà i també la C31 al Prat. Pel que fa al servei ferroviari, també situació complicada. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per l'atropellament d'una persona en un punt no autoritzat. A conseqüència d'aquest accident està interrompuda la circulació de la línia R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. També interrompuda la circulació entre Figueres i Portbou, en aquest cas per la incidència en la infraestructura que afecta els trens de mitjana distància. I un home de 52 anys i veí d'Abrera moria ahir a la nit atropellat per un cotxe a la carretera C55 a l'altura d'Abrera. Amb aquesta víctima ja són 42 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem l'any. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pels núvols abundants. Precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral prelitoral central, al Pirineu i també al nord-est durant la tarda.
2: Notícies en xarxa.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

0: presenta Tina Forés.
1: Us donem la benvinguda a una nova edició radiofònica del Picalletres. Si teniu ganes de passar una bona estona jugant amb el català, no us mogueu gaire perquè en breu coneixerem els protagonistes que ens acompanyaran avui i que segur que venen amb tota l'energia per fer un bon paper i intentar classificar-se en el nostre Picarrànquing. Vinga, els coneixem ara mateix. Tenim amb nosaltres dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen, com sabeu, en representació dels seus respectius centres i que són de Torrefarrera i de Canet de Mar.
0: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
1: Contactem amb l'Anna Gasol, que ens parla des de M1 FM a Torrefarrera. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola, Tina. Doncs des d'aquí de Torrefarrera, en representació de l'Institut Joan Solà, tenim un equipàs format per la Norma, la Ona i l'Agustí.
3: Hola, em dic Norma Tarsa i m'agrada molt veure pel·lícules.
4: Hola, bon dia, sóc l'Ona Sarró i m'agrada molt jugar a futbol.
5: Hola, bon dia, em dic Agustí Mangues i m'agrada molt jugar a bàsquet.
1: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Canet. Com va l'Uplà? Digue'ns qui són els nois i noies que t'acompanyen avui en representació de quin centre juguen.
6: Hola, Tina. Doncs il·lusionades les noies que tenim als estudis de Ràdio Canet. Elles són l'Irina, l'Abril i la Berta de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner i es presenten elles mateixes.
7: Hola, em dic Irina i m'agrada molt l'esport.
8: Hola, em dic Abril i m'agrada molt el patinatge.
9: Hola, em dic Berta i m'agrada molt el vòlei.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I abans de donar el tret de sortida, saludem la nostra jurat de capçalera, que segur que està ben preparada amb tots els diccionaris ben a la vora. Hola, jurat.
10: Hola, Tina. Hola a tothom. Efectivament, estic envoltada de lletres, capbussada en lletres, vaja. Concursants, us desitjo una bona dosi de concentració i també calma a l'hora de respondre. Molta sort.
1: Estic segura que els concursants demostraran tota la bona feina que han fet prèviament per venir-hi a concursar. I abans de començar amb les proves, però recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarrànquing.
10: En quarta posició tenim l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon sac de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Ens endinsem en el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són breus, de fins a 7 lletres i senzilles i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Joan Solà. Norma, preparada?
3: Sí.
1: Temps, retrat.
3: R-E-T-R-A-T.
1: Negatiu.
3: N-E-G-A-T-I-U.
1: Ràfia.
3: R-A amb accent a la obert, F-I-A.
1: Recloure.
3: R-E-C-L-O-U-R-E.
1: Plomall.
3: P-L-O-M-A-L-L.
1: Permís.
3: P-E-R-M-I-S.
10: L'hi porta accent.
1: Ona. Berruga.
4: B-alta E-R-W-R-U-G-A.
10: Has dit R-W-R.
1: Agustí. Privat.
5: P-R-I-V-A-T.
1: Sordesa.
5: S-O-R-D-E-S-A.
1: Encert.
5: E-N-C-R-T.
10: Ha faltat l'última E.
1: Doncs heu començat amb un total de 7 encerts que sumen 700 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Preparada, Irina?
7: Sí.
1: Temps. Badall.
7: B baixa A, B A.
10: B alta.
1: Abril. Bufó.
11: B, U, F, O, accent tancat.
1: Candent.
11: C, A, N, D, E, L, L.
10: Acaba amb N, T.
1: Berta. Dotzena.
12: D, O, T, Z, E, N, A.
1: Vorejar.
12: B, O.
10: B baixa.
1: Doncs en aquest cas vosaltres heu fet dos encerts que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només una haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut Joan Solà. Les vostres paraules són les següents. Cascada, xivata, entrega.
11: Cascada.
10: Incorrecte, rebot.
1: Institut Lluís Domènech i Muntaner. Quina d'aquestes dues paraules que queden seria l'intrusa? Xivata o entrega?
7: Xivata.
10: Correcte. En català, si volem expressar que una persona diu fàcilment allò que caldria callar, és a dir, que ho xerra tot, hauríem de fer servir termes com bocamoll, bocamolla, xerraire, bocafluix, bocafluixa, moll, molla de boca, delator, delatora, però no pas xivata o xivato.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per vosaltres també, Institut Lluís Domènech i Muntaner. Les vostres paraules són substantius i són les següents. Xurrada, mirada, postura.
11: Xurrada.
10: Correcte. En català, per fer al·lusió a una acció de poc seny, que és una naciesa, podem utilitzar mots com ximpleria, bajanada, poca soltada, beneiteria, però no xurrada.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: A la segona ronda trobem paraules molt més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Joan Solà. Ona, preparada?
4: Sí.
1: Temps. Vertical.
4: B baixa E R T I C A L.
1: Educació.
4: E D U C A C I O amb accent tancat.
1: Sostinguda.
4: S U S T.
10: És una O.
1: Agustí. Dromedari.
5: D R U.
10: És una O.
1: Norma. Carpetada.
4: C A R P E T A D A.
1: Intuïtiva.
4: I-N-T-U-I-T-I-V.
10: La segona I porta dièresi.
1: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Preparada, Abril?
7: Sí.
1: Temps. Acollidor.
7: A-C-U-D.
10: És una O.
1: Berta. Excavació.
7: E-X-A.
10: T'has deixat la C.
1: Irina. Impecable.
7: I-M-P-A-C-A.
10: És una E, no una A.
1: Doncs en aquest cas, malauradament no heu fet cap encert, però no patiu perquè queden altres proves amb les quals podeu sumar més punts. És el moment ara de fer un recompte general per veure com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
10: L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acumulat fins ara 1.300 punts i l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Canet de Mar n'ha acumulat 600.
1: Doncs l'Institut Joan Solà, que de moment es posa per davant, i el Picalletres no s'atura. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al pop íntim i emocional de Bru, el nom sota el qual hi ha la cantant Berta Saura, nascuda de l'escena emergent de la ciutat de Lleida. El setembre de 2024 va presentar el seu primer EP, Enmig de mi, i durant el 2025 Bru va recórrer els principals escenaris del país mostrant un estil intimista que interpel·la les inquietuds i anhels de tota una generació. Li desitgem una llarguíssima trajectòria a Bru. Avui escoltarem la cançó Aquí. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem Bru i el seu Aquí.

0: Com ens embolcalla la veu de la Berta Saura, molt bonic. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Joan Solà, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què els passa ara a les nostres mans?
2: S'encongeixen.
3: No aneu malament del tot, rebot. Incorrecte.
0: Institut Lluís Domènech i Montaner, la mateixa pregunta. Segons la cançó, què els passa ara a les nostres mans?
4: S'arruguen.
3: Això sí, escoltem-ho.
5: I ara que les mans se'ns arruguen.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. És el torn ara també per a vosaltres, Institut Lluís Domènech i Montaner. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, com és el dibuix que es crea?
2: Trencat.
3: Molt bé, escoltem-ho.
5: Creen un dibuix trencat.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova més característica del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: El tercer nivell conté paraules més complexes i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molt si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Joan Solà. Agustí, estàs preparat?
6: Sí, sí.
0: Temps. Accelerador.
6: E-X-C-E.
3: Comença per A.
0: Norma. Consolessin.
7: C-O-N-S-O-L-E-S-S-I-N.
0: Geogràfiques.
7: G-E-O-G-R-A-F-I-Q-U-E-S.
0: Fotosensible.
7: F-O-T-O-S-E-N-S-I-B-A-L-E.
0: Efectivament.
7: E-F-E-C-T-I-B-A-M-E-N-T.
0: Hipermercat.
7: H-I-P-E-R-M-E-R-C-A-T.
0: Intoxicació.
7: I-N-T-O-C-C.
3: És una X.
0: Ona. Sanguinolent.
7: S-E-N.
3: És una A.
0: Doncs heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.500 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Lluís Domènech i Montaner. Preparada, Berta?
4: Sí.
0: Temps. Convencional.
4: C-O-N-V-E-N-C-I-O-N-A-L.
0: Transformaria.
4: T-R-A-N-S-F-O-R-M-A-R. I-A.
0: Caçatalents.
4: C-A-C-T-A-L-E-N-T-S.
0: Consagració.
4: C-O-N-S. E.
3: És una A.
0: Irina. Prestatgeria.
4: P-R-A-S.
3: És una E.
0: Abril. Habilitades.
4: H-A-B-I-L-I-T-A-D-E-S.
0: Discernible.

0: 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
1: L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acumulat fins ara 2.800 punts i l'Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar n'ha acumulat 2.200.
0: Doncs amb aquests marcadors ajustadets arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual haureu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. Us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser aconseguir la victòria del programa d'avui.
2: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima tots els punts que teniu acumulats. Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu perquè també els podeu perdre, com hem dit. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Anna Gasol, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
3: Aquí la concursant serà la Norma.
0: Doncs la Norma que lletrejarà la mega paraula. I ara heu de pensar la vostra aposta i custodiar-la bé. Lupla, quina concursant lletrejarà la mega paraula?
4: Doncs serà la Berta.
0: Doncs la Berta, que també lletrejarà aquesta mega paraula, el mateix. Penseu una aposta i custodieu-la bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Canet. Lupla, fins ara.
4: Fins ara, gràcies.
0: Comença la prova a l'Institut Joan Solà. Estàs preparada, Norma?
5: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem d'un adjectiu que té a veure amb el fet que alguna cosa o alguna persona, com ara una cançó, un esport, un escriptor, es doni a conèixer massivament entre la població, és a dir, es faci popular. Aquesta característica de ser potencialment popular és la nostra mega paraula d'avui. La mega paraula d'avui és l'adjectiu... popularitzable.
5: Popularitzable.
1: Endavant.
5: P-O-P-U-L-A-R-I-T-Z-A-B-L-E.
0: Correctíssim, acabes de lletrejar bé la mega paraula. Faltarà veure com ho fa l'equip contrincant. Molt bé, doncs ara serà el torn de l'Institut Lluís Domènech i Montaner. Per tant, desconnectem d'Emun FM. Fins després, Anna Gasol.
3: Fins ara.
0: Institut Lluís Domènech i Montaner, esteu a punt? Estàs preparada, Berta?
5: Sí.
0: Doncs som-hi. Quan una escriptora o un escriptor es fa popular entre la població, vol dir que esdevé conegut per al poble i segurament això implicarà que les seves obres són molt llegides. El mateix pot passar, per exemple, amb una cançó. La mega paraula d'avui té a veure amb aquest tret de ser algú o alguna cosa potencialment popular. La mega paraula d'avui és l'adjectiu popularitzable.
5: Popularitzable.
1: Endavant.
5: P-O-P-U-L-A-R-I-T-Z-A-B-L-E.
0: Doncs molt bé, acabes de lletrejar correctament aquesta mega paraula. Ara descobriràs també, o descobrireu tot l'equip, com ho ha fet l'equip contrari. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula, l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Anna Gasol, quants punts ha apostat el teu equip?
3: El nostre equip ha apostat 2.800 punts, és a dir, tots.
0: Tots, clar que sí. Lupla, quants punts ha apostat el teu equip?
4: Doncs també tots, 2.200.
0: Molt bé, equips valents, així m'agrada. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip.

Jurat. Les puntuacions finals són les següents. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha aconseguit sumar finalment 5.600 punts i l'Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar n'ha aconseguit 4.400.

0: Doncs l'Institut Joan Solà, que ha guanyat el programa d'avui. Anem a parlar amb ells. Anna Gasol, què tal, com esteu per aquí?
1: Doncs tu pots imaginar, Tina, contents i emocionats, i a més els estàvem felicitant, de la calma que han mantingut amb l'emoció i els nervis que portaven al damunt.
0: Oh, i tant, doncs moltíssimes felicitats a vosaltres. No ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. L'Upla, què tal, com esteu per aquí?
2: Doncs bé, ho hem fet molt bé, hem lluitat, hem apostat, han estat unes noies molt valentes i ho han tirat molt bé endavant, i bé, amb ganes de tornar-hi en una propera edició, no?
0: Oh, i tant, oi tant, oi tant. Doncs us felicitem a tots dos equips perquè heu fet una boníssima participació, i ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si ja han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
3: El Picarrànquing.
4: Doncs tenim bones notícies, Tina. En quarta posició tenim entre l'Institut Joan Solà de Torrefarrera el nostre Picarrànquing amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts, i encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: L'Institut Joan Solà, que entra en aquest Pika Ranking. Nois, com esteu? Contents? No imagino?
1: Sí.
0: Us molt imaginàveu
2: bé.
0: O no?
2: Sí, sí.
0: Molt bé, clar, així
3: aquesta segurament. Aquesta decisió, eh?
0: Doncs moltes felicitats, nois, a veure si us aconseguiu mantenir. Per part meva, només em queda acomiadar-me de l'Anna Gasol, la Lupla i els concursants que heu participat en el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra feinada.
1: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies. Gràcies. Gràcies.

doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, naturalment, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, amb un FM i Ràdio Canet per la vostra feina, així com també al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor.

0: millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. Opti.punt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Salutacions, comencem una nova setmana. Avui és dilluns, 18 de maig.
5: I comencem també una nova edició del nostre butlletí de notícies.
4: Empordà Actiu impulsa una nova campanya per fomentar les compres al comerç local.
5: Figueres en recupera la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis de la UDG 20 anys després.
4: Espolla transforma un antic oliverà en una biblioteca de muntanya a l'aire lliure.
5: La Gala dels Amos de l'Àrea 2025-2026 ja té data, serà l'11 de juny a la Càtedra de Figueres.
4: Tancarem amb el temps la previsió meteorològica des de la xarxa i amb el suport de Llinyes Empordà.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: Com dèiem, en titulars, Empordà Actiu ha posat en marxa una nova edició de la campanya Amb el cap i amb el cor comprem a l'Empordà, una iniciativa que busca incentivar les compres de proximitat i reforçar el paper del comerç local als municipis de la comarca. La campanya estarà activa fins al 30 de juny. La proposta compta amb la participació de les àrees de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i dels ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, l'Escala, Llançà, la Jonquera, Vilafant, Vilamalla, entre altres municipis adherits. Les persones que facin una compra mínima de 25 euros en establiments participants podran obtenir un obsequi presentant el tiquet de compra als ajuntaments o comerços adherits. El conseller comarcal de promoció econòmica, Joan Cano, ha destacat que comprar al comerç local ajuda a generar activitat econòmica, mantenir llocs de treball i preservar la vitalitat dels municipis de la comarca.
4: L'Ajuntament de Figueres i la Universitat de Girona han reactivat la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis 20 anys després de la darrera etapa de col·laboració. La iniciativa s'emmarca dins el projecte de convertir Figueres en ciutat universitària i vol reforçar la reflexió, el debat i la recerca sobre l'art i el pensament contemporani. La nova etapa de la càtedra arrencarà amb una conferència de la historiadora de l'art Patricia Mayayo el pròxim 10 de juny al Museu de l'Empordà. També s'han programat una jornada dedicada al còmic contemporani i futurs seminaris sobre performance i artistes gironins del segle XX. L'acord s'ha formalitzat aquest divendres amb la participació de l'alcalde Jordi Masquef i el rector de la UDG, Josep Calbó. El consistori destaca que aquesta recuperació reforça l'estratègia de Figueres per atraure estudis universitaris, retenir talent jove i consolidar la ciutat com a referent cultural i de coneixement de l'Alt Empordà.
5: La Fundació Art i Paraula ha recuperat l'oliverà de Cal Coixa a Espolla per convertir-lo en un singular paratge literari obert a tothom. Un espai que està situat en ple entorn natural de l'Albera combina natura i lectura amb tres petites biblioteques lliures creades per l'escultor local Jaume Giró. El projecte va començar a prendre forma el 2022 i té com a objectiu fomentar el gust per a la lectura, especialment entre infants i joves, i dinamitzar culturalment els petits pobles. Els visitants poden agafar llibres en préstec, llegir-los al mateix oliverar o endur-se'ls a casa deixant constància en una llibreta compartida. La iniciativa ha permès recuperar parets de pedra seca, fonts i arbres de l'espai, a més d'organitzar activitats culturals i literàries obertes al públic. Entre els impulsors del projecte hi ha l'empresari i escriptor Josep Maria Gonyi, la pedagoga i narradora Roser Ros, Mònica Ros, i el sociòleg Oriol Homs.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: La 15a edició dels Amos de l'Àrea 2025-2026 ja té dia i escenari confirmats. La gala del futbol comarcal se celebrarà el pròxim dijous 11 de juny a partir de 7:45 del vespre a la CATE. L'acte reconeixerà els màxims golejadors i els porters menys golejats del futbol i futbol sala a l'Empordanès d'aquesta temporada. En total s'entregaran premis en 9 categories, 5 de futbol masculí, 2 de futbol femení i 2 de futbol sala. Els guardons estan organitzats organitzats per Premsa Ibèrica i el Diari Empordà, amb el patrocini de Garatge Sala i el suport de l'Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona, el Consell Esportiu de l'Alt Empordà i la Federació Catalana d'Àrbitres. A més dels reconeixements esportius, la gala també inclourà un premi a la trajectòria, un guardó dedicat a un àrbitre de la comarca i una ponència especial vinculada al món del futbol. Els noms dels protagonistes d'aquests reconeixements es donaran a conèixer pròximament.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: I tanquem l'edició d'aquest butlletí amb la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenyes Empordà.
6: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
7: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
8: Bon dia, un temps que no neteja. De fet, les últimes hores hem tornat a tenir força núvols i algunes pluges o tempestes que hi eren importants durant la tarda, sobretot a la Garrotxa i en alguns indrets del Ripollès. De fet, ja ha despertat al matí amb alguns xafaguets, alguns ruixadets, que aquesta nit passada han estat una mica més destacables també, bàsicament, a la serralada transversal. Han arribat fins a la Selva, fins a alguns indrets del Baix Empordà. A partir d'aquest migdia i sobretot aquesta tarda, reguitzell i festa de tempestes una altra vegada en molts indrets. Les més fortes a la vall del Ter, per tant fins al mar arribaran, i alguna d'elles amb calamar-se. Compte, per exemple, cap a la Garrotxa, en alguns indrets del Gironès, del Pla de l'Estany i del Baix Empordà. A la resta de contrades també al llarg de la tarda acabarà plovent, i això farà que avui, de moment, la temperatura no s'acabi d'espavilar. No tindrem una tarda precisament molt càlida, i compte, ja diem, amb algun dels ruixats que arribaran a caure. N'estem pendents a la xarxa.
7: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
6: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
7: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
9: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
5: Tornem del butlletí informatiu amb Llames, la cançó i el tema de Bombay.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgema 2 de Figueres.
4: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
5: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
4: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
5: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
6: Preciós tema de Bruno Mars. Aquí tens la seva nova cançó, Risk It All, Bruno Mars.

0: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: Banca Mòbil de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. A Vilafant, a la plaça de l'Ajuntament, el dilluns, dia 18, servei de CaixaBank. Des de les 11 del matí i fins a 2:15 aproximadament, CaixaBank amb la Banca Mòbil de Catalunya. A la plaça de l'Ajuntament de Vilafant, cap municipi sense serveis bancaris.
2: Avui, doncs, tenim la Banca Mòbil, és dia 18, per tant, la Banca Mòbil estarà a la plaça de l'Ajuntament a Vilafant. Avui és el dia, eh? Now in me, now in you. Recuperem a ABBA.

Artunit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers de Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Artunit presenta Calma. Aitana és tota una superestrella i ho demostra cada dia amb les seves cançons, els seus concerts i la seva posada en escena.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Preciós tema musical de Max Navarro. Aquí tens Inigualable.

0: Ens ha sorprès molt positivament després de Estrelles aquest nou treball de Max Navarro, inigualable.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
0: Vinga, som-hi, arribem a les notícies, al butlletí de les 11 i després al nostre magazín de les veus del matí amb la música de Romeo Santos i Prince Royce. I estos dardos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi els impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i es reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. D'aquestes negociacions dels pressupostos n'ha parlat avui a la xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà.
2: Sempre les coses poden fer millor. Jo que personalment des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix sembli un plat de segona.
1: El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. I la Global Summit Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes han interceptat la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i a unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. I nova jornada de vaga dels docents avui a l'epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint-hi l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I en mobilitat, l'A2 a Òdena està tallada encara per l'accident d'un camió que ha volcat i talla completament la via. Es fan desviaments per la sortida 549. També a la B23, a Molins de Rei, un altre accident talla un carril, i també a la C-17, a la Garriga, una avaria talla un carril i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, el reoberta ja la circulació de l'R2 sud de Rodalies, entre Sitges i Vilanova, i encara ara afectacions entre Figueres i Portbou, i també entre Vilamalla i Figueres.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
5: Un magazín viu, dinàmic i proper, amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
5: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
6: Doncs sí, les veus que t'acompanyen. Estem a una nova setmana des de Ràdio Vilafant FM. Vinga, van, aquest inici de setmana, 18 de maig. Què tal? Com esteu? Esteu bé? Esteu bé? Nosaltres bé, nosaltres contents. I amb ganes de compartir, compartir espais, compartir entrevistes, compartir, doncs, actualitat. Ja ho escolteu, a la xarxa tenim notícies i nosaltres us portem una mica d'actualitat dins de tots els temes que anem tractant aquí en el nostre magazín, Mercè Munt, oi?
7: Molt bon dia, Ivan. Bon dia. Doncs sí, és el temps de compartir dues horetes diferents de ràdio amb els nostres col·laboradors, amb aquestes entrevistes que tenim, amb totes les persones que vulguin compartir amb nosaltres, doncs qualsevol cosa, i sobretot gràcies també a tots els oients i seguidors de les veus del matí, que sabem que en tenim uns quants i de fidels, que sense ells això no seria possible i no seria el mateix.
6: No seria el mateix. Avui, per exemple, encetarem el programa excusant novament una setmana més el nostre company Joan Hortensi amb el Saló de la Fama, que no ens podrà acompanyar, però tindrem una miqueta de cinema per començar, i també dins d'aquesta primera hora, Mercè Munt, tindrem algun dels nostres col·laboradors, no?
7: El Saló sommelier, en Josep Miquel, que avui també visitarà els nostres estudis i ens explicarà cosetes interessants per continuar aprenent una mica d'aquest món del vi. També tindrem una segona hora al Friki Time per començar i obrir a partir de les 12 del migdia i també un nou espai del pubillatge.
6: Exacte, avui ens visitarà en Josep Maria Bernils, que és el conseller comarcal de Cultura del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i parlarem sobre l'estat doncs, del pubillatge a la nostra comarca, dels municipis que hi són i dels municipis que no hi són, i fa una miqueta doncs, de balanç de com està evolucionant tota aquesta tradició. Mercè, comentem amb novetats. Avui vull posar una primera cançó que acaba d'arribar fa poqueta estoneta. És l'artista Mafalda Cardenal. Uh-huh. És un artista doncs, molt jove, que ha triomfat molt i ha pujat com l'escuma a xarxes socials. I vull parlar doncs, perquè un dels components del grup, o podríem dir dos, un el coneixem aquí, que l'hem entrevistat a les veus del matí, que és l'Àlex Palomo, que l'havíem tingut en altres formacions.
7: I en solitari també.
6: I en solitari també. I l'altre és el bateria del grup, que és el bateria també de banda Neon. Vull dir que tenim doncs, talent...
7: Un bon tàndem.
6: Un bon tàndem. I aquesta setmana ens ha presentat la Canción de Amor, que és amb la cançó que volem començar.
0: Estàs escoltant Les Veus del Matí.

0: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
5: Entrevistes, actualitat, música, Veus del Matí a Ràdio Vilafant.
6: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Luis Prima, una veu i una trompeta estimada per tots els amants del swing que va viure l'època daurada de Hollywood i que avui trobem a la banda sonora d'unes 150 pel·lícules que es diu aviat. Aquesta cançó que ara sentíem pertany a la versió de dibuixos animats del film El llibre de la selva, de Walt Disney, del 1967. Es diu I Wanna Be Like You, Vull ser com tu, i era Luis Prima qui la cantava. I és que ell va posar la seva veu al rei Louis, que era l'orangutan. Luis Prima era nord-americà, havia nascut el 1910 a Nova Orleans, però les seves arrels eren italianes, de Sicília concretament, i sempre en va fer bandera. No era un músic d'un sol gènere, en va conrear molts, però es pot dir que per damunt de tot el seu estil es movia entre el jazz, el swing, el blues, el rock i el boogie-boogie. Professionalment va començar tocant en un vaixell de vapor de Nova Orleans, que anava pel riu, i va ser allà quan tenia 19 anys on va conèixer la seva primera dona. Era l'any 1929, l'any del famós crack, que va comportar la Gran Depressió americana amb milers de persones desesperades, molta misèria, molta fam i també molts suïcidis. No era un bon moment perquè els músics es guanyessin la vida, la gent tenia altres prioritats. Això va fer que moltíssims músics emigressin, doncs, a Nova York. I Luis Prima també ho va fer. Va deixar Nova Orleans i se'n va anar a Nova York. Allà ell i la seva banda de Nova Orleans es van obrir camí. Escoltem-lo ara interpretar una de les seves cançons més famoses, la cançó Buonasera, que apareix a la banda sonora de mitja dotzena de pel·lícules. Pel·lícules com Tarantella, amb Mira Sorvino, Big Night, Una gran nit, amb Stanley Tucci, Middleman, amb James Caan, Sandy Wexler, amb Adam Sandler, o En algun lloc de Queens, amb Ray Romano. Hi ha llocs on aquesta cançó se la coneix com Buonasera, i d'altres com Buonasera, Signorina.

Buonasera, senyorina, una de les cançons històriques de Luis Prima. La va gravar l'any 1956 i es va fer famosa arreu del món. Luis Prima, però, no només apareix en multitud de bandes sonores, 150, com he dit abans, també va aparèixer a la pantalla. No pròpiament fent d'actor, perquè no ho era, però sí al capdavant de la seva orquestra, de la mateixa manera que també ho van fer doncs, Glenn Miller, el català Xavier Cugat o el valencià Josep Iturbi. Concretament, Luis Prima va intervenir en 10 pel·lícules. La primera va ser el western musical Ritme al Ranxo, quan tenia 26 anys al costat de Bing Crosby i Francis Farmer. I després van venir No ho pots tenir tot, amb Alice Faye, Carrusel de Manhattan, amb l'orquestra de Cab Calloway, La Rosa de Washington Square, amb Tyrone Power, i, entre d'altres, a Rafferty and the Gold Dust Twins, amb Sally Kellerman, Alan Arkin i Harry Dean Stanton. Una altra de les grans interpretacions de Luis Prima era la famosa Pennies from Heaven, composta el 1936 i agafada ràpidament per Billie Holiday, però popularitzada per Bing Crosby a la pel·lícula del mateix nom, on, per cert, també hi apareixia Louis Armstrong. La cançó és tan bona que després s'hi van afegir per interpretar-la infinitat de músics: Dean Martin, Doris Day, Dinah Washington, Tony Bennett o Frank Sinatra. Nosaltres, naturalment, ens quedem amb la versió de Luis Prima.

Pennies from Heaven, la versió de Louis Prima. Aquesta versió potser l'haureu sentida a la banda sonora de pel·lícules com Una bona banda, amb Burt Reynolds, Elf, amb James Caan, Petites mentides per estar junts, amb Marion Cotillard, o The Glorious, amb Julianne Moore. En el terreny personal, Louis Prima es va casar 5 vegades, però les seves dones més rellevants en el terreny professional van ser les dues darreres, per la incidència que van tenir. Una va ser la cantant Kelly Smith. Es van conèixer quan ell tenia 38 anys i ella 20. Ell cercava una veu femenina per a la seva orquestra i va aparèixer ella. Van estar junts 8 anys. I després, Louis Prima es va casar amb Gia Maione, una altra cantant nord-americana, 30 anys més jove que ell, 31 anys més jove que ell, que va ocupar el lloc de Kelly Smith a l'orquestra. Actuaven a tot arreu, al Copacabana de Nova York, al Palmer House de Chicago o a l'Hotel Sands de Las Vegas, on Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis Jr. van rodar la quadrilla dels 11. Louis Prima i Gia Maione van estar junts 15 anys, fins a la mort d'ell. Va ser una mort complexa perquè l'any 1973, quan tenia 63 anys, Louis Prima va patir un infart. I 2 anys després va començar a tenir mals de cap i lapsos de memòria, que eren la conseqüència d'un tumor cerebral. El van operar i tot seguit va patir un vessament que el va deixar en coma, un coma del qual ja no es va despertar mai. Però que no es despertés no vol dir que es morís. Dic això perquè el coma va durar 2 anys. La seva mort es va esdevenir el 24 d'agost de 1978, quan tenia 67 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltarem Louis Prima cantant la seva cançó per excel·lència, Josta Gigolo. Però abans deixeu-me dir-vos que Louis Prima està enterrat en un cementiri de Nova Orleans en una tomba coronada per una petita escultura de marbre que representa l'arcàngel Gabriel amb una trompeta a la mà. És una obra de l'escultor rus Alexei Kazantsev. I a sota hi ha una inscripció amb un petit fragment de la lletra de la cançó Josta Gigolo. És el tros que diu: quan arribi al final, ho sé, tothom dirà només era un gigolo, mentre la vida continuarà sense mi. Louis Prima canta aquesta cançó de manera alegre, però en realitat és una cançó trista, molt trista, perquè fa una reflexió sobre la vida d'un gigoló, un home que viu d'oferir sexe i companyia a dones benestants a canvi de diners. La lletra, en primera persona, parla d'un home que, malgrat la vida plena del glamour que sembla que l'envolta, se sent profundament sol i es deleix desesperadament per trobar algun dia el veritable amor d'una dona. Fins la setmana vinent, amics.

0: dia 18, servei de CaixaBank. Des de les 11 del matí i fins a 2:15 aproximadament, CaixaBank amb la banca mòbil de Catalunya. A la plaça de l'Ajuntament de Vilafant, cap municipi sense serveis bancaris.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
5: Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgema 2 de Figueres.
6: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta Camí del Manol, dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
7: Entrevistes, actualitat, música, veus del matí a Ràdio Vilafant.
8: I continuem en directe des de Ràdio Vilafant i als nostres estudis en Josep Miquel Sommelier. Molt bon dia.
9: Molt bon dia, què tal?
8: Bé, veig que avui portes tres ampolles i una companyia.
9: Sí, he vingut amb la Marta, la celler Pere Guardiola, i amb tres petits tresors de la Marta.
8: Sí, molt preuats. Bon dia, sóc la Marta del celler Pere Guardiola. Els enfoquem?
9: Sí, no? Sí, sí, que es vegin. Bueno, estem en directe.
8: Sí, les etiquetes són molt maques, eh? Ara en parlarem de tot plegat.
9: Doncs res, un mes més aquí.
8: Molt bé. Doncs per on comencem, Josep Miquel?
9: Per on comencem? Si vos explico una miqueta, Marta, per qui no conegui el vostre celler, d'on veniu, així una miqueta...
10: Bé, nosaltres venim de Campmany, de fet el nostre origen ja és Campmany, i jo sóc la cinquena generació del celler Pere Guardiola. Sí, tenim una trajectòria, una història ja. De fet, vam començar en el món de la viticultura, llavors amb el vi a granel, que a dia d'avui encara en som distribuïdors de vi a doll, i ara deu fer ja doncs, gairebé 40 anys, amb les inquietuds del meu pare de voler fer una cosa una mica més acurada, amb una presentació ja més maca, també naixia la Déu Empordà, va fer el celler de Pere Guardiola, una mica també en homenatge del seu besavi, que es deia Pere Guardiola, i fins a dia d'avui.
9: Fins a dia d'avui, que ara tu amb les teves idees, no? Has fet un...
10: Idees i inquietuds.
9: Inquietuds.
10: I ganes d'aprendre, també. Perquè al final, jo sempre ho dic, el sabater el més mal calçat. Sí que ho he mamat a casa, però jo me'n vaig anar cap a una altra branca, i el seu dia el meu pare em va dir, tu, poder sí que seria hora de que ara vinguessis a donar-me un cop de mà. I una mica aquesta col·lecció dels nudos és un aprenentatge per mi. També ha sigut, una mica... unes petites baralles amb el meu pare, perquè el meu pare és de molt bon... és molt pulcre, molt metodològic, i llavors a mi aquesta família de nudos són vins amb espontaneïtat, de mínima intervenció, i és una mica escoltar-los i direccionar-nos cap on ens demana el vi, no? I no l'inversa, sinó de fer analítiques i mirar aviam què ens falta i què ens deixa de faltar. I bueno, i fins que a dia d'avui hem trobat el nostre punt d'equilibri amb ell, ell entusiasmat i anar seguint fent aquesta petita col·lecció.
9: Que suposo que hi ha la baralla entre la vieja escuela i la nueva escuela.
10: Exacte, i la nueva escuela, exacte, sí, sí.
9: Llavors, bueno, que els presenti una miqueta, no?
8: Sí, sí, no, a mi el que m'ha sobtat és això, que no és fàcil, no?, de passar de generació en generació, perquè a més dius que tu vas agafar un altre camí, que no estava escrit. Què és el que et va fer, doncs, tornar, no?, o continuar aquest camí?
10: A veure, jo vaig estudiar agroalimentàries i sempre li dèiem als de casa que si mai em necessitaven jo hi seria. I el meu pare també és veritat que va ser el primer que em va dir marxa, vola, agafa ales, no? I llavors si jo mai t'he de menester ja et diré que vinguis. I me'n vaig anar al sector càrnic, vull dir, totalment diferent. I va arribar el dia que em va dir tu ara poder sí que m'hauries de venir a donar un cop de mà.
8: És un món que sempre t'ha tret o no?
10: el de casa.
8: Clar, ho has viscut sempre sí, de molt sempre. A prop i pots tenir com rebuig o passió, no?
10: No, al contrari, ha sigut passió, ha sigut voler veure, no?, l'avi, la iaia quan anava a portar-los i l'esmorzar quan fèiem la brema, vull dir que sempre els he anat seguint. Però sí que, bueno, tenia inquietuds d'anar-me'n a fora i de
8: i veure conèixer altres coses, no?
10: Real també, amb altres ulls. Mm-hmm. Sí, sí.
8: Molt bé.
9: Però també, bueno, teniu aquesta, continuo tenint aquesta vertent clàssica i a part del nudus que parlarem, ho han portat una joia empordanesa.
10: Sí, que és una mica la identitat, crec, de qui som. És la garnatxa dolça de l'Empordà. De fet, la tenim guardada amb antigues tines, on jo ja no ho he ni vist, que s'elaborava antigament a casa, i ara, dia d'avui, doncs, hi ha unes velles soleres que allà hi dorm plàcidament aquesta garnatxa dolça.
9: És a dir, perquè no ho entengui, allà fa uns anys es va ficar a vi?
10: Fa molts anys hi havia uns antics dipòsits de ciment, que allà és on s'elaborava el vi. Passat els anys, no?, que no te'n dones compte i vas com creixent, dius, ostres, em falta espai, aquelles tines van quedar en desús, llavors van passar a ser la sala de barriques, vale? I de la sala de barriques ara és el dormitori d'aquesta garnatxa dolça.
9: Vale, bueno, que es vegi una miqueta. Que garnatxa dolça, què té d'especial?
10: La garnatxa dolça?
9: Anem a potenciar una miqueta...
10: Jo crec que d'especial ja és una mica els avantpassats, no? La història. Jo recordo abans quan deia, no?, que recordava la iaia que anava a portar l'esmorzar, doncs, amb el meu pare, el meu tiet, amb els treballadors que hi havien fent la brema. També recordo el porró en el rebost, i tant si venia el familiar, el de casa, o et venia un veí, el primer que es feia era, no?, donar el porró que hi havia en el rebost i fer el xarrup. Llavors jo penso que és això, és una mica aquesta petjada, aquest record. I a dia d'avui, quan fas el glob, penso que molta gent el teletransporta cap a aquell passat o aquella història, no?, d'abans.
9: I després, jo reivindico la garnatxa dolça o vins dolços, no solament per, evidentment, per la tardor i per Nadal, sinó...
10: Els 365 dies de l'any.
8: Exacte. Això ha canviat molt també, amb el pas dels anys. Abans hi havia, doncs, clar, una beguda molt específica per moments o dies molt sí. especials o determinats. Ara això, afortunadament, ha canviat, no?
10: Però ha de canviar més, sí? Perquè sí que hi ha la tradició que ja s'ha com perdut, i és això que dèiem, no?, que ja no és per aquell festeig o aquella celebració, però tot i així penso que està com molt encasillada encara com a vi de postres, com a vi de... per acompanyar acompanyar dolços.
8: Sí.
10: I jo aquí reivindico. Penso que és un tresor que el pots gaudir ja sigui fent un vermut, un entrant, amb un foie, amb unes anxovetes, per fer aquelles taules llargues, no?, de dir per què no amb un glaçó, perquè això també a vegades ens posem les mans al cap i al final és que cadascú s'ho pugui prendre com més bé li vingui amb gust, no? Jo sí. crec que és això. Sí que és cert, que d'uns anys enrere cap aquí...
8: Ha canviat.
10: Però, malauradament, el consum de la garnatxa no és la que... No sé si puc parlar en boca de tots els celleristes, però no hi ha el consum que ens agradaria que hi hagués.
8: Tu la recomanes freda a la nevera, natural, o això també va una miqueta a gust del consumidor?
10: Jo penso que va una miqueta a gust del consumidor. Sí que la recomano amb un toc de fred, però no molt fred, perquè si no perds tot aquelles...
8: Clar, per això t'ho preguntava també, no?, per poder assaborir potser totes les propietats o sentir-ho, no?, realment.
10: Exacte, que et pugui tornar aquell temps que dèiem, no?, els torrats, les avellanes, la confitura, com tots els vins, de fet, blancs, rosats, negres, si té un punt de fred massa accentuat, jo penso que després perds tota aquella part aromàtica, organolèptica.
9: Sí, no? Un vi ben elaborat, sigui el color que sigui o sigui quin sigui, contra menys fred potser no, això, una pots... miqueta millor per assaborir i entendre el què.
10: Entendre més el vi, sí.
9: I després has portat, tu has portat un nudus i jo he portat un altre per si un cas.
10: T'he dit que és una relíquia.
9: Exacte.
10: L'hem esgotat.
9: Sense voler he portat una relíquia. Jo tinc allà vi, jo guardo, tinc espai, guardo vi. I jo som molt fan de la teva col·lecció nudus. No t'ho dic perquè estiguis aquí, no és peloteo, però és,
10: ho sé.
9: És tal qual. M'agrada molt, sobretot, el moscatell, no? Que el moscatell tothom associa a vins dolços. Sisplau,
10: també hi ha vins secs, tranquils, i molt xulos.
9: I tu has portat el xarel·lo i jo he portat el moscatell. Et sembla? Parlem primer del moscatell, que és el meu preferit, no?
8: Ah, sí?
9: I parlem del xarel·lo, que és una cosa una miqueta, per la varietat, una miqueta estranya associar el xarel·lo aquí a...
10: I sobretot aquí poder, no? A l'Empordà. Parlaré primer del moscat, perquè de fet amb la família dels nudos, que no elaborem pas més d'unes 400 i pico ampolles per color, va ser el primer, va ser com el meu tercer fill, però va ser el primer d'aquesta col·lecció de nudos. Llavors, el que comentava abans, no?, amb les inquietuds de voler aprendre una mica més, va sorgir la idea de fermentar en àmfora. No en teníem a casa d'àmfores, me'n vaig anar a Quart amb l'Eloi Bonadona. A mi em va captivar, el meu pare encara no el tenia, era aquell temps que encara no el tenia engrescat amb el tema de les terrisses i de fermentacions espontànies, i me'l vaig endur d'excursió cap a Quart. I tal qual va entrar, va sortir havent carregat un parell d'àmfores.
9: Molt bé, molt bé.
10: Un parell d'àmfores. I de fet, el primer vi que vam vinificar amb l'àmfora va ser el moscat. El moscat d'Alexandria, de la vinya de la Campassa, i l'etiqueta, la imatge de l'etiqueta, no sé si es pot apreciar massa, es veu el coll de... Cap aquí?
9: Sí, allà, sí.
10: Es veu el coll de l'Albera.
8: Acosta't al micròfon, perquè llavors sí, veurem l'ampolla, però no et sentirem.
10: Perdó. Doncs la imatge de l'etiqueta es veu el coll de l'Albera, i de fet és sota els peus de la Campassa, que és la vinya on tenim el moscat, que a dia d'avui té 40 anys, aquest moscat.
9: I és considerat un vi brisat.
10: Un vi brisat, sí, fermenta amb les pells, i a més, o sigui, macera i fermenta amb les pells.
9: Què li dona la pell?
10: Doncs molt més volum, molt més potencials aromes. També és cert que hi ha aquest punt del color, que ja no és el típic blanc, poder més transparent, que diguéssim vulgarment, sinó que ja té un to més pujat. Un orange wine, que es diu ara, un brisat, i sobretot això, volum, textura en boca, que sigui molt més intens aquesta part varietal del raïm, que ja de per si el moscat ja ho és, però sí que li dona aquest punt més. A més, per altra banda, l'àmfora li dona un punt mineral que el fa molt més complex. Llavors diríem que és un vi bastant gastronòmic.
9: És a dir, un vi brisat, és a dir, un vi amb cos, no?
10: Més complex.
9: Amb estructura.
10: Sí.
9: Que vosaltres, sent un celler clàssic, no, per classificar-vos d'alguna manera, no?
10: Li donem aquest punt de rock and roll.
9: Sí, us ha costat explicar aquesta tipologia de vins?
10: No ens ha costat, perquè era l'inquietud tirant les ganes d'això que us comentava, no? De voler prendre. I les ganes de tenir, doncs, aquest braç, no?, amb vins de mínima intervenció, que per nosaltres no significa que per ser un vi de mínima intervenció té l'etiqueta de natural i que tot s'hi val. Et poso un exemple. Teníem una carinyena, la primera carinyena, la vam treure al mercat, ens va volar, però la segona anyada amb aquesta carinyena de mínima intervenció, a mi no se m'erissaven els pèls. Vale? Llavors, no és que em fes enrere, però no era el que jo volia sentir, no em transmitia. Llavors, què hem fet? Que això també és una mica... L'hem tornat a precintar, tot el mig palet de les 300 ampolles, i està, i allà en un racó està dormint plàcidament, pensant que potser el dia de demà em farà vibrar. És una mica allò de quiero y no puedo, sé que potser no passarà, però l'esperança mai la perdem.
9: És a dir, és una col·lecció que solament treus al mercat si tu veus que mostra el que té que mostrar.
10: Exacte, el que ha de... Sí, el que ha de transmetre per mi. Sí, sí, sí.
9: I després el xarel·lo.
8: Com diferencieu, perdoneu, com diferencieu una ampolla de l'altra? Suposo que pel tap i el color, perquè l'etiqueta és la mateixa, no?
10: L'etiqueta és la mateixa, perquè la idea és això, no? És el nudus, és un vi despullat, sense pretensions, del cep a l'ampolla. De fet, es veu un cos nu, s'interpreta un cos nu amb l'àmfora, perquè tots ells estan fermentats en àmfora, i sota els peus de l'Albera, que és d'on venim, els nostres orígens. Llavors ho diferenciem amb la cera, que també ho fem de manera artesanal manualment, i, per exemple, el moscat és aquest to taronja, ara en aquest cas el xarel·lo és així un gris lilós, i la carinyena amb un toc lila més fort, més pujat. I els anirem diferenciant amb el toc de cera. Sí, sí.
8: Molt bé, molt bé. Doncs l'altre que comentàveu.
9: Sí, el xarel·lo.
10: El xarel·lo. La manera d'elaborar és la mateixa.
9: Per posar en context, aquí a l'Empordà, veritat, xarel·lo...
10: No hi ha massa de plantada. De fet, nosaltres el xarel·lo ens agrada perquè de per si és una varietat bastant neutra i ens va molt bé com a base dels florestes. A casa elaborem 5 famílies diferents, els florestes són tots ells elaborats en copatge i ens funciona molt bé doncs, pel floresta blanc. Val, perquè és això, és bastant neutre i sí que llavors ho treballem conjuntament amb garnatxes i moscats i llavors doncs, és una mica la base. Vale? Què volíem fer amb el xarel·lo? És un xarel·lo plantat el 2018, per tant és un raïm molt jovenet, amb bastant de nervi, i vam dir, ostres, per què no provem a veure què li passa quan el fermentem amb l'àmfora i amb les seves pells. I el que hem vist és que ha deixat de passar de ser aquella varietat neutra. No? Li hem intentat i hem aconseguit, creiem, treure tota aquesta part aromàtica que pot tenir i, a més, amb un toc mineral que el fa molt divertit.
9: Ah, molt bé.
10: És un vi que jo penso que amb una copeta, allò amb un punt fred, per fer un vermut, un bon aliat també amb segons quin maridatge de plats, potser més aviat lleugers, doncs li dona aquest punt... sutil i graciós, divertit a la vegada.
9: I després tens l'últim, que és la carinyena, no?
10: La carinyena per mi és... intentem elaborar-la cada anyada.
9: Què té la carinyena?
10: Per mi té història i té bagatge de casa. Jo, el que us comentava abans, que recordo la iaia, doncs és una de les vinyes que a dia d'avui encara la tenim, té 70 anys. De la resta de vinyes, la mitjana són de 40, per tant, hi ha aquesta bellesa, no? Però aquesta història, aquest transcurre, aquest temps que ens ha marcat, per mi és això, és la història de casa meva. I a banda que jo sóc molt fan de les carinyenes. També és cert que la carinyena té molt de caràcter i almenys a casa el que hem anat veient al llarg dels anys és que necessita ser treballada. Hi han poques anyades que diguis, ostres, un cop acaba la fermentació ja la podem posar dins de l'ampolla, no? Necessita pas amb temps, ja sigui amb fusta, amb àmfora, però necessita calmar-la. Llavors aquesta carinyena doncs té aquesta espontaneïtat, aquesta frescor, just quan la culls ja l'estàs posant, com aquell qui diu, en l'ampolla, però l'haver passat amb aquesta àmfora, que hi ha aquesta porositat, ja te la fa calmar una mica. I jo penso que és una mica la saviesa, no?, de casa nostra, al final.
9: A mi em donen ganes d'anar a buscar...
8: Home, ja veus, eh? Sí, no?
10: T'he de dir que a finals de setmana l'etiquetarem, la nova anyada. És una 24 i
8: com està sent aquesta
10: divertida.
8: Anyada?
10: Aquesta anyada?
8: Sí.
10: Canyera.
8: Com pinta, sí?
10: Home, jo espero
8: que
10: ho hem
8: dit. Ho dic pel temps, perquè sí. Sé que això influeix moltíssim, els que no hi entenem, però en alguna cosa hem sentit,
9: sí,
8: no?
9: Està plovent el que no s'ha vist.
10: Estem molt distrets, estem molt divertits, estem tinguent una primavera molt divertida. Abans parlava del rock and roll, doncs jo penso que ja podem passar al heavy. Ja portem amb segons quines varietats, garnatxes, que són susceptibles al míldiu, a les humitats, ja portem 4 tractaments.
8: Uau.
9: Déu-n'hi-do.
10: El diumenge, ahir encara estàvem tractant, avui estem a l'expectativa a veure què ens farà el temps i ja tenim el tractor amb la màquina a punt per demà sortir un altre cop al camp a tractar.
8: Clar, és un tema que potser nosaltres no hi pensem, no? Tot el que es viu a la vinya, no? Perquè el producte final sigui aquest, no?
10: Bueno, és aquest esforç, clar, aquesta feina que hi ha al darrere, que a
8: el
10: vegades...
8: controlar, el veure, el, bueno, tractar, no? Tots
10: sí,
8: els ceps.
10: Sí. Bueno, abans ho deia, no sé què ha passat, que dic cada loco con su tema, al final és això, no? Cadascú, sí, amb el seu àmbit, sap el que hi ha al darrere, la feina, l'esforç, però la fem molt gratificant i amb moltes ganes, i al final és això, no? Perquè al final acabi veient la llum un cop acabada la brema.
8: On te les podem trobar?
10: On te les podem trobar?
8: Sí. Les podeu... Algú que estigui interessat, que digui, mira, jo no la conec.
10: Si sou de per aquí a la zona, doncs nosaltres tenim a peu de celler una botiga. I si no, també a les botigues del Wine Palace, també ens els tenen. I si no, més a petita botiga per Girona, que
8: més
10: ja
8: especialitzada.
10: Tingui més especialitzada. Sí. Però com que treballem amb el nostre distribuïdor amb la man, doncs llavors bueno, es tracta de poder agafar la informació i aviam on ens surten a passejar les ampolles.
8: Molt bé. No sé si volies afegir alguna coseta més o tu per tancar.
9: Bueno, feu visites al celler. Si algú us vol visitar, feu enoturisme, feu activitats.
10: Fem enoturisme, fem activitats, però com que els fem entre el meu pare i jo, no tenim un horari de dilluns marcat. És a dir, ens adaptem amb els horaris de la gent que està interessada en venir-nos a conèixer.
9: que no se m'oblidi, que cada setmana...
10: Arrels del vi,
9: exacte,
10: Sant Martí,
9: exacte,
10: d'Empúries.
9: Exacte, això és un, com es diu por ahí, un mas, no? Un mus. Tenen...
10: És, a més és molt xulo perquè la zona és molt maca, som força cellers, a més jo penso que cada celler té la seva identitat i jo convido que la gent ens vingui a conèixer no només a Pere Guardiola sinó a la resta perquè sí, hi ha molta diversitat i, és, i espero que el temps ens acompanyi.
9: A més, opinió meva particular, opinió meva, sí, van cellers amb DO i sense DO.
10: Exacte.
9: És a dir, és el, tot el territori, estiguin o no, dintre d'un consell regulador, que jo crec que això és molt, molt, molt important.
10: Mm-hmm.
9: Ja
10: s'ha
9: volgut jo, és la meva opinió,
8: Molt bé.
10: No, i tant.
8: Doncs és una bona oportunitat.
9: Exacte.
10: Sí, i tant.
8: Molt bé. Doncs jo crec que ja està, no?
9: Ja estem, sí.
8: Sí, no? Molt bé.
10: Moltes gràcies per convidar-me.
9: No, home, no, a tu per venir.
10: Un plaer.
8: I presentar les teves criatures.
10: Exacte.
8: Fins a la propera, moltes gràcies. Josep Miquel, també a tu, fins la propera.
9: Fins la propera.
8: Gràcies, bon dia.
9: Bon dia.
11: Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat des de primera hora del matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del mateix temple. Ara a les 12 hi ha prevista, si la pluja ho permet, una manifestació als Jardinets de Gràcia, una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Perquè fa la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. En aquest sentit, els comuns alerten al govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats. David Cid és el portaveu de la formació al Parlament.
2: Els propers dies veurem, com deia, nosaltres no donem l'acord per fet, cal aquesta millora i per tant a partir d'aquí serà com avançarem, si finalment tanquem un acord amb els comuns i també es tanca, com sembla, un acord amb Esquerra Republicana. Avui insistim en això, nosaltres no donem l'acord per fet, entenc que Esquerra Republicana està a la recta final, però nosaltres encara ens queda feina per fer.
1: Si tot va bé, l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I la Global Sumud Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes estan interceptant la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció que cataloguen d'il·legal. I els agents rurals també han convocat una vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana que està tensionant encara més aquesta plantilla. I pel que fa a la mobilitat, el servei ferroviari reoberta la circulació de l'R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, que ha estat afectada per un atropellament. També encara ara interrompuda la circulació de trens a l'R11 per una incidència en la infraestructura.
0: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
5: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
5: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
6: Aquí estem i aquí encetem aquesta segona hora de programa en aquest dilluns 18 de maig en directe des de Ràdio Vilafant i fins a la una del migdia. D'aquí a una estoneta una nova entrega del Freaky Time amb Mercè Mainé i Dani Garrido i també tindrem avui l'espai del pubillatge amb Àngel Maria Bernils,
7: conseller comarcal del Consell Comarcal, per parlar sobre l'estat actual del pubillatge a l'Alt Empordà.
6: Molt bé, doncs aquest descobriment és el que farem en tancar aquesta nova edició de les veus del matí. Per cert, música nova, cançonetes que van arribant als nostres estudis i no sé si tens alguna d'aquestes novetats, sí, per compartir o no.
7: I a més, un artista coneguda com és la Maria del Mar Bonet, que ens ha presentat Blaus i Blaus, una de les seves cançons, amb el seu so, la seva música. Anem a transportar-nos una miqueta.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
2: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Els protagonistes de les veus del matí.

0: Benvinguts al Freaky Time! Un dilluns més, tornem a estar aquí al Freaky Time, com sempre, molt ben acompanyada amb en Dani Garrido. Benvingut a Ràdio Vilafana, en aquest espai de manga i anime.
1: Bones.
0: Avui estàvem aquí dubtant de, ostres, de què podríem parlar, de què no podríem parlar, i hem trobat una petita llista de les 10 pel·lis de l'estudi Ghibli, potser les més conegudes, ordenades de millor a pitjor, i hem dit, ostres, per què no parlem de les pel·lícules de l'estudi Ghibli, parlem una mica de les que hem vist, de les que no hem vist, perquè els nostres oients doncs coneguin. Si et sembla, explica'm una miqueta, com definiries què és l'estudi Ghibli? Després jo faré la meva definició.
1: Jo,
0: sí,
1: Studio Ghibli, doncs és un estudi d'animació bastant especial, que normalment se'l compara amb l'antic Disney, per lo que significa, perquè les pel·lícules d'Studio Ghibli, sobretot les de Hayao Miyazaki, que és un dels seus fundadors, doncs són molt especials, per dir-ho d'alguna manera. Tenen alguna cosa com entre màgica, com el que era abans Disney, quan treien una pel·lícula de Disney, doncs era tot un event, no? Doncs un... I les d'Estudio Ghibli és algo semblant, tot i que no té res a veure, ja que no són gaire infantils, o potser alguna sí té un toc més infantil, però sí que tenen un toc més de consciència, sobretot amb la naturalesa, algunes amb l'amistat, l'amor, tenen diferents missatges, però el trasfons que tenen cadascú d'elles, tot i que es compara amb Disney, no té res a veure, però sí que se'l compara amb un estil de Disney.
0: T'has complicat molt. Jo anava a dir que era un estudi d'animació japonès, que en diríem que seria el Disney japonès, no? A més,
1: sí, però és molt diferent.
0: Sí que és veritat que Hayao Miyazaki estava molt influenciat o s'admirallava molt amb el que era l'animació americana, sobretot de Disney. Vull dir que és normal que comparem els dos estudis, no? És diferent perquè potser, bueno, és la visió japonesa que és diferent, són contes potser més d'una altra cultura, que potser el que és Disney és contes de la nostra cultura, que agafarien els contes dels Germans Grimm, no? Els típics, la Blancaneu, sí, Hansel i Gretel i tot això, Pinocho i totes aquestes, però en el cas de l'estudi Ghibli doncs potser està més influenciat per les històries tradicionals japoneses, no? I
1: alguns sí, d'altres
0: Pompoko, per exemple, no tant. Veu molt de la mitologia japonesa, per
1: sí,
0: exemple. Ja, ara que he citat Pompoko, que és una de les que més m'agraden a mi, si us sembla fem una repassada, si et sembla, Dani, fem una repassada i nosaltres fem el nostre top, deixem a part aquest top que hem vist, que jo no hi estic massa d'acord. Mira, posen que la primera, de fet, potser els que ens estiguin escoltant, quan parlem d'Estudio Ghibli, tots pensem en Mi Vecino Totoro, però potser va ser la que...
1: Però perquè és el símbol, no? El Totoro de l'estudi és el més reconeixible.
0: El Totoro seria com el Mickey Mouse, no? Diguéssim,
1: sí,
0: si comparéssim amb Disney, perquè és aquest símbol. Però no va ser la primera pel·lícula, la primera va ser Nausicaa en el Valle del Viento, que jo no l'he vista, tu sí?
1: Jo sí, no és de les que més m'ha agradat, però està prou bé.
0: El Castillo en el Cielo.
1: Es pot fer una mica pesada, depèn com.
0: Sí, perquè però... també estem comptant que aquesta és del 84, Nausicaa en el Valle del Viento és del 84, i després el 86, El Castillo en el Aire, o El Castillo en el Cielo.
1: Que aquí se li va canviar el nom.
0: Que aquí se li va canviar el nom perquè, bueno, de fet en japonès em sembla que era la puta.
1: Sí.
0: I...
1: Que res a veure amb el que vol dir aquí.
0: Sí, exacte, no tenia el mateix significat,
1: aquí,
0: però aquí sonava malament.
1: Aquí se li va canviar el nom precisament per això.
0: Perquè no hagués, bueno, qüestions de màrqueting. Llavors tenim el 88, La tumba de les luciérnagas, que jo aquesta sí l'he vista, no és de Hayao Miyazaki, és de l'altre company d'Isao Takahata. A mi m'encanta.
1: Sí, però és una pel·li molt dura, eh?
0: Sí, perquè ens parla de la bomba d'Hiroshima. Una mica el que deia una mica en Dani, no? Que no són pel·lícules ni infantils ni infantilitzades,
1: bueno,
0: podríem dir.
1: Poder Mi Vecino Totoro sí, és més infantil.
0: No ho sé,
1: però també si els nens la poden veure, els agradarà i això, tot i que no acaben d'entendre algunes coses.
0: Evidentment que totes les pel·lícules de l'Estudio Ghibli tenen com dues capes de lectura, no? Una pels infants i l'altra pels adults, que això està molt bé. Després ja trobaríem a Mi Vecino Totoro, que és el que estàvem comentant ara.
1: Del 88.
0: Del 88, Déu-n'hi-do, de fet, els anys que nosaltres érem bastant petits. Llavors tenim Nicky l'aprendiz de bruja, que aquesta també està entre les meves preferides. Mi Vecino Totoro no sé què té, però és que transmet, sí que et preocupes, no? Però és un bàlsam, podríem dir, no?
1: Sí.
0: I Nicky l'aprendiz de bruja a mi m'agrada molt per tot el tema de bruixes, que a mi és una
1: de les temàtiques que m'agrada. Se'n va fer un live action
0: del Nicky l'aprendiz de bruja, sí. No sé si l'he vist, jo diria que no, que és del 89, Nicky. Després tenim Recuerdos de l'ayer, que és del 91, que aquesta no l'he vista, que també és de Takahata. Porco Rosso, que ja torna a ser de Hayao Miyazaki, que a mi és de les meves preferides. Porco Rosso m'agrada
1: moltíssim. Jo aquesta l'havia vist por ahí, bueno, quan es va començar a fer anime així a les nits, amb un dels programes que feien després de fer Bola de Drac, que solien fer pel·lícules, recordo haver vist Porco Rosso.
0: Porco Rosso, més a més, que ens parla una miqueta del que era la... Bueno, ens fa reflexionar sobre el tema de la Segona Guerra Mundial, els avions, molt interessant també, és el que deia, els temes que tracta, és una pel·lícula d'animació, però es tracta temes potser no infantils, no? Podríem dir d'aquesta manera. Després tenim Puedo escuchar el mar, que cresta, jo crec que tampoc l'he vist.
1: Jo no estic segur de si l'he vist, jo crec que no.
0: De moment totes aquestes, de les que hem anat dient, totes les podem veure a Netflix, que també està bé, no? Saber on les podem veure. Algunes les tenim en físic.
1: Però crec que gairebé totes les d'Estudio Ghibli, si no totes, pràcticament totes estan o estaven a Netflix.
0: Més o menys totes pel que anem veient en aquesta llista que tenim aquí. I després ja ve Pompoko, de la que us parlava jo, que jo deia que era una de les que més veu del que és la mitologia japonesa, doncs precisament perquè la història ens parla d'uns petits animals que són els tanukis, i ens parla dels inaris, no? Que són les guineus i els ossos rentadors, no? Seria...
1: Els tanukis, no?
0: Els tanukis, sí. Que és com un os rentador.
1: I aquesta veu no em va acabar d'agradar.
0: A mi m'encanta, em flipa, a més el missatge ecologista que té és brutalíssim i és molt divertida. No és de Hayao Miyazaki, és de Isao Takahata. A mi personalment m'agrada. Llavors, Susurros del Corazón, que no és de cap dels dos principals, és de Yoshifumi Kondo, que estàvem dubtant de si l'havíem vist o no l'havíem vist.
1: Jo crec que sí.
0: Tu creus que sí, perquè té a veure amb el gat de Haru, però el gat de Haru no surt.
1: Perquè jo crec que vam veure una que hi havia referències a Haru, que hi havia l'estàtua del gat, hi havia la botiga, jo recordo que sí, jo crec que l'havíem vist aquesta.
0: No estic segura. Després ja trobem a la princesa Mononoke, que podríem dir que és de les grans pel·lícules.
1: També veu molt de la mitologia també aquesta.
0: Sí, a més també té aquest missatge molt ecologista, no?, que caracteritza a Hayao Miyazaki, que també doncs...
1: És una de les més conegudes, segurament és l'única d'acció, diguéssim, o la poder de les que més acció, tipus lluita i això, diguéssim, que té.
0: Sí, després hi ha Mis Vecinos Los Yamada, que és d'Isao Takahata també, que no en tinc ni idea,
1: aquesta no l'he vist. N'he sentit a parlar molt, però no l'he vist.
0: I a més a més no en crida gens l'atenció, perquè el tipus de dibuix és bastant diferent, sobresurt una miqueta del que és habitual a l'estudi, i no em crida gens l'atenció. I després ja tenim la gran pel·lícula de l'Estudio Ghibli, que el va portar, que el va sepultar o que el va posar en el mapa, no? Que seria el Viaje de Chihiro, no?
1: Que va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula d'animació.
0: Per això mateix, doncs, per això la va posar l'estudi doncs en el mapa. Potser molts de nosaltres, potser tant tu com jo, vam descobrir l'Estudio Ghibli arrel del Viaje de Chihiro, no?
1: No, ja havíem vist algo abans
0: de
1: Viaje de Chihiro.
0: No sé si va ser la primera que vaig veure jo, en el meu cas.
1: Però jo crec que a partir d'aquí es van començar a reconèixer més arreu del món, arrel d'haver guanyat l'Oscar.
0: Sí,
1: poder.
0: Perquè es va fer... entre cometes, més mainstream, no? Més popular, sí. I bueno, la filosofia de Miyazaki doncs, va començar a calar. Després trobem Haru en el Reino de los Gatos, que també a mi m'agrada molt, que té a veure doncs, amb aquests susurros del corazón que dèiem que estan enllaçades.
1: És maca, el Reino de los Gatos.
0: A mi m'agrada molt Haru, de fet me la va regalar una amiga meva, la tinc en físic amb el que eren DVDs abans, eh? I precisament doncs, és una de les... perquè tot el que tingui a veure amb gats i totes aquestes històries doncs, a mi sempre em crida. Després tenim una altra de les grans que jo a la llista aquesta que hem trobat que ens ha fet parlar d'aquest tema l'hagués posat molt més endavant i no tan enrere, el Castillo Ambulante. De fet, és que entre Castillo Ambulante i el Viaje de Chihiro jo potser em quedo amb el Castillo Ambulante, mira què et dic.
1: Són diferents, totes dues m'agraden molt, eh? Però el Castillo Ambulante sí que té poder personatges que m'agraden més, que tens el Calcifer, les bolites de llin, els dos personatges principals.
0: Les bolites de llin que ja venen...
1: El Castillo en si, vull dir que és molt
0: que venen
1: xulo.
0: Les bolites de llin que venen directament també de Mi Vecino Totoro. Sí. Vull dir que hi ha personatges o picadetes d'ullet a altres pel·lícules de la factoria. Per tant, això també mola, no? Aquesta continuïtat d'alguna manera. A mi, ja et dic, el Castillo Ambulante és de les meves preferides, la veritat. Després trobem Cuentos de Terramar, que jo venia com molt amb un hype molt gran del Castillo Ambulante perquè ens va agradar moltíssim, però Cuentos de Terramar jo
1: no hem sigut capaços d'acabar-la.
0: No hem tingut nassos de... Sí. L'hem començat diverses vegades, sí. I totes les vegades m'he quedat adormida. A més, està basada en uns contes reals, en una gran novel·la. No hi ha com maneres. Ho tornarem a intentar, eh? Perquè ara jo et donava a fer una proposta d'intentar, arrel de fer aquest programa del Freaky Time,
1: sí, veure les que no hem vist,
0: intentar veure les que no hem vist i bueno, poder posar-los un ordre i fer el nostre propi ordre amb totes, no sé, evidentment això necessitem temps, ja serà la temporada que ve perquè tinguem l'estiu pel mig per poder anar veient cosetes, perquè també està bé, no? Poder fer com una jo algun cop volia fer una marató, però tampoc no cal fer les seguides,
1: són les que diguin-li 24 pel·lícules,
0: són moltes pel·lícules i llavors potser no caldria, no? Però bueno, continuem, si sembla, després de Cuentos de Terramar, una altra bastant coneguda, que és Ponio en el Acantilado, que a més es va anar a Sitges, recordo l'any que va anar a Sitges quan es va estrenar, que la gent en parlava molt. A mi no és de les que més m'agrada, no em disgusta tant com m'havien dit, però a tu no t'agrada.
1: No, a mi no em va agradar molt, a mi no em va agradar gaire. No sé si és l'estil d'animació, si és l'història...
0: La història va ser una espècie
1: de
0: Sirenita, no? Va ser una espècie d'història de la Sirenita, perquè té a veure amb el tema del mar, també veu molt de la mitologia japonesa. A mi no em va desagradar de la manera que tracta doncs, el que és la història de la Sirenita. Després ens trobem Arrietty en el Mundo de los Diminutos.
1: Em va encantar.
0: Que no és de Hayao Miyazaki, eh? No ho sabia jo. I és de Hiromasa Yonebashi. És molt complicat, eh?
1: Yonebayashi.
0: Els noms japonesos a mi
1: aquesta em va encantar.
0: La vam anar a veure al cine, a més és potser l'única pel·li de l'estudi Ghibli que hem anat a veure.
1: Té una banda sonora brutal.
0: És molt bonica.
1: Em va encantar.
0: I ens parla precisament d'això, de les coses petites, que jo crec que és tan i tan important reivindicar-les, no? També la trobareu a Netflix si la voleu recuperar. Després trobem La Colina de les Amapoles, que tu no te'n recordes, però jo sí, perquè a mi potser, si tu no te'n recordes, és perquè potser no et va agradar tant com a mi.
1: Pot ser.
0: Perquè la vaig trobar molt xula a nivell de reivindicacions polítiques, perquè era una escola de nens i de nenes que feien una mobilització. No te'n recordes. Que a més,
1: no recordo gaire.
0: Precisament hi havia com una història d'amor, hi havia el tema de l'exèrcit, i el noi portava la noia en bicicleta per un carrer que era molt empinat,
1: sí.
0: que és la colina aquesta de les Amapoles que diu, és de Goro Miyazaki, a la Colina de les Amapoles. Després trobem El Cuento de la Princesa Kaguya del 2013,
1: sí,
0: Isao
1: no...
0: Takahata, i aquesta és, també el dibuix és molt diferent,
1: sí.
0: Surt molt l'estil de dibuix del que és l'estudi Ghibli, del que potser tots tenim al cap, i no ens ha cridat tant l'atenció. De fet, recordo que quan vam estar al Japó precisament vam portar un flyer d'aquesta,
1: sí,
0: pel·lícula,
1: perquè just estrenava llavors
0: i la següent,
1: sí,
0: que també es va estrenar el mateix any,
1: el dos al mig any, perquè eren
0: de diferent
1: director i s'estrenen els dos al mateix any.
0: El Cuento de la Princesa Kaguya era d'Isao Takahata i El Viento se Levanta de Hayao Miyazaki, que a mi El Viento se Levanta, que és la següent que anàvem a comentar, sincerament a mi em va agradar molt perquè parlava molt
1: no la recordo
0: del tema de l'aviació. No te'n recordo? recordes que havien de que construir uns avions, és veritat,
1: sí, em va agradar, sí.
0: Potser és com la més terrenal, no? Fins al moment que ens parlava d'una cosa com més real, que Hayao Miyazaki doncs tenia aquesta obsessió o té aquesta obsessió pel tema dels avions, no? I aquí enllaça també amb Porco Rosso, no? Amb el tema dels avions, doncs El viento se levanta a mi em va agradar bastant. El recuerdo de Marin, jo no sé si l'he vist o no. De Marni, és que sempre giro lletres.
1: Jo aquesta tampoc, jo crec que no l'hem vist.
0: No sé si l'hem vist, també és de Hiromasa Yone Bai.
1: Aquestes, Bai, veus, estan totes a Netflix, menys una, que la de les 24, una no està a Netflix, que està a Prime Video.
0: Que seria la següent que anàvem a comentar, que exacte, és la Tortuga Roja.
1: Aquesta sí que no m'interessa. He vist el tipus d'animació, he vist de què anava, no m'atrau.
0: Però tampoc és dels habituals de l'estudi, perquè el director és Michael Duncock de Bit, no sé, que no és ni japonès pel nom, em diria. Potser no m'equivoco. A mi sí que em crida l'atenció, la Tortuga Roja, la temàtica, la sinopsis, algun cop que he vist el tràiler, doncs no m'ha desagradat. Després

0: era xilena o era de Llatinoamèrica, que,
1: sí,
0: i que resulta que era, que era, que era mentida. Déu-n'hi-do, del cavall 2023, El xicot la garça també la podeu veure a Netflix. I ara t'anava a dir, a tu et va agradar? Perquè és que clar, la tenim a mi.
1: No la vam acabar de veure, jo li vull donar una oportunitat perquè sí que es va publicar i ho vaig veure, hi ha una escena molt mítica de la pel·lícula que es veu que està dibuixada a mà, que va portar tanta feina, que bé, jo aquesta la vull veure. Tinc ganes de donar una segona oportunitat.
0: Jo, el que vam veure, també és veritat que vam posar-la un dia, que això també influeix,
1: sí,
0: eh?
1: Estàvem cansats, sí.
0: I no, potser no estàvem en el millor moment per veure aquesta pel·lícula. Però la temàtica no em va acabar de... El que passava, tampoc allò que dius, ai, ai, què passarà? O, no sé, no vaig acabar d'entrar-hi. Li donarem una oportunitat. El que hem dit abans, intentarem potser aquest estiu doncs, intentar veure les que ens falten, tornar-li a donar una altra oportunitat als Cuentos de Terramar, veure les que ens falten.
1: La tenim en físic.
0: La tenim en físic, és veritat. Tornar-li a donar una oportunitat a aquesta. I mira, també és una oportunitat de descobrir-les amb els nostres fills. Per exemple, a mi vecino Totoro és ideal per veure-la en qualsevol edat.
1: L'hem vist unes quantes vegades amb tots dos. Sí. Dir, amb tots dos nens.
0: I
1: a mi m'encanta.
0: I el gran, per exemple, era molt petit i li agradava moltíssim. Vull dir
1: la banda sonora, la música, és molt bona.
0: Que la
1: cantàvem
0: en català.
1: Sí.
0: Te'n recordes? Caminem. Bé, això ja és millor que no canti, que si no, que aquests dies s'està ploguent molt i no voldria que tornés a ploure. Doncs si et sembla ens posem aquests deures a llarg termini, a veure si la temporada que ve podem fer un Freaky Time doncs, parlant de totes les pel·lícules com hem fet avui, però com amb més doncs més coneixement, perquè els hauríem vist totes, perquè
1: bueno, parlar de les dues o tres que més ens agradin,
0: sí,
1: no?
0: Que de fet ens en falten unes quantes, però per tant per poder triar les que més ens agraden els hem de veure totes, jo crec, no? I hem de posar-nos aquest criteri.
1: Bueno, jo crec que per bones que siguin les que no hem vist, jo crec que tenim molt clar quines són les que més ens agraden.
0: Sí, jo crec que sí, tot i que El xico i la garza pues, com que encara no l'hem acabat de veure, no sé jo si estaria entre aquestes. Si et sembla, Dani, ens posem aquests deures i mirem a veure de retrobar parlar-los amb els nostres oients per parlar de l'estudio Ghibli. Jo espero que, no, que n'hagueu vist algunes. Si no sabíeu, no coneixíeu l'estudi, doncs que us animeu a veure alguna d'aquestes pel·lícules. Són molt recomanables, totes es tracten temàtiques molt diferents i per tant segur que trobareu la que us agrada. Ja ho sabeu, les trobareu a Netflix, menys la de la tortuga, que la trobareu a Filmin i a Prime. Per tant, doncs, bastant fàcil de poder-les veure. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i nosaltres tornarem ben puntuals el dilluns que ve. Que passeu un molt bon dia. Adéu-siau.
1: Adéu. Kika

0: Sayonara, fins la propera!
1: Estàs escoltant Les Veus del Matí.

0: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
0: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
4: Els protagonistes de les veus del matí.
5: Els protagonistes de les veus del matí, que són molt diversos, ens acompanyen cada dia de dilluns a divendres aquí a les veus del matí. I a més, hem de dir que parlem, com sempre, de molts temes, Mercè. I un cop al mes, també, ens toca parlar de tot el tema del pubillatge. El que passa és que normalment hem estat, doncs, aquestes dues darreres temporades tinguent els més joves. Hem tingut...
6: Els protagonistes, no?
5: Els protagonistes. Hem tingut des
6: els que van amunt i avall.
5: Els que van amunt i avall, és que visiten molts municipis, els que ens donen molta enveja, perquè hem de dir que viatgen moltíssim, i que també, doncs, això, ens comenten tot el que fan, i en aquest cas, parlant de tradició, dèiem, estem a punt d'arribar al final d'aquesta temporada, doncs, també hem de parlar, doncs, amb una persona que està molt vinculada amb la cultura. Ell és el vicepresident del Consell Comarcal i conseller comarcal, en Josep Maria Bernils, que a més és de la casa, és tertulià de casa nostra. Josep Maria, bon dia.
7: Bon dia, molt bon dia.
5: I dèiem, no podem acabar aquesta temporada de parlar de tradició, de parlar de cultura, sense que vingui en Josep Maria Bernils i puguem fer una mica de, no sé, com una retrospectiva, una mirada a la nostra comarca, perquè parlem d'una tradició que porta molts anys arrelada al territori. Josep Maria, què significa per tu avui dia el pubillatge a dia d'avui?
7: Molt agraït i molt content de poder estar aquí i sobretot també de parlar del pubillatge i que feu aquest apartat, doncs, dins del programa dedicat a una de les tradicions del país, no? I que, que d'alguna manera demostren la identitat, tot i que a vegades pot semblar anacrònic parlar d'això. Jo voldria dir que quan vaig començar el Consell Comarcal, l'anterior mandat, és a dir, el 2019, el primer Consell d'Alcaldies, que devia ser setembre-octubre del 2019, vaig plantejar el tema del pubillatge. En aquell moment el pubillatge estava sota mínims de que d'una comarca de 68 municipis potser hi havia 3 pobles, màxim 4, que elegien pubilla. Això me'n recordo que va haver-hi la gent del foment de les tradicions, la gent del pubillatge, que m'ho van plantejar, i dic, no patiu, d'entrada el que farem és sensibilitzar els ajuntaments, perquè són ells, a partir de les seves àrees de cultura, de joventut, els que poden doncs donar peu a que la tradició, el pubillatge, es pugui refer. Què va passar? Bé, que va passar que, esclar, ens arriba la pandèmia al cap d'uns mesos, no? I per tant...
6: Tot queda aturat.
7: Sí, exacte. Va passar un 2021 una mica així aturats, però ho vam reprendre. si em pregunteu pel balanç, home, és que no ha sigut espectacular, uh-huh. perquè de 68 pobles que ara en tinguem, em sembla que 8-10 com a molt que vagin a la Ximpovilla, tampoc és un...
6: Clar, però és que és una...
7: Hem doblat, hem més que doblat, és que ha doblat de 25 Clar. A 50, seria extraordinari. Clar, però això no.
6: Però, Josep Maria, per què penses que costen tant de mantenir les tradicions?
7: D'una banda perquè s'han deixat de banda. Pel que sigui, perquè potser hi havia pobles o àrees de joventut o àrees de cultura, o la mateixa joventut, la mateixa gent, que ho consideraven una cosa anacrònica, això de llegir la pubilla, llegir l'hereu, anar a vestits, jo crec, i llavors es va anar deixant. També potser el tema demogràfic, també podria ser un altre factor que l'hauríem d'analitzar, podria ser també aquest.
6: Les xarxes.
7: També.
6: No? Clar, però aquestes veníem... noves generacions que venen amb unes altres inquietuds a les seves mans, no?
7: Sí, tot és una... Jo crec que no és un sol factor, sinó una suma de factors. I va anar, doncs, degenerant. I és que llocs on hi havia tradició, Figueres, jo crec, pel volum de població, i llocs on Peralada, Llançà...
6: Vilafant, també en el seu moment.
7: És que, tingut molta, no?
5: És el que volíem dir, no? Que veníem d'una època que poder, doncs, teníem un fort impacte, doncs, a la nostra comarca.
7: És veritat, Vilafant
5: va haver-hi com aquesta davallada. Ara ho estem intentant posar en marxa. En principi, doncs, al setembre,
7: sí?
5: Si no bé, vaig mal encaminat amb les informacions que m'arriben, podríem tenir nova proclamació.
7: Bé, per tant,
6: s'està movent, no?
5: Si més no.
6: Clar, però és que al darrere d'això costa molt estirar aquest jovent, no?
7: Sí,
6: el que dèiem.
7: Sí. Però de cop i volta, jo sí que he constatat, i un cop te vas, doncs, parlant amb tota aquesta gent del pubillatge, que són extraordinàries, aquests nois, aquestes noies que ho porten i que organitzen i que tenen una vocació, i que un cop entres amb la roda, i crec que un cop entres amb la roda, veuen l'atractiu que té, bueno, el fet de mantenir una tradició, d'anar per Catalunya representant el teu poble, tota una sèrie de coses que van sumant, i això fa, en molts de casos, que pubilles i hereus a vegades hi hagi una certa tradició entre la mateixa família, no? Que, o un
5: de generació
7: fill,
5: en generació,
7: de generació
5: no?
7: En generació, o un germà més que un fill, perdó, un germà o així, uh-huh. doncs això sí que ens hi hem trobat, a Figueres en concret ens hi hem trobat de
6: germans. I de pares germans. A fills, que deies?
7: Pares a fills, això no, aquest ja no te'l sabria dir.
5: Possiblement,
7: però germans, potser d'avis, segur,
6: potser d'avis,
5: possiblement,
6: no?
5: Possiblement a Vilafant passi algo així.
7: Caram.
5: Tinc més informació de la que de moment puc dir, però com
7: avui
5: que...
7: Avui tens informació privilegiada, eh?
5: Com que encara no ha sortit...
7: Això es tracta, d'això es tracta. Un bon periodista ha de tenir informació
5: Josep
7: privilegiada.
5: Josep Maria, quin paper té el Consell Comarcal amb el tema del pubillatge aquí a la nostra comarca?
7: Nosaltres, a nivell material, paguem el que seria l'organització de l'acte en el sentit de les bandes, dels regals... la difusió, mm-hmm. preparar les preguntes, perquè és clar, hi ha un qüestionari, vull dir, qui no s'elegeix la pubilla i l'hereu
6: no? Com funciona?
7: No, hi ha un qüestionari,
5: un protocol
7: que se segueix, hi ha tot una entrevista personal, vull dir, es parla amb la persona i llavors es passa un examen de preguntes relacionades amb l'Alt Empordà, amb la cultura, amb la geografia,
6: per veure una miqueta el seu nivell, no? I que no pugui accedir-hi qualsevol.
7: Exacte. Hi ha una persona que no conegui unes coses
6: bàsiques
7: de l'Alt Empordà, difícilment pot ser, no difícilment, és impossible, pugui ser la pubilla o l'hereu d'aquesta comarca.
6: La gent es prepara? Perquè clar, si tens un examen i t'has de saber totes aquestes preguntes...
7: No, aviam, és que preparar-se seria absurd, perquè jo crec que ha de venir...
5: No és una oposició, no?
7: Exacte, no tens un temari. Quin és el temari de les pubilles?
6: Bueno, però està una aquest. Miqueta al cas, no?, de la comarca.
7: Sí,
6: de
7: això
6: coses
7: sí,
6: que
7: vull
6: són...
7: dir que per tant, jo llavors ja si et presentes, bueno, has de ser una persona amb una certa sensibilitat, conèixer quatre dades geogràfiques, mm-hmm. Festes, tot això...
5: Estima pel territori, en definitiva.
7: Exacte,
5: també, no?
7: Una mica així.
5: No, trepitjar territori més aviat. Més que aviat
7: ja,
5: trepitjar
7: ja
5: i conèixer.
7: Ara us explicaré una anècdota molt divertida d'això del qüestionari, perquè això ho preparem amb el Departament de Comunicació del Consell, amb l'Aida Vera, i un dia em diu, sembla que era l'any passat, o fa dos anys, que em diu, escolta, diu, aquestes preguntes que els anem canviant, aquest any fem una intel·ligència artificial.
6: Ai, va.
7: Jo vaig dir, no, de cap de les maneres.
6: A veure què els dirà aquesta, no?
7: Sí.
6: Quines llavors, preguntes ja, es proposa?
7: Exacte, dic, no. Diu, bueno, deixem fer la prova.
6: Provem.
7: Dic, de la prova, d'acord, però no, jo
5: no presentar-ho.
7: Jo m'hi nego. i realment la prova va ser un desastre.
6: Catastròfica.
7: Catastròfica total.
5: Perquè les dades que donava segurament no...
7: Les dades i unes preguntes, allò, bueno...
6: Però almenys vau riure una estona,
7: sí,
6: no?
7: Sí, això sí, amb això sí. Penso que em vam aprofitar una o dues, va dir, va, vinga, aquesta posem. Però és que ara dades que tan... Ai, preguntes en podien seguir com a la Conca de Barberà, com a les Terres de l'Ebre... Bueno, coses tan i tan genèriques que no... No.
5: Aprofitant no. que tenim aquí, i com que deies abans, no?, que poder d'aquests 67, 60, 68 municipis que tenim, només n'hi ha 8, escolta'm, sí. com podríem incentivar o què els hi podríem dir a tota aquesta gent que ens està escoltant dels pobles perquè posessin en marxa, perquè clar, què porta, no?, avui
7: això
5: dia?
7: Això una mica ha de ser primer el boca a boca entre la joventut, és que si ve un senyor, una senyora de 60 anys o 50, és igual, diu, va, pobilla, bueno, jo crec que han de ser ells que han de fer taca, que n'estan fent, suposo que ja us han anat explicant, sembla que han anat a instituts, no?, i van
5: sí, parlant. Van
6: perquè a partir de quina edat és? Disculpa, perquè no me'n recordo,
7: Ara sí que veus una pregunta, m'has enganxat amb aquesta pregunta. Els arauets són 9, 10...
5: I entre 16 i 21...
7: Exacte, 21 o
5: 22 anys, o sí.
7: 22, sí. Més o menys aquestes edats, no et sabria dir amb precisió, però són aquestes edats. Llavors, doncs, és aquesta taca d'oli que poden fer entre ells, amb els seus companys, amb els seus amics, d'explicar què és el pobillatge, que representes el teu poble, que coneixes gent de tot Catalunya, gent amb uns sentiments, amb uns valors, no res anacrònic, vull dir, plenament moderns, però que vas allà...
5: Bueno, i coneixes tradicions i coneixes cultura d'altres municipis, que és espectacular, segons es comenten.
7: Sí, en el moment que, esclar, que organitzes, estem organitzant nosaltres a Figueres, ho fem sempre per les festes de Sant Pere, és a dir, el dia 27, si no recordo malament, dissabte 27, fem l'elecció de la pobilla de Figueres. Doncs, bueno, amb la gent del pobillatge, doncs estem organitzant, els estem muntant alguna visita, en algun centre cultural, Museu de l'Ica, Casa Natal, sobretot, Museu de l'Empordà, alguna altra activitat. Després volien un concert, llavors, com que havíem fitxat les anxovetes, les habaneres, el grup d'habaneres, les anxovetes, que fan un concert d'habaneres, però de sardanes i tal, doncs fem que sigui així el complement, el dia 28, bé, vull dir, i després tenen, com que és un dissabte, tindran la Revetlla de Sant Pere si volen anar. Per tant, vull dir, és tot un complement, poden dormir en un espai d'una entitat que els hi cedeix, i que això que fem a Figueres és el que es fa
5: la resta de municipis
7: de Catalunya, no? I per tant, bueno, és una manera de passar-s'ho bé, de conèixer territori, d'experimentar uns valors, com altres fan en altres camps, no? Esports, o que sigui.
5: Amb el bagatge que portes ja molts anys ficat, doncs, en tot el tema de territori, cultura i tot, Josep Maria, una de les preguntes que els hi hem fet moltes vegades als que han vingut, als petits i als joves a Pobilles i Hereus, és que moltes vegades, i escoltes pel carrer, que diuen això que tu has comentat, no?, que a vegades el pobillatge s'ha quedat com antiquat i tot, i dius, aviam, però és que al final la tradició sempre té, tota tradició té una base, com la sardana, com qualsevol altre acte, no? Que al final el dia a dia sí que és veritat que et vas posant al dia, però té una base, que és la tradició.
7: Exacte. Jo a mi que m'agrada molt els cerimonials, el cerimonial en el sentit de donar-hi un sentit a la cosa. Per tant, crec que la pobilla té tot aquest cerimonial, aquest vestit tradicional, i un cop s'ha acabat l'acte ja està, vull dir, després ja es pot vestir amb texans, només faltaria, amb faldilla, el que sigui, no? Vull dir, però crec que, bueno, és donar-hi un cerimonial, donar-hi un plus de i sobretot no sense cap mena de comparació. Ara diré una cosa que ja és d'una edat, que és allò dels concursos de misses, no?
5: Sí,
7: que hi havia hagut,
5: sí.
7: Que no sé ja si se'n fan, no em sona que ara se'n fan.
5: O no se'n parlen.
7: Vull dir, que no se'n parla, vull dir que per tant res, vull dir, és tot un altre sentit de tradició catalana i d'identitat.
5: I donar veu al pop, al jovent en aquest
7: exacte,
5: cas, no? Donar-los protagonisme, no?
7: Exacte, i fan els seus discursos i els seus parlaments i ens han criticat.
5: Ara, això és el que anava a dir.
7: No, ens han criticat.
5: Els discursos que són potents?
7: Hi ha discursos molt potents, a vegades injustament. A mi me'n va fer una a Vilatenim molt dur, en aquell cas contra l'Ajuntament de Figueres, dies, i jo venia tot seguit, i jo havia de venir, els meus companys, era més en el primer any d'aquest mandat, els meus companys diuen, i què diràs? I dic, tranquils. Jo el primer que li vaig dir, Pubilla, quin ruixat que m'heu clavat, eh? Però no passa res, no passa. I jo li vaig respondre punts, i a vegades és no explicar les coses, o no acabar explicar bé les coses, era un tema de pressupostos, no? I de números de l'Ajuntament i tal. Vam explicar, ja va estar, i som la mar d'amics amb aquesta Pubilla, que ja no és Pubilla, evidentment, i cap problema. Però està bé que es...
5: Bueno, a vegades els joves tenen aquestes coses, no?
6: I són espontanis, també, eh?
5: Clar que sí. No, però si les coses es diuen amb una certa educació, no?
7: Ara,
5: tot es pot discutir.
6: I és una manera, no?, de canviar, de millorar, de fer les coses diferents, i sobretot de tenir-los en compte, no?
7: Sí, sí, sí.
6: La seva opinió és important, perquè és que si no, sí que seria complicat, no?
7: Sí,
6: que es pugui continuar amb aquesta tradició.
7: Nosaltres a Figueres els fem venir els actes institucionals, 11 de setembre, Fira, Sant Pere...
5: Se'ls veu molt.
7: Que vinguin, que se'ls vegi, que són allà, que contem amb ells. És una representació, doncs, del jovent amb aquests actes de ciutat, no? I venen amb el seu vestit. Per què? Perquè és un acte de ciutat. Els regidors també aquell dia solem anar més amb americana, amb corbata, o... Doncs és el mateix, no?
5: I llavors, doncs, amb tot plegat, dèiem que aquí a Vilafant ara ho recuperarem. Aquest any passat crec que Cabanes també va ser un altre dels municipis que s'hi va afegir. Ara sembla que hi ha alguns relleus que hi haurà. Clar, tota aquesta cerimònia, tot aquest protocol de que haurà un caduc, ara un entra... Al final, jo, a mi m'agradaria també, no?, que fos més extens a la resta de poblacions. El més recent que tindrem ara, poder, és el de Figueres?
7: Aquest és el de Figueres, sí. Per Sant Pere, sí.
6: El mes de juny.
5: Se sap si hi ha candidats o quan s'obren...
7: Bueno, això un mes abans.
5: Un mes abans,
7: ja,
5: no?
7: Jo crec que ja deuen estar, perquè ja van fixar les dates i així, ja deuen ells haver obert el... Després ve Vilatenim, que és a finals d'agost, amb la festa, i després hi ha Llançà, Peralada, normalment, perquè llavors el pubillatge comarcal és sempre el mes d'octubre, i és on hi ha el relleu. El fem a l'octubre, que és el que organitzem com a consell.
5: Parlava abans del tema d'això que havia quedat, deia, molta gent obsoleta, però és que al final, si nosaltres mateixos no ens ho creiem o no defensem, doncs, aquest model, aquestes coses que tenim arrelades a casa nostra, malament anem.
7: Sí. Sí, sí, sí, sí. També són modes, no? Suposo que això va ser tot una moda, es va deixar d'anar fent els pobles, un amb l'altre, aquest no ho feia tampoc, ui, que ridícul, ui, que no sé què, suposo que això va anant, i entenc que ara, jo veig que ara, hi ha una certa revifalla, petita, eh? Vull dir, tampoc ara aquí ens posem, però és evident que cada any anem sumant algú. Per tant, bé, alguna cosa... I pobles que em consta que ho estan buscant, eh? Vull dir que jo sé de 3-4 alcaldes que em diuen, no pateixis, ho estem mirant. Ara m'ha fallat aquest, però aquesta noia d'aquí 2 anys que ja tindrà 16, 17...
5: I des del Consell Comarcal els hi doneu tot l'assessorament que necessiti, no?
7: Exacte, ajudar, el que sigui, sí, i tant.
6: Josep Maria, tu quan eres jove, t'ho havies plantejat alguna vegada?
7: No, perquè no estava de moda. Jo crec que...
6: Ah, no?
7: Home, pensa... Clar.
6: És que no sé quants anys fa, d'això, de quants estaríem parlant.
7: Bueno, o sigui, llavors...
5: Hi ha constància, poder, des dels anys...
7: Primer que no hi havia hereus, en aquella època no hi havia hereus, per tant, no, poca cosa podia...
6: Clar, només hi havia pubilles.
7: Pubilles. Mm. Poca cosa podia plantejar, això.
6: No sé com, clar. Jo és un tema, com que no domino...
7: No. Clar, estaríem parlant de l'any 78, 79, 80...
6: Sí, quan va començar?
7: No.
6: L'hereu.
7: El que seria... No, l'hereu és molt més tard. O sigui, jo diria que és dels
5: 2000.
7: Sí. Jo dic que l'edat en la qual elegíem pubilles, que jo tenia 18, 19 anys, era 78, 79, 80, 81. Sí que es feia el pubillatge, sí. Home, i tenia un cert ressò, realment es feia Figueres per Santa Creu, jo crec que era per Santa Creu que es feia la pubilla a la comarca i tot això.
5: Alguna anècdota més?
7: No podia pas plantejar res, jo.
6: Ja.
5: Ens has comentat l'anècdota de més recent, d'aquesta de Vilatenim. En guardes alguna altra d'anècdota o experiència o algun record que tinguis poder d'aquests anys més inicials, de quan...
7: No sé, ara mateix...
5: O ens anem aquí a més l'actualitat?
7: No, la sorpresa que jo vaig tenir de tot aquest moviment que hi havia al darrere, i gent de pobles que venen, que pregunten coses, gent de les Terres de l'Ebre, que és una zona, perquè és Tarragona, és una zona que tenen molt pubillatge, el tenen molt arrelat. Llavors són gent que pregunten, o sigui, ai, vostè és regidor, vostè és d'aquí, què tal? Pregunten, això sí que m'ho han fet quasi totes les vetllades. I aquest cerimonial que ells agafen, que fan amb la sortida de les pubilles, acompanyades d'un representant de l'Ajuntament, del poble, de les entitats...
5: Figueres, Figueres hi ha molta gent. Figueres, quan es veuen les fotografies, com a mínim veus
7: la van fer la...
5: Plaça Catalunya, no?
7: Plaça Catalunya. Un dia, l'any passat, era, sembla que era el mateix dia, Sant Pere, que feia una calor... Que...
5: Però d'aquelles... Sí, perquè pensava que, si vas haver de pujar a l'escenari, crec que l'escenari el teníeu a plena llum del dia.
7: Sí,
5: a plena,
7: sí, sí,
5: llum,
7: sí,
5: del
7: sí,
5: sol.
7: Terrible.
5: No, esperem doncs, que aquest any terrible. Torni a haver-hi doncs, una bona fiança.
7: Esperem que sí.
5: Uh-huh. I res, Josep Maria, és que han passat ja els minuts molt ràpids. No sé si venies amb algun missatge, amb alguna cosa que volguessis comentar, doncs, precisament doncs, això, per incentivar, per motivar, no només als ajuntaments, sinó doncs, a tot el jovent que ens escolta, no? que s'animin.
7: Jo crec que és exacte, animar-se, vull dir que és una manera de defensar el jovent, d'exposar punts de vista, de compartir-los amb gent d'arreu de Catalunya, que no ens hem de centrar en aquí. El jovent no pot... És un jovent que jo crec que no ens podem permetre com a societat que el jovent passi de la política, de la societat, de la cultura i tot això, doncs el pubillatge una mica arreplega tot això i per tant és una manera de compartir valors, però compartir també idees polítiques, socials, culturals, juvenils, etc. Per tant és interessant no deixar-ho perdre de cap de les maneres i fomentar-ho.
6: Doncs per molts més anys.
5: Exacte, no, que qualsevol cosa que tingui la gent de dubtes es poden posar en contacte doncs, amb les pubilles, amb els hereus, fins i tot doncs, si truquen al Consell Comarcal doncs, no, que es puguin posar en contacte
7: amb l'àrea de cultura. Exacte, amb l'àrea de cultura i allà els informaran.
5: Josep Maria, doncs moltíssimes gràcies per venir a parlar una estoneta amb nosaltres sobre aquesta tradició que bé, l'any que ve Vilafant, al setembre, esperem sumar-nos...
6: Aquest any.
5: Exacte, és que jo veig any, no? L'estiu sempre per mi és com una barrera d'un pas a un altre. No, aquest mateix curs sumari, i si més pobles es sumen, doncs millor. Ja hauràs d'anar a més pobles, Josep Maria.
7: Bueno, ens anem partint, no passa res. Tant de bo, tinguéssim que sortejar i activar els llocs. I tant.
5: Vicepresident del Consell Comarcal, també doncs de l'àrea de cultura, gràcies, Josep Maria. Ens veiem doncs amb la tertúlia i aquí estem.
7: Fins demà.
6: Gràcies, bon dia.
8: Els protagonistes de les veus del matí.
9: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
10: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
11: Ui, ens l'hem passat, no?
12: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
13: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
14: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
15: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
14: Inscripcions a www.vilafant.cat.
16: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
17: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
16: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
17: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
9: Banca Mòbil de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. A Vilafant, a la plaça de l'Ajuntament, el dilluns, dia 18, servei de CaixaBank. Des de les 11 del matí i fins a 2:15 aproximadament, CaixaBank amb la Banca Mòbil de Catalunya. A la plaça de l'Ajuntament de Vilafant, cap municipi sense serveis bancaris.
5: I nosaltres que posem el punt i final a aquesta edició de les veus del matí d'avui dilluns. Mercè, tot el contingut a la web i a les xarxes.
6: I demà a partir de les 11 del matí, doncs una nova edició, més protagonistes al 107.3 de Ràdio Vilafant. Bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà avui a Sant Sadurní d'Anoia l'acte d'impuls de la futura línia orbital ferroviària, una infraestructura inclosa dins l'estratègia ferroviària de Catalunya i acordada entre el govern d'Esquerra i el govern clau en l'evolució de l'acord basament dels pressupostos. El projecte vol reforçar la connectivitat entre municipis de la regió metropolitana de Barcelona i millorar també la mobilitat fora de l'eix central de la capital. Escoltem ara Pere Bernet, que és alcalde de Sant Sadurní d'Anoia.
2: El projecte que posem avui sobre la taula, l'orbital ferroviària, ha de ser l'instrument per passar d'aquesta Catalunya que concentra al voltant de la capital a una Catalunya que connecta. Ja fa dècades que el republicanisme defensa que Catalunya no és només Barcelona. Si en el seu moment l'eix transversal viari va ser una conquesta pel centre del país, l'eix orbital ha de ser la conquesta de la segona i la tercera corona metropolitana.
1: Per la seva banda, Sílvia Paneque, consellera de Territori, en la seva intervenció ha remarcat també la importància de la línia, que generarà una millor connectivitat a Catalunya endins i és una peça fonamental, diu, en la mobilitat metropolitana i també de tot el país. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat durant tot el matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes, tot i també l'obertura del temple. De fet, a hores d'ara ja prevista la manifestació, finalment amb tregua a causa de la pluja, als Jardinets de Gràcia, una vaga que ve marcada també per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment aquest dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I també han convocat a vaga els agents rurals els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana. I pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pels núvols abundants i els ruixats a bona part de Catalunya. Les precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral i al prelitoral central, també al Pirineu i al nord-est durant la tarda. Els xàfecs poden anar acompanyats, atenció, de tempesta i descarregar fortament, sobretot en les comarques de Girona. De fet, Meteocat ha avisat, ja activat avisos per intensitat de pluja en aquests punts. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran, com sempre, els 26 graus.

Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, comencem una nova setmana. Avui és dilluns, 18 de maig.
2: I comencem també una nova edició del nostre butlletí de notícies.
1: Empordà Actiu impulsa una nova campanya per fomentar les compres al comerç local.
2: Figueres en recupera la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis de la UDG 20 anys després.
1: Espolla transforma un antic oliverà en una biblioteca de muntanya a l'aire lliure.
2: La Gala dels Amos de l'Àrea 2025-2026 ja té data, serà l'11 de juny a la Càtedra de Figueres.
1: Tancarem amb el temps la previsió meteorològica des de la xarxa i amb el suport de Llinyes Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Com dèiem, en titulars, Empordà Actiu ha posat en marxa una nova edició de la campanya Amb el cap i amb el cor comprem a l'Empordà, una iniciativa que busca incentivar les compres de proximitat i reforçar el paper del comerç local als municipis de la comarca. La campanya estarà activa fins al 30 de juny. La proposta compta amb la participació de les àrees de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i dels ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, l'Escala, Llançà, la Jonquera, Vilafant, Vilamalla, entre altres municipis adherits. Les persones que facin una compra mínima de 25 euros en establiments participants podran obtenir un obsequi presentant el tiquet de compra als ajuntaments o comerços adherits. El conseller comarcal de promoció econòmica, Joan Cano, ha destacat que comprar al comerç local ajuda a generar activitat econòmica, mantenir llocs de treball i preservar la vitalitat dels municipis de la comarca.
1: L'Ajuntament de Figueres i la Universitat de Girona han reactivat la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis 20 anys després de la darrera etapa de col·laboració. La iniciativa s'emmarca dins el projecte de convertir Figueres en ciutat universitària i vol reforçar la reflexió, el debat i la recerca sobre l'art i el pensament contemporani. La nova etapa de la càtedra arrencarà amb una conferència

0: conferència de la historiadora de l'art Patricia Mayayo el pròxim 10 de juny al Museu de l'Empordà. També s'han programat una jornada dedicada al còmic contemporani i futurs seminaris sobre performance i artistes gironins del segle XX. L'acord s'ha formalitzat aquest divendres amb la participació de l'alcalde Jordi Masquef i el rector de la UDG, Josep Calbó. El consistori destaca que aquesta recuperació reforça l'estratègia de Figueres per atraure estudis universitaris, retenir talent jove i consolidar la ciutat com a referent cultural i de coneixement de l'Alt Empordà.
1: La Fundació Art i Paraula ha recuperat l'oliverà de Cal Coixa a Espolla per convertir-lo en un singular paratge literari obert a tothom. Un espai que està situat en ple entorn natural de l'Albera combina natura i lectura amb tres petites biblioteques lliures creades per l'escultor local Jaume Giró. El projecte va començar a prendre forma el 2022 i té com a objectiu fomentar el gust per a la lectura, especialment entre infants i joves, i dinamitzar culturalment els petits pobles. Els visitants poden agafar llibres en préstec, llegir-los al mateix oliverar o endur-se'ls a casa deixant constància en una llibreta compartida. La iniciativa ha permès recuperar parets de pedra seca, fonts i arbres de l'espai, a més d'organitzar activitats culturals i literàries obertes al públic. Entre els impulsors del projecte hi ha l'empresari i escriptor Josep Maria Gonyi, la pedagoga i narradora Roser Ros, Mònica Ros, i el sociòleg Oriol Homs.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: La quinzena edició dels Amos de l'Àrea 2025-2026 ja té dia i escenari confirmats. La gala del futbol comarcal se celebrarà el pròxim dijous 11 de juny a partir de 7:45 del vespre a la CATE. L'acte reconeixerà els màxims golejadors i els porters menys golejats del futbol i futbol sala a l'Empordanès d'aquesta temporada. En total s'entregaran premis en 9 categories, 5 de futbol masculí, 2 de futbol femení i 2 de futbol sala. Els guardons estan organitzats per Premsa Ibèrica i el diari Empordà, amb el patrocini de Garatge Sala i el suport de l'Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona, el Consell Esportiu de l'Alt Empordà i la Federació Catalana d'Àrbitres. A més dels reconeixements esportius, la gala també inclourà un premi a la trajectòria, un guardó dedicat a un àrbitre de la comarca i una ponència especial vinculada al món del futbol. Els noms dels protagonistes d'aquests reconeixements es donaran a conèixer pròximament.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I tanquem l'edició d'aquest butlletí amb la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenyes Empordà.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: Bon dia, un temps que no neteja. De fet, les últimes hores hem tornat a tenir força núvols i algunes pluges o tempestes que ahir eren importants durant la tarda, sobretot a la Garrotxa i en alguns indrets del Ripollès. De fet, ja ha despertat al matí amb alguns xafaguets, alguns ruixadets, que aquesta nit passada han estat una mica més destacables també, bàsicament, a la serralada transversal. Han arribat fins a la Selva, fins a alguns indrets del Baix Empordà. A partir d'aquest migdia i sobretot aquesta tarda, reguitzell i festa de tempestes una altra vegada en molts indrets, les més fortes a la vall del Ter, per tant fins al mar arribaran, i alguna d'elles amb calamar-se. Compte, per exemple, cap a la Garrotxa, en alguns indrets del Gironès, del Pla de l'Estany i del Baix Empordà. A la resta de contrades també al llarg de la tarda acabarà plovent, i això farà que avui, de moment, la temperatura no s'acabi d'espavilar. No tindrem una tarda precisament molt càlida, i compte, ja diem, amb algun dels ruixats que arribaran a caure. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
3: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat aquest acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Sònia Kerr.
4: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca són acords clau.
0: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
4: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
0: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui al Barcelonès.
4: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
4: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics, l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht són dos dels grans títols de la programació.
0: Als esports, Anna Freixa, el Vila-sana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
6: Revaliden així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Aquesta tarda l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vila-sana a partir de les 7 de la tarda.
0: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat poden superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet simplement a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona. I és un projecte reclamat pel territori des de ja fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això amb l'horitzó del 2041. Avui el govern ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que ha finalitzat fa poca estona en aquest municipi de l'Alt Penedès. Una xarxa orbital ferroviària que és un ambiciós projecte. Una línia de 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual amb la construcció de fins a 23 noves estacions i gairebé 70 quilòmetres de nova via que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
9: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, és una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
8: També ha participat en aquest anunci el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
10: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
8: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases. Començarien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins a l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova. Una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per a aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
0: Gràcies, Sergi Fernández, des de Ràdio Sant Sadurní. Com sentíem, un dels primers trams que es vol impulsar en aquest tren orbital unirà Granollers i Sabadell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
11: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
4: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per les seves respectives comarques.
12: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
13: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dones un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
0: Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva a aquest projecte.
4: Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
14: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
0: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra reuneixen avui les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu Extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta tarda, a 6:45, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
16: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, jo entenc que el govern té molta pressa perquè és cert que van tard.
15: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
17: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
15: Demà el president de la Generalitat Salvador Illa i el president d'Esquerra Oriol Junqueras formalitzaran l'acord de pressupostos.
0: I dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per donar-hi el vistiplau. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
15: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
0: I divendres hi haurà un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el juliol.
15: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
0: Gràcies, Mont. Déu-n'hi-do com ve de farcida la setmana política, i no deixem precisament la qüestió, però a nivell espanyol, ja que el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com el tret de sortida per les eleccions generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica de nou la política de Sánchez.
4: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
18: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
4: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
19: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
0: És en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat, justament en un moment on alguns partits com Vox o el Partit Popular volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document, el pla antiracista de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. El Pla Antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
21: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua
2: per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
20: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
0: I en l'apartat internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut flotilla en aigües internacionals. Segons alguns integrants d'aquesta missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells que ha estat a unes 250 milles de Gaza.
4: Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que ha defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha explicat els fets des d'una de les embarcacions.
21: Aquest matí hem divisat a la llunyania uns vaixells militars i us puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
4: La flotilla, recordem, va reprendre la ruta cap a Gaza dijous passat des del port turc de Marmaris després d'una primera intercepció d'embarcacions a Grècia a finals d'abril.
1: Notícies en xarxa.
0: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui, en concret, al Barcelonès, les accions de protesta han engegat al matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple, que ha hagut d'anul·lar les visites. Després, han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona, que ha acabat davant del Departament d'Educació. Ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
22: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
23: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
22: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
0: També aquest matí el moviment per unes pensions dignes ha tornat a sortir al carrer a Terrassa. Els manifestants han protestat per la pujada generalitzada del cost de la vida i denuncien la pèrdua de poder adquisitiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
24: La manifestació, que ha plegat desenes de persones, ha recorregut els principals carrers del centre per alertar de l'empitjorament de les condicions de la classe treballadora i els pensionistes. Jacint Comelles forma part del moviment per unes pensions dignes.
25: Hem anat enrere perquè els augments de pensions i salaris en relació a tot el que ha pujat els preus i sobretot molt l'habitatge, que és un altre factor superimportant, doncs estem pitjor.
24: Segons el moviment per unes pensions dignes, tot això menyscaba els recursos destinats als drets socials i als serveis públics, obligant-nos cada cop més a fer despesa en serveis privats, especialment en salut i educació. Per tot plegat, el col·lectiu exigeix al govern que reguli preus i mercats en benefici de tothom. També reclama l'accés accessible a l'habitatge i al transport públic, col·lectiu i gratuït.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Es tracta de l'ens que regularà la nova àrea al territori. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
3: Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
6: Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
7: Nosaltres també doncs, volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena doncs, per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, es necessita més temps i més col·laboració i més participació d'altres entitats.
3: L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
0: I rebassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i també a empreses.
4: Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
0: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
4: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant aquest any 2011.
0: És moment per a la cultura. La darrera temporada de Carme Portacelli, com a directora artística del Teatre Nacional, es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la Cluenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001 La Creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
9: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Vila Idana 43.
8: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
0: Fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Qui traca lent.
4: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, a un accident de trànsit i a una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
10: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se, i és una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
4: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda. La poeta veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda, però destaca que a Qui traca lent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure, que són més potents i explícites.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilassana és campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
26: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club, que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vilassana. Escoltem Aina Florença.
27: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt, i crec que

0: i crec que aquests dies ho han fet.
1: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vila-sana a les 7 de la tarda. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada primera. El Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Mitchell, el tècnic del Girona.
2: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar, a lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
1: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol.
3: Content perquè al final no han tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havien d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè a part la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. Era el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
1: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028 i el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret, haurà de passar per quiròfan i per tant es perdrà el Mundial. I el Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte vinent davant l'Olímpic de Lió a Oslo. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
4: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle contra Jau.
1: En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sant Andreu va superar el Boliang Meni als penals i el Mataró es va tornar a imposar el Cirrom. El Sabadell queda fora d'aquesta final a 4.
5: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Continguts en xarxa.
8: La cartellera renova amb

0: Quiero montar una pizzería.
1: ¿Cómo que una pizzería, por
0: pizzería
1: favor?
0: Pizzería temática de cine.
2: Judit Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
3: ¿Sabes qué película es esta?
4: Jurassic Park.
5: Mira los comentarios.
6: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
7: La pizza está brutal. 5 estrellas. ¡Guay! Propina de $1.15.
2: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
8: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
9: No puedo estar aquí.
10: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
2: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
11: Joves amb ofici.
12: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
11: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
12: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
13: Bon dia, són 2:45.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
15: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura, també el seu sentit de país.
16: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
13: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia orbital també han celebrat l'acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu extraordinari. Sònia Kerr.
17: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la Majoria Catalana, el Consorci de la Zona Franca, són acords clau.
13: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
17: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
13: Els docents mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
17: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
18: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situen les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
13: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
17: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics

0: clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació.
1: Els esports, Anna Freixa, el Vila-sana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
2: Revalida així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Avui l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vila-sana a partir de les 7 de la tarda.
1: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat, de fet poden superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf, i per altra banda ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet simplement a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això sí, amb l'horitzó del 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia per presentar-la. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que s'ha dut a terme al celler de la Fassina, d'aquest municipi de l'Alt Penedès. Aquesta xarxa orbital ferroviària és un ambiciós projecte de rodalies, una línia de fins a 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual, amb la construcció de 23 noves estacions i 68 quilòmetres de nova via, que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
6: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, és una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
5: L'anunci ha comptat també amb la participació del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
7: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
5: Aquesta nova línia orbital es planifica en 4 fases i començarien diverses millores ja ben aviat al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell. Amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
1: Gràcies, Sergi Fernández. Com ens explicaves, el primer tram que es vol impulsar en aquesta línia orbital unirà Granollers i Martorell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosella, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
8: imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
0: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
9: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
10: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent també dona un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
1: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui mateix les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu Extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Aquesta tarda, a 7:15, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R a aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
12: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, jo entenc que el govern té molta pressa perquè és cert que van tard.
11: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
13: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
11: Demà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzaran l'acord de pressupostos.
1: Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per tal de donar el vistiplau definitiu. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
11: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
1: I divendres hi haurà un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el mes de juliol.
11: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: No deixem la política. El Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per a les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica la política de Sánchez.
0: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
14: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
0: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho han explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
15: es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
1: I és en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. Ho ha fet davant l'auge de partits com Vox o el PP, amb discursos que volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. El document de l'Ajuntament de Barcelona s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
17: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
16: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
4: Notícies en xarxa.
1: Mestres i professors mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple. De fet, no s'han pogut fer les visites habituals. Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i que ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
19: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
18: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
20: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que, bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
18: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
1: El secretari general de Salut Pública, Esteve Fernández, llança un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola registrat a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. No som davant d'una emergència pandèmica, però l'OMS ha decretat l'emergència sanitària perquè el virus de l'Ebola és molt transmissible i els països on hi ha el nou brot són sociopolíticament complicats. Fins ara ronden la norantena els morts. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, hi posa distància.
22: El missatge és de calma, de la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
21: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a 2 fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Valls, la capital del Baix Camp, tornarà a convertir-se en aparador de la moda local en una nova edició de Valls va de moda. L'esdeveniment s'emmarca en la campanya de l'Ajuntament per promocionar les botigues de proximitat i dinamitzar el centre. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: La desfilada se celebrarà aquest dissabte al pati a partir de 6:45 de la tarda i comptarà amb una vintena d'establiments comercials, escoles de dansa i propostes gastronòmiques. Més de 50 models mostraran col·leccions de moda i complements en un espectacle que combinarà música, dansa i comerç de proximitat. Ho explica Yolanda Gómez, responsable de l'empresa Lagom, que s'encarrega de l'organització del Valls va de moda.
3: Com ja sabeu, aquesta desfilada sempre està vinculat amb botigues de Valls que estiguin relacionades amb la moda, els complements i tot el que estigui amb aquest aspecte. I entre unes altres col·laboren roba d'home, roba de dona, complements, bany, roba interior. Després tenim com a novetat dues botigues que els propietaris són de Valls, però són botigues online.
2: L'acte comptarà també amb la participació de models de la Fundació GINAC per reivindicar una moda més inclusiva i accessible.
1: Repassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
0: Un moviment que vol obrir la porta més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
1: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
0: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
1: Els Marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del 30è aniversari. Una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
6: Amb els Marrecs de Salt com a anfitrions, la Diada Castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, que fa quasi 50 anys que no visiten Girona, i amb els Xiquets de Tarragona, que serà la primera vegada que actuaran a la plaça del Vi. Un escenari que els Marrecs de Salt volen reivindicar com la millor plaça del nord de Catalunya, com explica el seu cap de colla, en Pau Caravaca.
23: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, que estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord, per tots els castells que s'hi han fet. Aleshores, nosaltres Marrecs, però nosaltres és plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada, i aquest any, doncs, poder tornar a actuar, a més, a meitats de temporada dels Marrecs de Salt a plaça del Vi, doncs, per nosaltres ens omple d'orgull.
6: Caravaca no ha descartat que en aquesta diada les colles puguin fer castells mai vistos a la plaça gironina, però ha explicat que dependrà de l'estratègia de cada colla, tenint en compte que és a l'inici de la temporada castellera.
1: I moment per la cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona, aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
25: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Viela i Dona 43.
24: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, ja, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
1: Des del 8 de maig i coincidint avui amb el Dia Internacional dels Museus, el Museu Tàrrega-Urgell celebra una jornada de portes obertes perquè tota la ciutadania pugui descobrir gratuïtament les seves col·leccions, així com el patrimoni històric i artístic de la ciutat i la comarca. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
5: Situat en un antic casal senyorial del centre històric de Tàrrega, el Museu Tàrrega-Urgell ofereix un recorregut que abraça des del món ibèric fins a l'art contemporani targarí. Durant aquests dies, coincidint amb la festa major de la ciutat, l'equipament ha acollit diverses activitats relacionades amb la cultura, on han arribat a plegar uns 300 visitants. Oriol Saula, director del Museu Tàrrega-Urgell, ha destacat la gran participació.
7: És una xifra força satisfactòria. La nostra intenció és que el museu cada vegada projecció a la ciutadania i que tots els ciutadans de Tàrrega coneguin el museu, hagin passat algun cop pel museu o que siguin usuaris habituals del museu, això seria el desitjable.
5: Durant aquests dies els visitants han pogut gaudir de la demostració del joc Targam 360, un concert de Pol Ferrer i visites guiades gratuïtes. La iniciativa s'emmarca dins els actes del Dia Internacional dels Museus amb l'objectiu d'apropar la cultura i el patrimoni a tots els públics.
1: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vila-sana ja és el flamant campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
8: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vila-sana. Escoltem Aina Florença.
9: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt, i crec que

0: fet.
1: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vilassana a partir de les 7. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada. Primera, el Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Michel, el tècnic gironí.
2: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar, a lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
1: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, entrenador de l'Espanyol.
3: Content perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
1: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest de migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028. I encara en clau blaugrana, el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret. Haurà de passar per quiròfan i això farà doncs, que es perdi el Mundial. El Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de Roberto Iñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del Club Gironí, ho valora així.
4: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle fontejau.
1: I a la Lliga Endesa, el Hajo Pues-Lleida va aconseguir la victòria contra Gran Canària al darrer instant amb un triple de Bellmunt i això li dona matemàticament la permanència. En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sabadell en quedava fora.
5: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Els telèfons giren en aquest matí de dilluns, encarant ja recta final del mes de maig, no sé si ens queden dues o tres setmanes. Anem a saludar els nostres tertulians, Josep Maria Bartolomeu.
1: Bon dia.
0: No sé si ho he dit bé o no. Queden dues o tres setmanes.
1: Ai, no sé, això ho sabràs.
0: Quantes?
1: Tu.
0: Quantes? Mons de la Llave, bon dia.
2: Estem a mig mes, tot
0: a mig
2: just.
0: Mes, sí, sí, bueno, dos.
3: Anem amb l'horari escolar.
0: Soc positiva. Toni Caules, bon dia.
3: Bon dia.
0: I Héctor Amello, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: L'horari escolar, en quin sentit?
3: Perquè no.
0: Les vagues no les fem,
3: No. Ja ho sé que no la fem. Amb el sentit de que el calendari escolar, doncs, sigui el calendari de l'emissora.
0: Sí, en principi.
3: És això, no?
0: Quan acabi l'escola al juny, acabarem la tertúlia i us donaré les notes.
4: No tenemos que salir ni nada de esas cosas.
0: No, perquè l'empresa que havia de gestionar no ha pogut, no ha sortit perquè no hi havia suficients tertulians apuntats. No, això a vegades passa, no, amb els casalets. Parlant de temes d'escola, educatius, va haver la Vilafant Vila Educadora el dissabte, i aprofito que hi ha l'alcaldessa, doncs, que em digui com va anar l'experiència, perquè a més va participar activament, explica'ns una miqueta.
2: Doncs va ser una jornada de que la veritat va ser molt maca. Vam fer un canvi de lloc, el vam anar a Palol, que és, recordeu que sempre l'havíem fet en el centre cívic de les Mèlies o bé en el gimnàs de l'escola de les Mèlies, i aquest any, doncs, dintre de la línia de posar en valor, doncs, l'edifici, no?, que tenim de Palol Sabaldòria, s'ha traslladat allà. Aviam, és un espai super maco on només d'arribar-hi ja et sents bé, no? I això va fer, doncs, que aquesta jornada de Vilafant Vila Educadora, doncs, tingués aquest atractiu, no?, que potser en el centre cívic és com més fred. A més ens ho vam passar superbé, perquè ja sabeu que jo intento, bueno, sempre m'apunto, no?, quan fan les activitats i el que sigui, i vaig quedar sorpresa, doncs, de la nena petita que porto a dintre.
0: Sí, perquè diguéssim que la jornada vehiculava una mica sobre la relació entre cultura i educació, no?, i com una és part de l'altra i l'altra és part d'una, i es van fer uns tallers bueno, uns parlaven més d'educació i cultura, compartir experiències, i l'altre era un taller d'improvisació.
2: Uh-huh. De teatre, sí.
0: I la Montse va participar en el segon.
2: Sí,
0: no, per això no. Diu lo de la nena.
2: Bueno,
3: és veritat, jo així és com un zoom, vaig veure saltar.
2: És que eren papallones, vale, per deixar-nos anar una mica.
3: Sí.
2: I si me van enganxar algú, me van enganxar en aquell moment.
3: Vaig pensar, guaita quina agilitat que té la pollitera. Sí.
0: Algú, jo, us dic.
2: Sí, just el moment que fèiem això. Va
0: home,
2: ser quan tant.
0: Com a bona periodista ets agafar els moments clau.
2: Sí. No, i aquí, en aquest taller, o sigui, primer de tot hi va haver la part, doncs, d'explicar-nos una mica, no? I tot i que en som molt conscients, no?, que la cultura ha d'anar lligada amb l'educació, o l'inrevés, encara es va posar més en manifest, bueno, tant la Txer Arana com la Maria Àngels Vila, vam fer una horeta i pico, i la veritat és que va ser com 5 minuts, aquell diàleg, aquella
0: sí,
2: manera d'expressar-ho,
0: molt
2: dinàmic, exacte. I després això en el taller, doncs, en aquest que jo vaig estar-hi, ens va fer deixar una mica, i un moment d'aquests era això, i llavors agafaves entre parelles de diferents edats, i cadascú es posava dintre el paper d'una altra, de la que te deia la Txer, no? Podria ser, doncs, un excel·lent venedor, no?
0: Sí,
2: per exemple,
0: un expert en coses tan en mitjons desparellats, per
2: sí,
0: exemple, no?
2: Sí, sí, una sèrie, no? Et posaves en el paper aquell i tu havies de sortir del teu paper de cada dia, val? Llavors això és una manera d'aprendre que no has de pensar tant el que vols dir, sinó moltes vegades sempre hi ha una prèvia, abans de la improvisació, però sí que has d'agafar i deixar sortir les paraules, saps? Això per un cantó, i que treu tota la teva rigidesa, no? De la, tot, també diguem-ho, cada moment, no? El que no farem és fer això al mig de, jo què sé, d'un pregó, no? Sí. Per dir alguna cosa. Però sí que deixar-te anar una mica i aquesta improvisació, i que dels errors se n'aprenen, i que no passa res. Si tu t'equivoques, doncs bàsicament no passa res.
0: Clar, perquè a més és com que has d'acceptar el sí, no? Una de les regles que us va explicar la Txè en aquest taller precisament és que jugues a que acceptes el sí, no? I jo, si jo li dic a en Josep Maria que és un pollastre, doncs ell ha d'acceptar que és un pollastre
2: i posar-te el paper del
0: pollastre. El paper del pollastre i a més afegir-hi doncs, de la seva part, no? I això de, quan et diuen digues el primer que et ve al cap, és impossible no pensar-ho. No us passa això? Que quan us diuen digues el primer que et passa pel cap sense pensar, penses?
2: És inevitable, claro. És inevitable que algú...
0: Em mira amb cara de... És evident.
2: Sí. Algú
3: vol que et fa la pregunta, vol que contessis ràpid, sense pensar.
0: Sí. És complicat.
2: És sobre un tema, normalment.
0: O a vegades allò que et diuen Coca-Cola o Fanta... Sí. Nesquit o Colacao, no? Que has de dir la primera que, o la que et sentis més així. Sí. No, interessant això d'improvisar.
2: No, la veritat és que ja us dic que va ser una jornada supermaca, vam estar molt a gust, també des d'aquí agrair doncs, a la direcció de l'Escola Solivent i de l'Institut que van fer la presentació doncs, dels treballs i dels projectes que estan fent durant aquest any, durant el llarg de l'any amb l'alumnat. També va vindre la directora nova, no? Diguem-ho així, de la llar d'infants de les 7 Pometes, i ella ens va dir, clar, jo aquest any sóc nova i encara no volia veure una mica com era, no? Però ja ens va dir l'any que ve també tot el que fem de cara a la mainada doncs us posarem, perquè és una manera de brindar-ho. Sí que és veritat que és una jornada en què normalment és el dissabte al matí, tot i que l'hem escurçat al llarg dels anys, perquè abans, si recordeu, durava moltes hores i anava molt enfocada potser al professorat. Ara la fem més enfocada a tota la comunitat educativa en general. Tots tenim, no? Perquè no deixa de ser que tenim extraescolars, partits, anar a comprar, no sé què, no? Però sí que des d'aquí doncs m'agradaria que la gent s'impliqués, vale? En general, la gent es pogués implicar doncs amb aquestes jornades, en general, perquè et fa molt més humà, comparteixes doncs això, activitats, maneres de pensar, i sempre se n'aprèn.
0: I que l'educació no és cosa només dels profes, no? Ara que exacte. Estem parlant sempre de les vagues i com, que està a l'ordre del dia, diguéssim, també eduquem des de la ràdio, per exemple, o aquella entitat que fa una activitat, o aquella exposició, per això que anava més amb el tema de cultura, o aquella companyia de teatre que està oferint un espectacle, no? O les companyies, o quan fem una festa major, doncs el que surt al carrer, tot educa, no? Al cap i a la fi. No sé, vine't, Antoni, i estàs d'acord o no?
3: Sí, home, jo penso que sí, tot el que sigui activitats doncs, que es fan al poble i bàsicament per la mainada, doncs tot educa, i no solament a la mainada, sinó també als grans.
0: Sí, perquè no deixem mai d'educar-nos, no? Com a éssers humans, i no deixem mai d'aprendre, no?
2: Jo tinc una persona propera que... si no cada setmana, cada dos per tres, no? Sempre em diu anem aprenent, Montse? És a dir, sempre aprens, sempre hi ha situacions noves o moments, no? Que penses, bueno, ja l'he viscut, però mai no és igual aquell
3: moment. No, això em fa pensar, jo estic fent un curs d'informàtica i la veritat és que la
2: gent... Que tallaré, però que potser el fas a Vilafant.
3: No, a Vilabertran.
2: A Vilabertran.
3: A Vilafant, que jo sàpiga, no en fan.
2: No, un curs no, fan tallers.
0: Els tallers, sí, el taller hi va també.
3: Sí. Ah, no, els tallers sí. Sóc l'únic que faig treballar aquella nena.
0: És el que li fa més preguntes.
3: Sí, és que durant la setmana doncs tinc... tots els dubtes que tinc, doncs me'ls apunto i llavors el dimarts els abuiduc.
2: Ah, molt bé, molt bé.
3: Davant d'ella.
2: Molt bé, molt
3: sí,
2: bé.
3: Sí, no, i és molt profitós i creu que val la pena que hi pres coses. Jo senzillament el que volia comentar és que aquestes edats que ens ha enganxat aquest canvi tan important sobre les noves tecnologies, doncs moltes coses de lo que faig en el curs, moltes se m'escapen, no? Però sempre, sempre, sempre aprenc alguna cosa, sempre. I per mi això és important, eh? Coses que no sabia, que ignorava, que desconeixia, i ara em vas a anar-hi, tant allà com els dimarts aquí, doncs he pres moltes coses.
0: Està informatitzant-se, eh?
2: Però això ens passa a nosaltres, no? Sí. Bueno, i a mi em passa. Jo estic, no, aquesta primera generació ostra, no, una mica més endavant, però hi ha moltes coses que igualment a mi se m'escapen. Jo quan veig, doncs, les meus filles que me diuen, anem al mòbil, que ja ho faria més ràpid, no? Dic, bueno, és que no me deixes ni veure què fa, jo encara no he tocat la primera tecla, que elles ja estan a la quarta, no? O un vídeo mateix, no, que facis, i dius, bueno, això ho poses aquí, no, l'Instagram o el que sigui. No, espera't, que primer de tot has de fer una preparació perquè et quedi bé, no? Sí. I no et parlo ja dels més petits, que aquests ja, com aquell que diu, neixen i formen part de les seves extensions de les mans, no?
0: Sí, però jo vaig quedar sorpresa també dels petits, que el meu gran, per exemple, no, que ja seria un moment, no, de tocar ordinador, que jo sé coses que ell no sap d'informàtica, tot i que ell és natiu digital, diguéssim. Jo hi ha coses que, bueno, perquè a mi me'ls han ensenyat, a ell ja se l'han donat per suposat, i a vegades potser no hauríem de donar tantes coses per suposades pel que fa a aquest tema.
2: Però una cosa potser és la base informàtica i l'altra és les xarxes, no? Sí. La manera de moure't.
1: Sí. De tots modes, jo penso que aquest tipus de cursos per persones de l'edat d'Antonio, de l'edat meva, més que servir per aprendre, perquè què en farem de saber més coses d'informàtica, tampoc ho hem servit tan sovint. El més important és ocupar el teu temps amb algú que et fa treballar el cervell. Això per mi és el més important.
0: També.
1: Per mi és el més important.
3: És compatible,
1: això.
3: Eh?
1: Sí, sí.
0: Sí. No, i que a més us fa ser més funcionals, sí, no? Sí. Perquè avui en dia tot va o quasi tot va per internet, tràmits administratius cada vegada més.
1: Sí.
0: Per tant, és important que no ningú es quedi fora. L'Héctor la porta bé, la informàtica.
4: Adiós.
3: Home, has donat generació, eh?
0: Sí.
4: Yo sé de los que si no funciona pago y reinicio, ya está.
0: No. Sí, no, com les idees informàtics, si ho pots abans de pagar-lo i tornar-lo a encendre, jo sóc de les que m'enfado i renego quan no funciona, no? I parlant d'engegnar, una altra de les coses que volia comentar, que ho tenia a l'ordre del dia, era precisament que a més em lliga perfectament amb el, precisament va ser el dijous que hi va haver una xerrada aquí que va organitzar a la taula dels drets de les persones grans aquí a Vilafant, que precisament, doncs, com vam acabar, no?, que parlava dels cuidadors, com vam acabar ens van fer una valoració i veies totes les xerrades que organitzaven, doncs, des d'aquesta taula, no? I una d'elles era el tema del fet de LGTBI doncs, edats avançades, no? I precisament ahir llegia aquest titular arrel de que ahir era el dia contra la LGTBI-fòbia. Ostres, que persones grans que en el seu moment van sortir l'armari, que quan són grans hagin de tornar-hi a entrar.
3: Per què passa això?
1: De tots modos...
0: No ho sé, perquè anem enrere com els crancs?
1: La LGTBI-fòbia, una cosa és el que passa a Europa, a països adelantats, i l'altra cosa és el que passa al món. Un 60% dels països del món condenen la...
0: Bueno, el fet de no estimar de la manera, sí, que diuen, sí, que s'ha d'estimar.
1: Però condenen de formes amb pena de mort, eh? Vull dir, existeix encara això, eh? Per un... no sé... És impressionant, eh? Que hem, bueno, amb tot, hem adelantat molt, però continuem molt atreçats amb el que és el global en el món enter.
0: Jo a vegades em pregunto si la llibertat existeix, no? Perquè veus aquestes coses, o sí, sents, sí, aquestes, sí, xifres, i penses, ostres, si jo no puc decidir ni com vull estimar perquè tinc una pressió social que me fa comportar-me d'una manera determinada.
1: Sí, sí, i molts països continuen pensant que és el que tenen, és una enfermedad, és una malaltia, i llavors intenten tractar la malaltia, cosa que, bueno, científicament és provat que és totalment fals, això, no? Vull dir que no hi ha cap pastilla ni cap sistema que curi
2: ahir al vespre em va sortir una notícia d'aquestes de TV3, no, que et surten, i hi havia un cas d'una senyora que era transsexual.
0: L'he vist.
2: Vale. I estava parlant d'aquella quan era jove, en època d'en Franco, inclús va estar tancada, va estar, o sigui, ell no es va poder expressar, doncs, com a dona que se sentia, i va estar tancada, doncs, això en un manicomi. En aquell moment els hi donaven
0: medicació, electroxocs,
2: sí, electroxocs, vale, pel fet de que es pensaven que així el seu cos, no, la seva ment es canviaria, i d'això. I diu que ha tingut molts i molts problemes durant al llarg de la vida, i en data d'avui encara els té, no? Perquè diu, és que jo em sento dona. De fet, quan jo vaig veure el vídeo, el primer moment, inclús la veu, vaig pensar que era una dona, eh? Vull dir que no. N'hi ha que potser es nota més o menys físicament, eh? Parlo.
0: Que vull dir que havia fet una transició, sí, molt, molt important.
2: I sí que va dir que inclús més cap aquí li donaven hormones d'home perquè es convertís en més home, perquè se sentís més home, no? I que ella no és el que volia. Si teniu un moment, escolteu-lo.
0: És interessant aquest testimoni.
2: Ostres, em vaig quedar una mica en aquest sentit, no? De dir com pot ser. O sigui, si parlem d'uns anys enrere, ho puc mig entendre, però ara em costa, no?, que encara li passi això, no? El fet de donar el DNI, no? Veus Joan i dius, ostres, però si jo veig, no?, una Maria.
1: Sí, sí. De tots modos, jo d'aquest aspecte, jo diré la meua, i com sempre, segurament
0: és la teva,
1: se'm posareu a sobre i molts tertulians
0: no passa res.
1: A mi l'homosexual, vull dir, que actua d'una forma normal, o sigui, hi ha,
0: què vol dir una forma normal?
1: A veure, no sé, jo et posaré un exemple. Tu te'n vas a un metre d'un restaurant, d'un bon restaurant, segurament ho farà millor un homosexual que una persona, que un hetero. Sí, sí, sí, perquè tenen una facilitat, una simpatia extra. Ara bé, el que jo volia dir, que això de aquests desfiles de l'orgull o gay, això que es fa, per exemple,
0: a Brasil,
1: hi han persones que surten allà que senzillament, el que diria, ara és molt fort, em fan fàstic. Sí, de la manera que van pintades amb els morros i el, en fi, les tetes en l'aire i tot
0: bueno,
1: plegat.
0: No, però, és una manera de reivindicar.
3: És un fet diferent, sí. No és el dia a dia, això.
0: No, és un cas puntual.
1: A veure, reivindiquen una cosa que porten a dintre. Però per mi no és el bon sistema, perquè precisament els que opinen com jo, si ho reivindiquen d'aquesta manera, no estaran gaire d'acord amb la reivindicació i amb la manera d'expressar-se.
5: De todas formas, yo no creo que vayamos para atrás, al revés.
0: ¿No?
5: Yo creo que no, la sociedad española cada vez es más abierta, y de hecho es una de las sociedades más abiertas, de las más abiertas del mundo. Los derechos del colectivo LGTBI, tampoco a mí no me gusta hablar de colectivo LGTBI, porque al final, oye...
0: Bueno,
2: tots són persones.
0: Exacte, totalment.
5: I a mi me gustaría que pudiésemos dejar de hablar en algún momento, porque eso significa...
0: Que no cal ficar etiquetes, no vols dir?
5: El día que dejemos de hablar significa la absoluta normalización de algo que tendría que ser absolutamente normal y asumido por la sociedad, que al final a mí me importa poco la orientación sexual de cada uno y con quién se acuesta y con quién se levanta. No, eso pertenece a la vida privada de cada uno y no tendríamos por qué estar ahí haciéndolo objeto de debate. Pero sí que considero que la sociedad española es una de las más abiertas del mundo, y al revés, que hemos ido avanzando constantemente en derechos, en aceptación, y que cada vez las personas que se sienten así tienen más libertad para poderse sentir como a ellos les da la gana.
2: Pero d'aquí dos dies, perdona que te talli, pero d'aquí dos dies farem un pas no enrere.
0: I després podem saltar a les eleccions
2: amb els canvis que es preveuen.
5: Bueno, las sociedades comunistas precisamente persiguen a los homosexuales, los condenan, los meten en la cárcel, les hacen terapias de reconversión. Por lo tanto, no es mejor el populismo de derechas que el populismo de izquierda, ni mejor el populismo de izquierda ni el de derechas.
2: Però tot el que dius que s'ha avançat...
5: No, va, lo van a cambiar los partidos políticos que están actualmente en liza, porque no lo hacen.
0: Però a mi em preocupa que cada cop hi hagi més gent que no pensi així o que no respecti la decisió de cadascú.
5: Que haya conductes homófobas que existen y siguen existiendo, es como que siguen existiendo conductas delictivas, las va a haber siempre, porque no todo el mundo piensa igual ni todo el mundo tiene la misma mentalidad, y no pasa absolutamente nada. Para eso tenemos unas leyes que los protegen, para eso tenemos unos derechos adquiridos que no se van a perder. ¿Por qué? Porque la mayoría de la sociedad española no quiere que esos derechos se pierdan, y yo creo que están absolutamente consolidados y hay que seguir defendiéndolos para que sigan existiendo. Dicho esto, en el mundo, pues lo que comentaba Josep María, en muchos países hay represión absoluta, no solamente con el colectivo LGTBI, lo hay con las mujeres, lo hay con, con cualquier persona disidente, lo hay con los albinos. Una persona que s'albina en determinats
0: països. Bueno, és que és la diferència, no? O sigui, jo dic que les coses normals són A, B, C, D i F, i el que se surti d'A, B, C, D i F, doncs és diferent. Perquè algú ha decidit.
5: Però el que me refiero és que no és lo mismo ser homosexual hoy que ser homosexual o LGTBI, para hacerlo más amplio, que en los años 70 o en los años 60 o en los años 40. Y entonces, decir, vamos para atrás, no lo creo. No lo creo. O sea, si comparas la sociedad española de los años 30 o los años 20 o los años, bueno, el año 10 o en el año 1900 con lo que tenemos actualmente, se ha avanzado muchísimo.
3: Sí,
5: però, no creo que en los próximos
0: años... Que per la política es retrocedeixi. No.
3: Home, jo penso que sí. Estic bastant d'acord amb el que ha dit la Montse.
2: Jo penso que sí.
3: Jo crec que... I pel que es va veient el dia a dia, no? Que recularem. Jo crec que recularem.
0: Home, treure lleis que ja estan aprovades, parlaves de lleis, no, Héctor? Per exemple,
3: els atreuen, eh?
0: La llei del matrimoni homosexual, per exemple, semblava, quan es va aprovar, va ser com... i després han governat partits de dretes i no s'ha eliminat, també es deia, no?
2: Bueno, però una cosa és de dretes, l'altra són extremes dretes.
0: Ja.
5: Bueno, eso es como decir que vienen los comunistas y que lo van a hacer porque en los países comunistas eso pasa, y que van a eliminar la propiedad privada porque en los países comunistas no existe la propiedad privada. Entonces, no sé por qué la izquierda se arroga esa superioridad moral cuando no la tiene, porque precisamente donde se mira a la izquierda son países donde no hay libertades, donde no existe la propiedad privada, donde se persigue la homosexualidad, donde los derechos del colectivo LGTBI muchas veces no están ni siquiera se pueden expresar. Por lo tanto, dices, no, que cuidado que viene de la derecha, me parece demasiado, un argumento demasiado mánido, que no existe. O sea, en este momento, ¿qué derecho se ha perdido en alguna comunidad autónoma donde gobierne, por ejemplo, PP y Vox? Yo no creo que se haya perdido ningún derecho. O sea, el miedo que se está poniendo, pues bueno, pues el mismo miedo que se puede poner cuando digan, es que viene el comunista.
2: Bueno, yo básicamente porque el que he llegit i el que veig, no? O la propaganda que s'està fent, els discursos que s'estan fent, van en aquesta direcció.
0: Clar, fora... si en campanya diuen aquestes coses,
2: clar, doncs... Jo vaig a creure.
5: Sí, no, no lo dicen.
2: Mirem.
5: ¿Quién lo ha dicho?
2: Mirem-ho.
5: Bueno, pues entonces necesito, ¿vale? Necesito esas frases que lo haya dicho un líder que diga, ha dicho que le va a quitar los derechos al colectivo LGTBI. No lo veo, no lo veo, no lo veo.
2: Yo siempre parlo de las extremas, ¿eh?
5: Sí, pero no lo han dicho. Que le van a quitar derechos al colectivo LGTBI, que van a retroceder en derechos al colectivo LGTBI.
2: Més que treure'ls és etiquetar-los, a més. És dir, els amaguem, saps? O sigui, no és... clar,
5: no
0: és... Però amagar-los també vol dir treure'ls,
5: si no és... Els amaguem. Etiquetar-se és quan tu pones una etiqueta que te llamas colectivo LGTBI, i eso es una etiqueta. Ja t'has autoidentificat com colectivo LGTBI.
0: Bueno, podem parlar del debat de les etiquetes i si convé posar etiquetes o no convé posar etiquetes.
2: Bueno, avui dia tot
0: està etiquetat, no? Dona, home...
5: Mira, ayer estaba viendo la película Easy Riders y había una frase que me gustó mucho, y justo hablaba, cuando hablaste ahora de la libertad, decía, las sociedades hablan mucho. La frase no es exactamente así, estoy hablando de una película del año 78, pero decía, se habla mucho de libertad, pero cuando ven a un hombre libre, ahí hablaban de hombre libre, evidentemente, en otra sociedad, dice, cuando ven a un hombre libre... se asustan y tienen miedo. Pues eso yo creo que pasa generalmente en todas las sociedades, porque si os acordáis, la película habla de los Estados Unidos de los años 70, donde precisamente Estados Unidos habla mucho de libertad, pero resulta que cuando esas personas que representan una determinada forma de pensar, pues más hippie, más nihilista, más esto, pues precisamente son perseguidos, apaleados y demás, y ellos se sentían hombres libres.
3: Jo, recuperant una mica del que parlàvem abans, penso que els líders ara, en aquest cas, que els que ens toca parlar són els de les dretes, perquè els de les esquerres estan bastant...
5: Estan governant Espanya, Está gobernando España.
3: Sí, pero te da toda caducidad eso, ¿eh?
5: Bueno, como todos los gobiernos, por suerte.
3: Y tú tomo sap, y tú tomo
5: por suerte.
3: Doncs, el que vull dir és que mai parlaran que volen treure això, volen treure això altre. Però les idees ja els hi veus. Per tant,
6: quan hi siguin, esteu parlant i recordeu que s'acaba d'aprovar a Portugal
3: que està pactant amb l'ultradreta una llei en què retalla l'avortament o la llibertat d'avortament que hi havia al país. I això és aquí un país democràtic, europeu i no sé què.
0: I al costat, és el país veí.
3: És el que ens passaran aquí si arriben a governar les dretes en coalició, que és el que es preveu que passi, no?
5: Però a veure una cosa. Si gobiernan las derechas en coalición será porque los españoles han votado eso.
0: Sí, y
5: votan esas políticas igual que... Mira, a mí no me gusta Trump, pero ¿quién lo ha votado?
0: Sí,
5: los estadounidenses. Por lo tanto, tienen el presidente que ellos quieren. Si en Andalucía solo el PSOE ha obtenido el peor resultado de la historia, será por algo.
1: Perdona, l'exemple que has tret... Molts se n'arrepenteixen d'haver votat el Trump.
5: Bueno, te puedes arrepentir, però l'has votat.
0: Però van comprar el discurs.
2: Primer, què hem de fer? Hem d'agafar i caure i fum-nos la nata per dir, ai, és que me'n recordo... Això passa amb les direccions, amb tot, no?
5: Entonces,
2: quan tens... O jo què sé, ara diré amb un alcalde, no? Oh, aquell alcalde que no sé què. I quan ha marxat dius, ostres, tu, preferia aquell que no pas aquest.
3: Sí,
2: i amb això serà el mateix.
0: Bueno, però si
2: sí que hem de provar, vale? I possiblement, vale? I te dono tota la raó amb això, que qui surt és perquè l'han triat.
5: Claro.
2: Però per què? Perquè te veuen aquest discurs i al final tots som com som i només agafem aquella lletra que ens es passa.
0: Però
5: per suerte, al cabo de 4 anys tendràs dret a volver a votar i podràs revertir-lo.
0: Però si tu compres aquests discursos és que realment no estem tan avançats.
5: ¿Por qué no?
0: Porque si realment
5: tú
0: decideixes votar un partit que tu saps...
5: Pero ¿por qué es más avanzado una cosa que la otra? Es que el problema es porque es más avanzado, porque tú lo consideres que es más avanzado.
0: Vale.
5: Entonces a lo mejor...
0: Avanzat en el tema de drets del col·lectiu, per exemple.
5: Los derechos son conquistas que se pueden revertir, evidentemente. Sí. Entonces... Hay unos partidos que hacen unas propuestas, otros partidos que hacen otras propuestas y otros partidos que hacen otras propuestas. Yo no digo cuáles son mejores.
2: No.
5: Estoy diciendo que la gente elige. Y luego, si es lo que no te ha gustado al cabo de 4 años, lo puedes cambiar. Pues precisamente eso. ¿Por qué no están comprando las políticas entonces del Partido Socialista? Pues será porque no les gustan. Será porque esas personas están diciendo, oye,

0: passa? Que passa que els estadounidenses són tontos i no saben votar? No, votar no, que
1: bueno, tenen una situació concreta, venen d'on venen i han cregut
2: tontos potser sí són, perquè és la segona vegada que els hi han d'entrar.
3: Sí, però
2: ja sabien com anava,
1: però han de tenir en compte la situació
0: i aquí en Catalunya voten a los nacionalistas y el nacionalismo es el que destruyó Europa varias veces seguidas durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial fueron los nacionalistas los que provocaron todas esas guerras y todo su afán de conquista y de considerarse mejor sus naciones que el resto de naciones del mundo, que es precisamente el discurso nacionalista catalán.
1: A mí me agradaría...
2: No, afán de conquista no, somos conquistats. No. Somos conquistats, es muy diferente, ¿eh?
1: Somos conquistats. Pero
4: que al final som així els humans. Claro. O sigui... hi hem passat, teòricament n'hem après i no és així. Tornem a caure allà mateix.
0: Pues claro, pues imagínate, estamos en el 2020 votando o hay gente que vota partidos nacionalistas. Pues entonces yo tengo que decir, uy, vaya atraso.
3: Una pregunta.
0: Los que provocan
3: vosaltres del tema,
0: vosaltres pactáis con ellos.
3: Del tema socialista. Prioritat nacional.
1: Prioritat nacional.
3: Prioritat nacional, què n'opineu? De prioritat nacional.
0: ¿Quién es nacional? ¿Quién es nacional?
1: Sí, depèn de
2: quina és la prioritat.
1: Depèn de quina és la prioritat i depèn de quina és la nació.
3: Hi ha un partit que tots sabem quina és, que està dient prioritat nacional, no?
1: Però quina és la prioritat nacional? L'educació, la sanitat, la bandera,
0: que no és una
1: prioritat nacional.
0: Que no és molt distinta a lo de catalanes de primera i catalanes de segunda que hacía aquí los nacionalistas, que no es muy distinto, que eso de expulsarnos de Cataluña a los que no pensamos como los nacionalistas, yo lo he vivido. Personalmente
2: nacido encara ets a Catalunya,
0: claro, hombre, y no me va a echar ningún nacionalista antes se tendrá que ir él,
3: però jo sempre he dit, a veure, que dretes, esquerres, jo crec que s'ha d'anar a la persona que enrona amb un llenguatge que tu t'interessa és aquell, el teu líder. En un moment pot ser el de dretes, en un moment pot ser d'esquerres. El tema prioritat nacional, com sempre, jo que sempre veu discordant, jo diré un exemple i després jo vaig estar, em sembla, 40, 30 i pico d'anys cotitzant la Seguretat Social. Un moment determinat vaig fer un pas a la meva vida i em vaig quedar 6 mesos sense treballar i, hòstia, anar-me'n al paro, i entra la família i tot plegat, cony, tens més dret que ningú, ves al paro. Vaig anar al paro i a davant meu vaig fer cua amb 40 magrebis i em van tardar una hora en rebre'm, no? A llavors jo penso, hòstia, però si és una persona que fa 30 anys que he treballat a Espanya, tinc que tenir els mateixos drets que aquest que acaba d'arribar? Aquesta és la meva pregunta.
1: Vivim en una societat que intenta igualar les...
3: Per tant, sí, tots són fills de Déu, però en aquest món sempre hi ha unes coses que tu has aconseguit a base d'un esforç, d'un sacrifici i uns anys de dedicació.
1: Fills de Déu o
3: revolució. Que no són el mateix que aquell que no té res de tot això. Aquesta és la meva.
4: Exacte. I tu com ho saps, que aquella gent van vindre allà i no tenien res?
3: Home, si no parlaven ni espanyol i els tenien...
4: Però ahí està
0: la base.
4: Però la diferència d'això és que si abans de ser magrebins, en aquest cas, haguessin sigut australians, vale?
3: Jo hagués opinat el mateix. Home, seguríssim.
4: Jo ho he dit moltes vegades, Josep Maria, i així ho dic, i si no, que vingui el meu pare i que ho digui, no? Que diu aquell, coi, el meu pare és d'Extremadura, van vindre la família aquí a treballar, i ell ho ha dit moltes vegades, diu, nosaltres com vam arribar aquí a Catalunya, de fet, érem com un barri on tots els que venien de fora i tots els obrers, vale? Els que venien a treballar a l'obra i tot això, estaven allà, i Déu me'n guard que aquell castellà o aquell xarneu, vale? Anés amb una noia catalana, vale? Perquè els pares s'hi posaven.
3: Jo,
4: i això
1: ha passat.
4: Però escolta, jo, de casos, bueno,
2: sí, són xocs de cultures.
4: Sí.
2: Però per és tant, lògic que hagi passat això. Però encara no passa això.
4: Però ens no, està passant,
1: sí, però passa amb altres cultures.
4: Amb la resta de cultures. Fixeu-s'hi.
2: Però són cultures molt diferents a la nostra.
1: I què? Però estan convivint amb nosaltres.
2: Són cultures i religions diferents a la nostra.
0: M'alegra que Toni diga que la cultura espanyola... El que me preocupa és que algú diga que sea diferente. Però m'alegra que acceptes que la cultura espanyola és exactament la misma que la catalana, perquè no hi ha diferència cultural.
1: No, ha dit més semblant.
0: No, no, són iguales. Te lo puedo asegurar.
2: No t'equivoquis o t'equivoquis.
1: Fem una cosa. Fem una pausa per la publicitat, que sé que l'hora de marxar abans, si us sembla, la acomiadem i continuem amb més debats. Va, vinga, fins ara.

0: teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Banca Mòbil de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. A Vilafant, a la plaça de l'Ajuntament, el dilluns, dia 18, servei de CaixaBank. Des de les 11 del matí i fins a 2:15 aproximadament, CaixaBank amb la Banca Mòbil de Catalunya. A la plaça de l'Ajuntament de Vilafant, cap municipi sense serveis bancaris.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
5: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
6: Ui, ens l'hem passat, no?
7: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
8: Wadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
9: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
10: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
9: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
10: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
11: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
12: Som-hi, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. No ha parat durant la pausa, Tornarem aquí a parlar. Jo no sé per quin tema triar, perquè hem estat parlant de política, cultura i política també van molt lligades. Mireu el Festival d'Eurovisió sense anar més lluny. Que hi ha hagut països, doncs, que amb el tema Israel, doncs, han fet boicot, però ha quedat en segona posició pel que he vist, Israel. I això Netanyahu n'ha fet bandera de... Veieu com ens donen suport? Espera't, que Antoni aixeca el dit.
13: Ja fa anys que el govern d'Israel paga amb el sistema informàtic que tenen i tot, o sigui, ells
12: financia
13: el televoto, fan votar i la comunitat jueva cobra perquè els que estan a Alemanya, França, Anglaterra, no sé qui, votin per al seu país. A part de que és un país que, tot i que la gent estigui a fora, és molt, molt, molt del país, voten tots, aquí nosaltres no votem tant.
12: Home, és que tampoc és tan important.
13: Exacte, però ells sí, ells voten tots, i a part el govern ha fet moltes campanyes, i campanyes fins i tot pagant. Si tu estàs a Alemanya i votes i demostres que has votat a Israel, ja cobres.
12: Ostres, els diners són una eina per manipular aquests concursos, que evidentment que Eurovisió tampoc és que sigui una cosa tan important, no? Però sí que és veritat que la cultura és important, no?
1: Sí, però jo particularment principi no barrejaria mai, no hauríem de barrejar mai ni el deport, ni la l'Eurovisió...
12: tot és política,
1: amb,
12: eh?
1: Sí, però a veure... És que no són els israelites els que estan matant els gasserís. És en Netanyahu, no són els israelites, tu. Hi ha molts israelites que no el poden veure, en Netanyahu. Vull dir, i estem castigant a tots els altres. Aquest és el meu punt de vista, no? Vull dir...
14: Sí, jo comparto el de...
13: No, anava a dir que aquesta mateixa frase ho diuen els del PP. Diu, és en Sánchez, No són els espanyols, és en Sánchez
12: que fa boicot a la televisió.
14: No, però que al fi... Por ejemplo, yo me imagino un deportista. Imagino un deportista de élite que tiene una cantidad limitada de veces que se puede presentar a unas
12: olimpiadas.
14: Y por ejemplo decimos, no, pues ahora Israel que no participe en las olimpiadas. ¿Y qué culpa tiene
1: a
14: ese deportista que ha estado entrenando y que a lo mejor no se puede presentar a dos o tres olimpiadas porque no le va a dar más el su ciclo deportivo? ¿Qué culpa tiene ese deportista de que su país haya decidido entrar en guerra? Que él puede estar a favor o estar en contra, pero esa es su opinión.
1: Y cuidado con lo que está explicando Héctor. Las personas que se preparan para unas olimpiadas, muchas se han suicidado de la gran presión que arriben a tenir.
12: Bueno, ara de perquè... en parlarem. Us recomano una pel·lícula que es diu Les Nedadores, que a mi em va agradar molt, precisament unes noies, ara no recordaré el país, que malament que estic, quan hi va haver-hi la guerra, ostres, no me'n recordo ben bé, elles van haver de marxar, van ser refugiades i van participar crec que van ser els Jocs de Rio, amb l'equip de refugiades, perquè el seu país en aquell moment estava destrossat i no
1: recordo,
12: tenia la infraestructura per poder participar en unes olimpiades. Clar, també és el cas contrari, no? Tu no pots participar perquè el teu país està fent una guerra o perquè el teu país està patint una guerra també, no?
14: Yo entiendo la posición política, la entiendo.
12: Claro, pero
14: dices, bueno, al final España decide retirarse y muy bien. O sea, oye, no participamos porque...
12: Es una manera de hacer política, ¿no?
14: Porque participa, y que me parece que lo han compartido otros países también, la misma posición de España. Pero claro, después aquí tenemos una serie de artistas que a lo mejor podrían utilizar eso como una proyección nacional, internacional, y que realmente les gustaría participar, y les quitas una vía para que puedan desarrollar también esas...
1: A part, hi ha una altra cosa, que no passa gaire res si Espanya no participa, perquè els últims anys sempre ha quedat segon o tercer per la cua, vull dir que...
14: Bueno, que también habría que replantearse las propias formas
12: La Montse estava buscant la informació de la pel·lícula.
15: Estava buscant la informació i són dues adolescents refugiades sirianes.
12: Això, Síria, és que no em sortia el nom. Em venia Palestina tota l'estona.
1: S'ha escrit un llibre d'això que jo he llegit que és boníssim.
12: La pel·lícula és molt bona i, de fet, jo segueixo a Instagram la noia que va participar a les Olimpiades i, bueno, s'ha convertit també com una mica en símbol de...
1: Aquestes dues noies nedadores, recordant el llibre que jo vaig llegir, abans d'arribar a les Olimpiades, amb un traslado d'aquests en barca pel mig del mar,
12: amb una patera i sort que eren nedadores olímpiques,
1: van salvar quantitat de noies que s'estaven afogant.
12: Sí, perquè gràcies a la seva habilitat doncs no van poder sobreviure a elles i ajudar els que anaven en la patera, no? També, i que bé, si tens raó, Héctor, que clar, potser hi ha gent que persones de l'estat espanyol que potser artistes que potser haguessin pogut tenir aquesta projecció. De fet, guanyar Eurovisió no et garanteix èxit musical.
14: No.
12: Al contrari, no? A vegades la que ha quedat segona o tercera és la que acaba sent més escoltada, no?
14: No garantitza nada, no, però al final jo sempre me planteo eso también, bueno, que se consigue realmente, hemos conseguido parar la guerra, hemos conseguido
12: no,
14: porque al final la política va por un lado y este tipo de cosas va por otro.
12: Bueno, es com posicionar-te, no? De dir, jo estic en contra d'això.
14: Que me refiero, que si no hubiesen hecho lo del festival no estaria posicionado este gobierno.
12: No, ja ho està, amb altres coses que ha fet, no? Però és una més de marcar aquest posicionament.
16: Però, quan passen coses així, sempre hi ha gent que en surt molt perjudicada. Hi ha nacions, no? Jo em remuntaré molts anys enrere, em sembla que eren les Olimpiades de Múnich, que hi havia un grup palestí que se'n deia Setembre Negre, no sé si se'n recordareu.
1: Sí, me'n recordo. Sí,
16: que
1: sí,
16: varen
1: sí.
16: entrar sí, sí. a la nau olímpica.
1: I va haver un atemptat.
16: Al pavelló olímpic d'Israel i varen, sí. varen matar els atletes
1: sí.
16: israelans.
1: Ok, sí, eh? Sí.
16: Per tant, tant n'hi ha per una banda com per l'altra. Sí, sí. Que no hauria de ser així. Que no hauria de ser així.
12: Tornem a, la, a les
16: clar,
12: persones.
16: I, com ho fem?
12: Que una cosa és la política i l'altra cosa són les persones, que potser hi ha persones que estan d'acord amb una part d'aquesta política, però no amb tota. El que deia una mica en Josep Maria, no? Que potser hi ha israelians que no estan del tot d'acord sí, amb les maneres en
16: però,
12: què bueno, està fent.
16: Però aquests israelians els varen votar,
12: sí, sí.
16: igual que en Trump. El varen votar.
1: No,
16: diguem, no culpem amb una sola persona.
1: No tots els Estats Units va votar en Trump i no tots els israelians van votar en Netanyahu.
16: Sí. És igual que en Sánchez aquí a Espanya, no tothom va votar en Sánchez ni canvis el que està governant. És el mateix.
12: Perquè hi ha un sistema que ens hem donat entre tots i hem pactat entre tots.
16: I que ens sembla, jo avui però avui em sembla que és el més just.
12: Avui per avui és el més just. El que passa és que té moltes millores. L'Héctor s'acomiada sí, fins dilluns que ve. Clar, pressions en rebem moltes com a éssers humans i en una societat que estem bastant pressionats que ens hem de posicionar sempre. Amb tot, no? I has de prendre partit. I cada cop estem en una societat com més polaritzada de posiciona't a això o això, no?
1: Sí, ens posicionem tot el que vulguis però s'ho faran ells, no t'escoltaran.
12: A mi m'agradaria tenir algun poder, no? Tenir algun poder i que el fet de posicionar-lo...
16: Bueno, el poder del poble el té cada 4 anys.
12: Quina pena, no? Que només sigui cada 4 anys.
16: Però, per tant, has de pensar molt bé el que fas i qui li dones el poder perquè pugui governar dels propers 4 anys.
15: Però segueixo pensant que no n'aprenem. No n'aprenem. Vale? Perquè sí que és veritat doncs, això que dius, no? Que el poder el té el poble durant 4 anys, però quanta i quanta gent passa olímpicament d'anar a votar.
16: Sí.
15: Vale? Llavors, no hi ha... O sigui, jo a vegades quan poso els debats o poso quan surt a la televisió, abans a mi m'agradava escoltar-ho perquè sempre aprenia, no? Hi havia un diàleg, no? Hi havia una manera de parlar que en el Parlament mateix, no? Ara, fa temps que no l'escolto perquè cau la cara de vergonya, no?
1: Sí, sí, sí. O sigui, sí, sí.
16: El nivell ha baixat molt.
15: No s'exposen temes per tirar endavant, si no és tu perquè has fet això i jo sí, perquè sí, he fet allò i aquestes discussions que al final dius no n'aprenem, no n'aprenem.
1: O quan es tracta de corrupció...
12: I tu més.
15: Exacte. Vull dir que al final no n'aprenem i és aquí on tornem a tirar enrere i és aquí on tornant a lo teu, Josep Maria, tornant a lo teu, no hauríem de mirar tant els partits, no? O els colors, o el que vulguis, sinó hauríem de mirar, tirem endavant doncs, una ciutat, un poble, una comunitat, és igual, tirem endavant un país, al final, és així.
16: A mi m'agrada seguir els debats que hi ha al Congrés, i m'ha agradat sempre, però és que ara ja no, perquè... Tenim, a mi en Sánchez, hòstia, jo crec que és un molt bon president i jo crec, sota el meu punt de vista, jo crec que és una persona que ho fot molt bé. En canvi, l'oposició que té ja pot fer el que vulgui, que sempre en contra.
1: I llavors...
16: Propostes perquè el país vagi bé, fer-li costat... Això que ha passat recentment amb aquest barco de la gent que estava infectada, que va anar a Canàries. Automàticament en contra.
1: Jo sempre dic...
16: els governs mundials, tots li han dit que ho ha fotut bé.
1: Jo sempre dic el mateix. Quan es tracta
16: això crema,
1: eh? Quan es tracta d'una cosa que requereix...
12: Anar en contra perquè
1: sí. Que requereix que anar tots a una. Anem tots a una, solucionem, i ens barallarem després.
12: Però ens falta cultura política, no?
16: Una cosa més fàcil que això, que van agafar aquest barco...
1: És la salut,
16: doncs això que li havien d'haver fet costat tots
1: sí.
16: Sempre ho ha fotut malament, que no ho ha explicat bé, sempre així això fa avorrir el que estan fent amb la seva dona. Amb una careta a la cara que s'han cregut aquests jutges.
12: Però llavors potser és que com a societat ens falta cultura política, perquè clar, evidentment que els representants formen part d'aquesta societat i tenim és el reflex de com
13: som. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí si tan malament el PP no vol pactar amb Vox, perquè no parla amb els perquè no pacta amb els socialistes? Uh-huh. Alemanya ho fan. Uh-huh. Pacten partits enormes perquè el país vagi bé. En canvi aquí,
1: impossible, impossible, impossible. Impossible. I el que és impossible, és totalment impossible, és que sempre mai, nunca mejor dicho, sempre que el que diu l'altre no està bé. És això és impossible.
12: I perquè ho dius tu, jo estaré en contra.
1: Sí, sí, perquè ho dius tu, jo estic en contra. No, home, per favor, això, sí, la reina, sí. Això és la reina, és l'Ayuso, que li tinc, realment li tinc una mania impressionant. Però sí, sí, aquesta qualsevol cosa, tu... Que,
12: fins i tot les vacances, la, tu, eh?
1: Sí, sí, sí. Qualsevol cosa que faci l'altre està mal fet. Està mal fet perquè ho ha fet l'altre. Sí, sí. Fotem, tu, i...
12: Quan ho faig jo està ben fet,
15: és una perquè... oposició destructiva, això. Sí, sí.
16: Exactament. Volen, no varen pair que Sánchez pactés amb segons qui. I gràcies a això doncs ha pogut governar, suposo que acabarà la legislatura,
1: sí, sí.
16: Perquè ell ho té molt clar. Però això de matxacar de la manera que l'estan matxacant, hosti, ha de ser...
15: Sí, però ja està, ja hi ha hagut, es van enfadar, tot el que tu vulguis. Ostres, ja està. Ja n'hi ha prou.
16: Sí.
15: No?
16: Sí.
15: T'ha passat a l'enfado, sí,
16: sí, sí.
15: I vinga, què hem de tirar? Hem de tirar polítiques d'un cantó a polítiques de l'altre? Doncs tirem-les endavant, sí, sí, sí, i agafem... Sí. Jo sempre penso, no? Tothom té la seva part, no? De visió i la manera, i no la meva serà la millor, ni molt menys, hòstia, adaptem-ho sí, sí. Entre tots. No?
1: I tornant al que tu deies tu fa un rato, a veure, si les coses van com van, és molt possible, és quasi segur que les pròximes eleccions PP i Vox manin a Espanya. I que retrocedirem, és claríssim que caïrem enrere, és claríssim, vull dir, és, sí, és claríssim.
15: Bueno, després ens empenedirem tots plegats. Sí, sí, sí.
16: Un fet que ens afecta a nosaltres, a tu i a mi.
12: Les pensions.
16: Les pensions. El PP els va congelar.
1: I Vox ja està dient
16: pujaven,
1: que...
16: Pujaven un 0,25, que valia més la carta que t'enviaven,
1: sí, sí, sí,
16: que es posaven medalles que havien pujat, que pas el que realment sí, sí, havien pujat. En Sánchez ho va actualitzar-ho tot.
1: Sí, sí.
16: I això, però... els pensionistes no ho veuen, això, a l'hora d'anar a votar.
15: Però ara, pensant ara en això que estàveu dient, hi ha un problema, no? Hi ha... com que hi hauran 4 anys, o hi han hagut 4 anys, o 8, els que siguin, no? Que hi ha hagut aquests canvis uns amb els altres, després es tarda molt, aviam, ara mateix amb el tema d'educació. Quants anys fa, vale, que no s'ha fet absolutament res? Jo entenc que tota la comunitat educativa està que crispa, i li hem sí, de donar sí, la raó sí. Perquè estan desemparats. Uh-huh. Però quants anys portem desemparats d'aquesta manera? I ara què passa? Ara ho hem de solucionar amb 2 dies. És impossible solucionar això. Vale? I en aquí, si hi ha un canvi de govern, sigui el que sigui, hi haurà, llavors clar, estarem tan cremats i tan d'això, que el pròxim que vingui, en 2 dies,
12: no
15: el primer que se li dirà és, ep, que ja no podem més, sí, sí. Vinga vagues, vinga el que sigui, saps? I aquestes manifestacions
12: ho hem de deixar aquí, Josep Maria, guarda-t'ho per la setmana que ve ràpidament. Nosaltres ho deixem aquí amb el suport de gestoria Fernández. Ens ha quedat temes, que ja els recuperarem, perquè ja n'hi ha un en concret que m'agradarà molt debatre'l, no crec que els meus tertulians els agradi, però no passa res. Tornarem ben puntuals demà dimarts amb més tertúlia amb el suport de gestoria Fernández. Passeu un molt i molt bon dia. Adéu-siau.
1: Adéu-siau. Adéu-siau.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia del tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova a la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no, en el tram entre Santa Perpètua de la Mogoda i Terrassa, això amb l'horitzó de 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní de Noia. El primer tram que es vol impulsar d'aquest tren unirà Granollers i Martorell. Escoltem l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, en declaracions a la xarxa.
2: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Alt Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
1: I els comuns alerten que el govern que no doni ni calendaris ni acords per tancat sobre els pressupostos. Així ho ha dit el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, en una roda de premsa a la seu del partit abans de la reunió amb l'executiu per actualitzar l'acord de pressupostos. El portaveu parlamentari ha insistit que els tres eixos en què es basarà la negociació són l'habitatge, la mobilitat i la desigualtat.
3: I a la qual ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc no? que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
1: I a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses, un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025 més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros. I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira. El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda, en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romagués a Espanya més de 183 dies durant aquell any. I Girona celebrarà el 14 de juny una diada commemorativa dels 30 anys de Castells a la plaça del Vi amb els Marrecs de Sal. Com a anfitrions, la diada castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca. Gairebé fa 50 anys que no visiten Girona.
0: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant. 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: I a la teva ràdio, encetant aquí l'Empordà, la nostra fórmula de les tardes de Ràdio Vilafant FM. Estem a 18 de maig d'aquest 2026. Comença i arrenca la pluja també a la nostra comarca, on estàvem en previsió taronja de fortes pluges. Per tant, doncs, els núvols ja ho són, de foscos. Queden una mica encara apartats d'aquí del nucli de Vilafant, però es van acostant, eh? Per tant, doncs, pendents d'aquesta previsió. Per tant, paraigua. I la música, sí, la tenim nosaltres. La música, doncs, que t'acompanyarà actualitat, grans èxits, i comencem amb La Fúmiga i de Tietz amb Cuba.

saps, aquí estem, els companys de la ràdio, a les tardes, acompanyant-te amb tota aquesta bona selecció musical per fer-te passar de la millor manera possible. La nostra programació és així, és variada, eh? Fer-te passar el dia de la millor manera possible, amb informació, amb notícies, amb entrevistes i també, doncs, amb una estoneta de música. La Fúmiga de Tietz, començant amb el seu Covards, donant-nos la benvinguda en aquesta tarda de dilluns. Abraham Mateo ens porta el seu clavaito èxit que us van presentar el mes de juny del 23. Després anirem poquet a poquet avançant cap a les novetats, cap a les cançons més recents que tenim.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
1: Caigo, Imagine Dragons. Aquí tenim el Stars Will Link.

0: Ho estem dient quan posem The Death Dance de Lady Gaga, que va ser la cançó de la segona temporada de Miércoles, un dels temes principals en el sentit no de la banda sonora, sinó la cançó que es va fer doncs, viral amb el ball. I en el cas doncs, de Bloody Mary, aquesta és la de la primera temporada. Però Lady Gaga té molts altres temes, eh? Però hem escoltat aquest, que està molt bé, que ens acompanya del programa internacional. I aquí continuem després amb Afrojack. No desconnectis, que pugeu una mica les RPMs.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
0: Doncs ja ho saps, que és també per visibilitat, per higiene i per respecte als veïns i a l'entorn del nostre municipi. Ens ha de tenir-lo tot a maco, tot net. Doncs entre tots hi hem de posar el nostre granet de sorra. Però ja, com dèiem, amb Neck Amunt arriba al...

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.

Doncs sí, aquí teníem el Cuchaloque de Banana Beach de Musti de Lenau i ara tenim, doncs, a Panorama Internacional els Black Eyed Peas. Cap a 4:45 estarem acompanyats amb el Warranty.

Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera Fira Comarcal dels Oficis d'Emergència. T'hi esperem!

I passem de l'equador d'aquest punt horari amb una proposta musical que va pujant poquet a poquet d'intensitat amb la veu de Benson Boone i el Beautiful Things. Lately

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: I la música de Chanel amb nosaltres, amb la col·laboració també de FM Camp, Ahora Tengo, Ahora Que No Te Tengo.

Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar!

Doncs sí, Ràdio Vilafant, la teva emissora des de l'any 82, eh? Ja fa uns quants anys, eh? Al novembre, doncs, anem sumant el 4, concretament. David Guetta, Crazy What a Love.

Crazy What Love Can Do és com es titula aquesta proposta. I anem cap al programa nacional, perquè Doctor Prats també, des d'aquí, se'ns en van cap al Japó amb aquesta proposta musical, el Moriagate.

0: tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: I la Dua Lipa també ens va presentar, us en recordeu, a finals del 23, aquesta proposta, el Houdini.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Marxem cap al punt de les 5 amb Oxígeno. Ens arriba Álvaro Soler per...

0: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La presentació avui de la línia orbital és només un primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui les seves direccions perquè avali l'acord i el govern es troba avui, s'ha trobat amb els comuns per tancar-ne detalls, tot i que encara ha de continuar la negociació. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Pel que fa a Junts, el seu portaveu, Josep Rius, ha acusat a Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos del govern a canvi de res i de comprar la proposta de la línia orbital ferroviària al PSC.
1: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
0: I el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com un tret de sortida per les eleccions generals de l'any vinent, tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Ho ha dit en la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP.
2: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
0: I el president de la patronal Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, està reelegit avui en el càrrec per 4 anys més, fins al 2030, dies després que ratifiqués la seva candidatura com a l'única presentada. Sánchez Llibre encara ha dit el mandat amb el compromís d'aprofundir amb el seu diàleg amb el govern. I a partir del proper curs acadèmic 2026-2027, les famílies monoparentals gaudiran de les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ho ha informat avui d'aquesta proposta a la reunió de la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya. I darrer punt, ja és oficial, Hansi Flick ha arribat a un acord amb el Barça per renovar el contracte fins al mes de juny de 2028 amb l'opció d'ampliar-se un any més en funció dels resultats aconseguits.

Les notícies que cada punt horari ens acosta a la xarxa de comunicació local són 3 minutets, ens posem al dia i ara, doncs, tornem a l'actualitat musical amb Antonio Orozco.

Despierta amb Antonio Orozco. I aquí el tenim, doncs, per començar aquesta nova hora musical. Passen 7 minuts de les 5 i ara ens anem amb l'Aitana des de Operación Triunfo 2017, amb ja uns quants temes d'èxit, concerts multitudinaris, amb moltíssima qualitat, i aquí amb nosaltres, amb la seva superestrella.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
5: I sí, l'empordanesa Carlota Giró ens acosta sense pressa algunes de les seves propostes musicals.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.

0: punto de estallar. Última bala de Pol. Vinga, va, que d'aquí res, estem amb en Max Navarro i amb la Rosalía.
1: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
2: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
1: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
2: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
3: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans, a Vilafant, no hi faltis.
4: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
0: I a la teva ràdio, inigualable, amb Max Navarro i la Perla amb Rosalía.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!

Aquí Saxeni ha fet una bona juguesca, una bona jugadeta contractant i agafant en aquesta proposta musical en Miqui Núñez, eh? Aquí tenim la televisió. Passant de l'Equador ja continua ploguent. Ara mateix amb poca intensitat, eh? Tot i que avisaven, que havia de ser amb molta intensitat. De moment, a Vilafant, de moment s'està comportant molt bé. Robin, amb el Talk to Me.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
0: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
0: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Arriba el pecat original, ens ho acosta Naina i Figaflaues aquí a la FM.

0: Es va confirmar el retorn de Maya Montero i ho van fer-ho amb la primera proposta musical junts plegats, sense en Pablo, sense el guitarrista. Amb aquesta proposta musical Todos Estamos Bailando la Misma Canción. Una cançó que en el primer concert es va interpretar no va acabar d'anar del tot bé i el segon concert la van treure del set list, del repertori. Amb ganes, doncs, de veure a finals del mes de maig com anirà aquesta continuació de la gira de l'Oreja de Van Gogh a Madrid.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.
4: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
0: I aquí continuem amb la música, 9 minuts que manquen per arribar a una altra d'aquestes connexions que fem amb la xarxa. Arriba el End of Beginning amb DJ.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: I nosaltres que anem cap al punt de les 6 i ho fem amb aquesta versió que ha fet en David Bisbal de la cançó Vivir así es morir d'amor. Notícies i continuem amb més fórmula musical des de Ràdio Vilafant. Sempre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos, i aquesta mateixa setmana el projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. És una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig Isern, el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
2: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases, i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
1: I els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui al Barcelonès l'aturada de classes ha tingut un seguiment del 21%, segons el Departament d'Educació, tot i que els sindicats ho eleven al 65%. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple. Després de la manifestació s'han aplegat, segons la Guàrdia Urbana, 1.800 docents. I Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
3: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps, i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
1: I el MANAC ha presentat un incident de nul·litat contra la degradació de l'informe tècnic de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya sobre els murals de Sixena. El museu creu que la negativa lesiona el seu dret fonamental de defensa i resulta constitucionalment inacceptable. Per això demana a l'Institut que pugui elaborar un informe pericial amb un projecte de conservació sobre el canvi d'ubicació del conjunt dels frescos. Els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia investiguen una agressió a un adolescent per part d'altres dues noies a la plaça de la Llotja de Lleida. Les imatges s'han difós a través de les xarxes i mostren un elevat grau de violència contra la jove. Malgrat això, els Mossos assenyalen que encara no han rebut cap denúncia al respecte i estan intentant localitzar tant a la víctima com a les agressores. I el Vilassana torna a ser campió de la Copa de la Reina. Revalidant així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'Anfitrió aquesta tarda. A partir de les 7 serà rebut per l'Ajuntament de Vilassana en homenatge doncs, a aquest nou títol.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ciència-ficció és el títol que li han volgut donar en aquesta proposta musical als Amics de les Arts i en Joan Dausà.

0: ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només t'has de deixar.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant 107.3

0: cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets a les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
1: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: I és que Ràdio Vilafant, la música no descansa, i tampoc nosaltres, eh? Més música, continuem.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
1: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí el tenim, el Bon Jovi, amb aquesta proposta musical I Wrote You a Song, amb aquesta col·laboració que arriba de la mà de Laine Wilson.

0: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem.
1: Aquesta freqüència, el 107.3, és un millor pa.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
5: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
7: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
6: La ràdio que ens uneix.
8: Ya tu amiga me dijo tú quieres y aún así no te toco.
9: La teva companyia diària.

0: Aquí escoltava Ed Sheeran amb el seu Old Phone. Old Phone today.
1: Art Unit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers, el Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Art Unit presenta Calma.
0: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.

0: que actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Estat i Generalitat signaran dimecres els acords amb Esquerra que han de facilitar l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa. Els comuns, però, adverteixen que encara és d'hora per tancar un acord. Jordi Fortià.
2: Mentrestant, Govern i Esquerra han presentat avui el projecte de tren orbital. El president ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
3: Amb l'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar. I que decideix avançar amb ambició, que decideix avançar perquè té la capacitat el país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
0: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
2: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
2: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
6: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
0: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
2: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. Carme Portacelli és la directora del Teatre Nacional.
7: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila i Dona 43.
0: I en esport, Jordi Cervantes, Hansi Flick, renovat.
8: El Barça i el tècnic alemany han fet oficial l'ampliació del seu vincle fins al 2028, amb opció a ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar al 2024 i renova el seu contracte un altre curs. Dues lligues, una Copa del Rei i dues Supercopes són els títols que ha aconseguit fins ara Flick des de la seva arribada. I d'una renovació a una altra molt important també, la de Roberto Íñiguez, al capdavant de la banqueta de l'Espar Girona, on complirà el tercer curs consecutiu dirigint l'equip gironí.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Luis Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Déu-n'hi-do alguna de les tempestes que ens han anat afectant al llarg de les últimes hores. Sens dubte que ha estat al Baix Empordà on més aigua s'hi ha recollit. En alguns indrets com Sant Feliu de Guíxols hem passat dels 100 litres per metre quadrat, gairebé 60 litres per metre quadrat a la Obaga de Collserola, també al voltant dels 50 litres per metre quadrat al Cuber, en el cas del Camp de Tarragona. Encara fins aquesta mitjanit anirem tenint alguns ruixats intensos a cavall de les comarques de Girona, també Osona, el Berguedà, arribant al Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, la resta del país cada vegada més clarianes i una nit que tornarà a ser més aviat fresqueta. Despertarà el dimarts ja sense pluges, però amb humitat, amb boires a la Catalunya central, les fondalades de Girona i núvols també a la Costa Daurada, sobretot, i la tarda del dimarts encara portarà algun xafaguet, però ja molt local i sobretot al voltant de la Garrotxa, d'Osona i de la Selva. Demà s'inicia una clara pujada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autovia 2, que continua tallada a Òdena en sentit Barcelona per un accident a son desviaments per la sortida 549, a més per la mateixa incidència hi ha un carril tallat a Òdena en sentit Lleida i intensitat en tots dos sentits. A la C25 hi ha un carril tallat a Sinilari, se calma en sentit Lleida per un incendi d'un vehicle, això provoca retencions. A la C58 hi ha retencions a Vacarisses en tots dos sentits per un camió avariat. A l'AP7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès en sentit Tarragona, a la B30 a Cua Barberà en tots dos sentits. A la C60 hi ha una mica de Port Argentona en sentit Mataró i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt i retencions de Sarrià a la via Júlia en sentit Besòs per un vehicle avariat que talla un carril, i a la ronda litoral i a l'antitud i aturades a Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, és el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Comença una setmana d'escenificacions que hauria de culminar probablement divendres amb un Consell Executiu Extraordinari per l'aprovació dels pressupostos. De moment, dimecres està previst que Generalitat i Estat signin els acords pactats amb Esquerra.
4: Mentrestant, avui, tant el president Salvador Illa com el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat el projecte de línia de tren orbital, un dels grans acords amb els republicans recuperat de l'època del segon tripartit. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
0: I alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat l'acord. De seguida ho veurem. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona tarda.
5: Bona tarda. Sant Sadurní d'Anoia ha acollit aquest dilluns la presentació oficial de la línia orbital ferroviària, un recorregut de 120 quilòmetres que aprofitaria part de la xarxa de trens actual, que comptaria amb 23 noves estacions i prop de 70 quilòmetres de noves vies per enllaçar el Maresme i el Garraf amb les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha subratllat l'impacte que aquesta infraestructura tindria en les polítiques d'habitatge.
6: Catalunya diu que decideix avançar amb ambició perquè té capacitat al país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
5: També hi ha intervingut en aquest anunci el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha destacat el pes que la nova línia ha de tenir pel teixit empresarial i productiu d'aquestes comarques de la segona corona metropolitana.
7: És la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
5: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases i començaria en diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins al 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, s'apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros.
0: Doncs precisament sobre el primer tram que es vol impulsar d'aquest tren orbital, que unirà Granollers i Martorell, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
8: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Alt Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
4: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
9: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
10: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dones un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
0: Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva del projecte.
4: Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
11: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'una manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
0: I ho dèiem en portada, la presentació de la línia orbital és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Això sí, els comuns han avisat que encara és d'hora per tancar un acord.
4: Està previst que el president Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzin aquest dimarts l'acord de pressupostos després del Consell Nacional d'Esquerra d'aquesta tarda.
0: Mont Carvajal.
12: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
0: Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC.
4: El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'Illa.
13: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Fora de Catalunya, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Judit Vallès.
14: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
15: Ya no funciona el discurso del miedo porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
14: El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons amb un total de 20, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
16: Si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
14: Tot i això, el Partit Popular andalús vol governar en minoria i espera l'abstenció de Vox, que en aquestes eleccions ha sumat una escó amb un total de 15.
0: L'OMS alerta que el finançament actual és insuficient per afrontar futures pandèmies encara més grans que la Covid.
4: L'Organització Mundial de la Salut adverteix que el món s'exposa a patir conseqüències encara més greus si no es reforcen els sistemes de preparació i resposta sanitària. Tot plegat són les conclusions de l'informe de la Junta Mundial de Monitoreig de la Preparació, un organisme independent que informa a l'OMS i al Banc Mundial i que arriba enmig de la crisi de l'èbola a Uganda i al Congo i de la de l'antivirus.
0: Sobre la crisi de l'èbola que ha obligat a l'OMS a declarar l'emergència de salut pública internacional, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat avui un missatge de tranquil·litat.
4: Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
0: Maite Polo.
17: No som davant d'una emergència pandèmica, però l'OMS ha decretat l'emergència sanitària perquè el virus de l'Ebola és molt transmissible i els països on hi ha el nou brot són sociopolíticament complicats. Fins ara ronden la norantena els morts. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, hi posa distància.
18: El missatge és de calma, de la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
17: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a 2 fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
0: Doncs sobre aquest brot d'antivirus, el vaixell Ondius ja ha arribat aquest dilluns al port de Rotterdam, on es sotmetrà una neteja i desinfecció integral i els 25 tripulants i 2 membres del personal mèdic seran posats en quarantena.
4: Al port s'han instal·lat 23 cabines temporals per allotjar la tripulació internacional, però encara no s'ha decidit si es quedaran allà durant les 6 setmanes d'aïllament o si alguns viatjaran als seus països d'origen.
0: I en la plana internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut Flotilla en aigües internacionals. Segons integrants de la missió, aquest matí, bucs militars han abordat un dels vaixells a unes 250 milles de Gaza. El nou FM, Guillem Rico.
19: En un dels vaixells de la flotilla hi viatja l'osonenca Ariadna Masmitjà. Aquest matí el 9FM ha pogut parlar amb l'activista quan començava l'operació.
20: Estem més o menys al mig de la flota, sabem que estan interceptant per 2 punts diferents i nosaltres estem veient un vaixell gran com el que ens va interceptar l'última vegada i ens van posar en aquell vaixell presó, doncs un com aquest, 2 vaixells militars, i estem veient també una llanxa ràpida que està anant en direcció a un dels vaixells que està a prop nostre.
19: Masmitjà insistia que estan fent una acció legal.
20: Qui està cometent una acció il·legal és l'estat sionista genocida d'Israel, aturant-nos al mig del mar, segrestant-nos, estem a aigües internacionals, denunciar doncs tota la col·laboració d'altres estats que estan permetent i que estan ajudant a que això pugui passar.
19: Aquesta no és la primera vegada que intercepten una embarcació on viatja l'osonenca.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure, la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites.
4: Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i ha plegat uns 1.800 docents, segons la Guàrdia Urbana.
0: Esther Minguell.
21: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Després de la protesta, la Sagrada Família s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües i impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
22: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
21: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
23: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
21: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb la UGT i Comissions Obreres.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat, i ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Jordi Casino.
1: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
1: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
0: I les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, l'ENS que regularà la nova àrea del territori. La nova ràdio, David Fernández.
6: Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona, la de Tarragona, la de Reus i la de Valls, han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, l'ENS que ha de regular la nova àrea metropolitana al territori. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
7: Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
24: Nosaltres també doncs, volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena doncs, per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, eh? Es necessita més temps i més col·laboració i més participació d'altres entitats.
6: L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I en el pla econòmic, a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
4: Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació, i ara com ara, no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
0: I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
4: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
0: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona, aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació. David Navarro.
25: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001 La Creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
26: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila i Dona 43.
25: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça i Hansi Flick han fet oficial la renovació del tècnic alemany fins al juny del 2028, amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar el 2024 i amplia el seu vincle un curs més. Amb l'arribada de Flick, l'entitat culer ha sumat 5 títols, 2 lligues, una Copa del Rei i 2 supercopes. En unes primeres declaracions als mitjans del club, el tècnic alemany es mostra il·lusionat amb la seva continuïtat.
3: Of course, I'm really happy, you know.
4: Esclar, estic molt content, ja saps, quan recordo els últims partits, especialment a casa al Camp Nou, ha estat increïble l'ambient. Com ens animem en cada partit, això és molt especial. Ho hem donat tot i també ho farem l'any que ve perquè els somnis es facin realitat. Aquest és el nostre objectiu, també guanyar més títols i potser la Champions. Estem treballant per això.
2: L'actualitat blaugrana també ve marcada per la lesió de Fermín, que el farà perdre el Mundial d'aquest estiu. El jugador del planter es va fracturar durant el partit d'ahir contra el Betis el cinquè metatarsià del peu dret i haurà de ser operat en els pròxims dies. Tot plegat el dia després del comiat de Lewandowski del Camp Nou i de l'afició del Barça. Un Barça que culminava una lliga perfecta com a local, guanyant els 19 partits jugats a casa. El Girona, en canvi, va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Mitchell, el tècnic del Girona.
5: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
2: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Ja ha començat també en futbol la fase de descens de segona federació. Amb l'anada de les semifinals, Cornellà i Badalona agafen avantatge. El Cornellà guanyava 0-1 al Vilanova i els badalonins 0-2 a l'Hospitalet. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
6: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle fontejau.
2: I a hores d'ara, Vilassana està sent rebut per l'Ajuntament per celebrar el títol aconseguit de la Copa de la Reina d'hoquei patins. Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb doblet d'Aina Florenza i un gol de Luchi Agudo. L'alcalde de la vila, Jaume Cavaller, es mostra orgullós de l'equip.
7: Bueno, la veritat és que és motiu de molt orgull, de veritat. Sempre que celebrem alguna cosa, la veritat és que respon tothom. La gent no es cansa de guanyar títols, la veritat és així.
2: I un últim apunt del cap de setmana, perquè en waterpolo Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina d'aquest esport.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ruta 66.
2: Oh yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
3: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: Estat i Generalitat signaran dimecres els acords amb Esquerra que han de facilitar la

0: i que decideix avançar amb ambició, que decideix avançar perquè té la capacitat el país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
1: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
2: Els docents continuen a pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
3: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
4: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
2: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
3: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
5: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
2: En cultura, la darrera temporada de Carme Portaceli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
3: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. Carme Portaceli és la directora del Teatre Nacional.
6: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viela i Dona 43.
2: I en esport, Jordi Cervantes, Hansi Flick, renovat.
7: El Barça i el tècnic alemany han fet oficial l'ampliació del seu vincle fins al 2028 amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar al 2024 i renova el seu contracte un altre curs. Dues lligues, una Copa del Rei i dues Supercopes són els títols que ha aconseguit fins ara Flick des de la seva arribada. I d'una renovació a una altra molt important, també la de Roberto Íñiguez, al capdavant de la banqueta de l'Espart Girona, on complirà el tercer curs consecutiu dirigint l'equip gironí.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Déu-n'hi-do alguna de les tempestes que ens han anat afectant al llarg de les últimes hores. Sens dubte que ha estat al Baix Empordà, on més aigua s'hi ha recollit. En alguns indrets, com Sant Feliu de Guíxols, hem passat dels 100 litres per metre quadrat, gairebé 60 litres per metre quadrat, a la Obaga de Collserola, també al voltant dels 50 litres per metre quadrat al Cuber, en el cas del Camp de Tarragona. Encara fins aquesta mitjanit anirem tenint alguns ruixats intensos a cavall de les comarques de Girona, també Osona, el Berguedà, arribant al Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, la resta del país cada vegada més clarianes, i una nit que tornarà a ser més aviat fresqueta. Despertarà el dimarts ja sense pluges, però amb humitat, amb boires a la Catalunya central, les fondalades de Girona i núvols també a la Costa Daurada, sobretot, i la tarda del dimarts encara portarà algun xafaguet, però ja molt local, i sobretot al voltant de la Garrotxa, d'Osona i de la Selva. Demà s'inicia una clara pujada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.

0: freqüència i a intensitat en tots dos sentits. A la C25 hi ha un carril tallat a Sant i s'acalma en sentit Lleida per un incendi de vehicle. Això provoca retencions en aquest tram. A la B30 i a Cua Barberà en sentit Girona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, destaquem la ronda d'Alt i a retencions de la Vall d'Hebron a la Via Júlia en sentit Besòs per un vehicle variat que ja s'ha pogut retirar. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Comença una setmana d'escenificacions que hauria de culminar probablement

0: Divendres amb un Consell Executiu extraordinari per l'aprovació dels pressupostos. Això sí, tot depèn ara dels comuns. De moment, dimecres està previst que Generalitat i Estat signin els acords pactats amb Esquerra.
1: Mentrestant, avui, tant el president Salvador Illa com el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat el projecte de línia de tren orbital, un dels grans acords amb els republicans recuperat de l'època del segon tripartit. El projecte Adoní Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
0: I alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat l'acord. De seguida ho escoltarem. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona tarda.
2: Bona tarda. Sant Sadurní d'Anoia ha acollit aquest dilluns la presentació oficial de la línia orbital ferroviària, un recorregut de 120 quilòmetres que aprofitaria part de la xarxa de trens actual, que comptaria amb 23 noves estacions i prop de 70 quilòmetres de noves vies per enllaçar el Maresme i el Garraf amb les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha subratllat l'impacte que aquesta infraestructura tindria en les polítiques d'habitatge.
3: Catalunya diu que decideix avançar amb ambició perquè té la capacitat el país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, més a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
2: També hi ha intervingut en aquest anunci el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha destacat el pes que la nova línia ha de tenir pel teixit empresarial i productiu d'aquestes comarques de la segona corona metropolitana.
4: És la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
2: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases i començarien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins al 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova. S'apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros.
0: Doncs aquest primer tram que es vol impulsar d'aquest tren orbital que unirà Granollers i Martorell, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
5: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
1: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Ferrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
6: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
7: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dones un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
0: I ho dèiem en portada, la presentació de la línia orbital és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Això sí, els comuns adverteixen que encara és d'hora per tancar un acord.
1: Està previst que el president Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzin aquest dimarts l'acord de pressupostos després del Consell Nacional d'Esquerra d'aquesta tarda.
0: Mont Carvajal.
8: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
0: Doncs el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC.
1: El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'Illa.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Fora de Catalunya, el PP situa la victòria a les eleccions andaluses com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Judit Vallès.
11: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
12: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
11: El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons amb un total de 20, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
13: Si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
11: Tot i això, el Partit Popular andalús vol governar en minoria i espera l'abstenció de Vox, que en aquestes eleccions ha sumat una escó amb un total de 15.
0: L'OMS alerta que el finançament actual és insuficient per afrontar futures pandèmies encara més grans que la Covid.
1: L'Organització Mundial de la Salut adverteix que el món s'exposa a patir conseqüències encara més greus si no es reforcen els sistemes de preparació i resposta sanitària. Tot plegat són les conclusions de l'informe de la Junta Mundial de Monitoreig de la Preparació, un organisme independent que informa l'OMS i el Banc Mundial i que arriba enmig de la crisi de l'Ebola a Uganda i al Congo i de l'adelantavirus.
0: Sobre la crisi de l'Ebola, que ha obligat a l'OMS a declarar l'emergència de salut pública internacional, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat avui un missatge de tranquil·litat. I sobre el brot d'antivirus, el vaixell Ondius ja ha arribat aquest dilluns al port de Rotterdam, on es sotmetrà una neteja i desinfecció integral i els 25 tripulants i 2 membres del personal mèdic seran posats en quarantena.
1: Al port s'han instal·lat 23 cabines temporals per allotjar la tripulació internacional, però encara no s'ha decidit si es quedaran allà durant les 6 setmanes d'aïllament o si alguns viatjaran als seus països d'origen.
0: I en la plana internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut flotilla en aigües internacionals. Segons integrants de la missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells a unes 250 milles de Gaza. El 9FM, Guillem Ricó.
14: En un dels vaixells de la flotilla hi viatja l'osonenca Ariadna Masmitjà. Aquest matí el 9FM ha pogut parlar amb l'activista quan començava l'operació.
15: Estem més o menys al mig de la flota, sabem que estan interceptant per 2 punts diferents i nosaltres estem veient un vaixell gran com el que ens va interceptar l'última vegada i ens van posar en aquell vaixell presó, doncs un com aquest, 2 vaixells militars, i estem veient també una llanxa ràpida que està anant en direcció a un dels vaixells que està a prop nostre.
14: Masmitjà insistia que estan fent una acció legal.
15: Qui està cometent una acció il·legal és l'estat sionista i genocida d'Israel, aturant-nos al mig del mar, segrestant-nos, estem a aigües internacionals, denunciar doncs tota la col·laboració d'altres estats que estan permetent i que estan ajudant a que això pugui passar.
14: Aquesta no és la primera vegada que intercepten una embarcació on viatja l'osonenca.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure, la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites.
1: Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i ha plegat uns 1.800 docents, segons la Guàrdia Urbana.
0: Esther Minguell.
16: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Després de la protesta, la Sagrada Família s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües i impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
17: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
16: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
18: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
16: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Jordi Casino.
19: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
20: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
19: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
1: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
0: En territori, nous aiguats aquesta tarda que han afectat especialment el Baix Empordà. Ho sentíem en la secció del temps. Hi ha hagut inundacions en alguns carrers i baixos. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
21: En pocs minuts, alguns carrers del nucli de S'Agaró han quedat completament inundats. La forta pluja d'aquesta tarda ha provocat el tancament d'algunes vies al municipi de Platja d'Aro, com també l'entrada d'aigua en alguns locals. Diversos testimonis expliquen com ho han viscut.
22: Estábamos viendo una película cuando empieza a llover muy fuerte, ¿no? Y empezamos a ver que empieza a subir un poco y nosotros como, uy. Después pasa un rayo, se fue toda la luz y nosotros como, bueno, ¿qué pasó? Y después salimos al balcón, vimos que estaba todo inundado y yo dije, bueno, voy a ir a revisar mi coche porque tal vez estaba como este allá, porque antes estaba un poquito más arriba. Y dije, uy, tal vez me inundó.
23: A mi m'ha agafat amb cotxe, vinc cap a casa i no he pogut arribar a casa perquè he vist que aquí davant del súper i de moment el tinc per allà darrere aparcat.
24: Això és el primer que han de fer els municipals, tancar aquí i en allà, perquè si no es nega el bar en un moment. El que han de fer és tancar perquè si no fan onades, els cotxes quan passen, ja ha passat el bus, ja ha passat i els hi... A mi no, però en ell el bar es queda en un moment fet una merda.
21: A Sant Feliu de Guíxols l'Ajuntament ha decidit suspendre les classes aquesta tarda com a mesura preventiva davant la situació meteorològica.
0: Més coses. Els Marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del 30è aniversari. Una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant, amb la finalitat de celebrar una mostra de consolidació i història. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
25: Amb els Marrecs de Salt com a anfitrions, la Diada Castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, que fa quasi 50 anys que no visiten Girona, i amb els Xiquets de Tarragona, que serà la primera vegada que actuaran a la plaça del Vi. Un escenari que els Marrecs de Salt volen reivindicar com la millor plaça del nord de Catalunya, com explica el seu cap de colla, en Pau Caravaca.
26: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord, per tots els castells que s'hi han fet. Aleshores, nosaltres Marrecs, però nosaltres és Plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada i aquest any, doncs, poder tornar a actuar a més a meitats de temporada dels Marrecs de Salt a Plaça del Vi, doncs, per nosaltres ens omple d'orgull.
25: Caravaca no ha descartat que en aquesta diada les colles puguin fer castells mai vistos a la plaça gironina, però ha explicat que dependrà de l'estratègia de cada colla tenint en compte que és a l'inici de la temporada castellera.
0: cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, on la mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro.
2: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
3: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viella i Dona 43.
2: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas, són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
0: I el desè concurs de microrelats de la Vall Fosca encara la seva recta final. El certamen, impulsat pel Museu Hidroelèctric de Cabdella, convida a transformar el paisatge en literatura amb històries de màxim 300 paraules. El termini de presentació acaba el pròxim 25 de maig i s'hi pot participar enviant el relat per correu electrònic. Ràdio Tremp, Júlia García.
4: El concurs de microrelats de la Vall Fosca, impulsat pel Museu Hidroelèctric de Cabdella, arriba a la seva desena edició totalment consolidat. L'Àngels Jaime Juan, des de l'organització, ens explica l'objectiu principal d'aquest certamen.
5: Va néixer amb la idea d'apropar una mica, diguéssim, la literatura a la Vall Fosca, que, bueno, que a través dels relats es pogués identificar, doncs, la Vall Fosca, és a dir, que tingués també un caire una mica literari, no? Bueno, aleshores vam pensar, doncs, això, fer un concurs de microrelats i obrir-lo, doncs, a la participació de no només de gent de la Vall Fosca, sinó de gent d'altres comarques i de Catalunya, no? Perquè, bueno, volíem que fos en català.
4: Enguany els participants opten a premis de fins a 600 euros. Els textos de màxim 300 paraules i ambientats a la vall es poden enviar per correu electrònic fins al pròxim 25 de maig a les 2 del migdia. El veredicte es farà públic al juliol.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça i Hansi Flick han fet oficial la renovació del tècnic alemany fins al juny del 2028, amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar al 2024 i amplia el seu vincle un curs més. Amb l'arribada de Flick, l'entitat culer ha sumat 5 títols, 2 lligues, una Copa del Rei i 2 supercopes. En unes primeres declaracions, als mitjans del club, el tècnic alemany es mostra il·lusionat amb la seva continuïtat.
3: Of course, I'm really happy, you know,
4: Esclar, estic molt content. Ja saps, quan recordo els últims partits, especialment a casa, al Camp Nou, ha estat increïble l'ambient. Com ens animem en cada partit, això és molt especial. Ho hem donat tot i també ho farem l'any que ve perquè els somnis es facin realitat. Aquest és el nostre objectiu, també guanyar més títols i potser la Champions. Estem treballant per això.
2: L'actualitat blaugrana també ve marcada per la lesió de Fermín, que el farà perdre el Mundial d'aquest estiu. El jugador del planter es va fracturar durant el partit d'ahir contra el Betis al 5è metatarsià del peu dret i haurà de ser operat en els pròxims dies. Per cert, que l'agència tributària no veu corrupció esportiva del Barça en el cas Negreira. En un nou informe, Hisenda conclou que no consten pagaments a àrbitres ni que hi hagi cap prova que aquests pagaments condicionessin els resultats de l'entitat blaugrana. En bàsquet, l'Espar Girona anuncia la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club gironí, ho valora així.
5: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
2: En hoquei patins, el Vila-sana està sent rebut a aquesta hora per l'Ajuntament per celebrar el títol aconseguit de la Copa de la Reina d'hoquei patins. Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón anfitrió a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florenza i un gol de Luchi Agudo. Maria Porta, la capitana de l'equip, s'ha dirigit des del balcó de l'Ajuntament i s'ha mostrat optimista de cara al futur més immediat.
6: L'any passat ens vam treure ja l'espineta i vam començar a saber que era pujar aquí dalt al balcó. Esperem que puguem pujar d'aquí unes setmanes i, com he dit, vull dir, al final hem demostrat amb els anys que els pobles petits podem fer coses molt grans i espero que puguem seguir molts anys fent el mateix.
2: I notícia d'última hora, en handbol, el Fraikin Balomano Granollers anuncia la renovació d'Antonio Rama per continuar al capdavant de la banqueta granollerina. El tècnic ballesà ha signat per 3 temporades i s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint a l'equip granollerí. A més, el club també ha anunciat que Robert Cuesta, fins ara a l'equip femení durant 8 temporades, passarà a ser el segon entrenador del conjunt masculí.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ja dona. Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Wadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
5: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
6: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
7: Ruta 66.
8: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
9: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

comença una nova edició de Musiccat amb Joan Antoni Blanco i la col·laboració del periodista musical Jordi Sugranyes i el seu concert desconfinat.

0: i a les 12 van arribar la fada bona i Ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.
1: El Musicat d'avui està dedicat als músics de l'Alguer. Comença Musicat.

0: Ja me n'adono.
1: Bé, comencem el musicat d'avui dedicat a l'Alguer. Comencem amb un grup que s'anomena Càlic, que va ser un destacat grup de música d'arrel tradicional de l'Alguer que va estar en actiu entre els anys 1988-2003. Va ser fundat a la ciutat de l'Alguer, a Sardenya, pels músics Mariano Pires i Claudio Gabriel Santa. La formació va esdevenir un dels pilars fonamentals de la recuperació de la cançó i l'identitat catalana a l'illa italiana. Juntament amb figures clau com Franca Masu, Pau Desi, Antonello Coledanchin o Pino Piras, Càlic va representar la modernització i el ressorgiment de la cançó catalana a l'Alguer durant el darrer quart de segle XX.

L'Alguer Mia o Meu País cantava als anys 60 al grup coral d'Agrupació Catalana d'Itàlia. Aquell mateix esperit continua viu als carrers emmurallats d'una ciutat de 44.000 habitants ubicada al nord-oest de la vila de Sardenya, on es parla català des de 1354. I anem ja pel segon tema del musicat d'avui dedicat a l'Alguer. Ara li donem pas a una cançó que s'anomena 4 quilons, també coneguda popularment com 4 quilons de merda negra. És una de les cançons més famoses, satíriques i de tall populista del cantautor de Sardenya, Pino Pires. Pino Pires va ser una de les figures musicals més importants de l'Alguer. Va revolucionar la cançó algueresa combinant lirisme, crítica social, humor del carrer i sàtira. A diferència de les composicions més poètiques d'ell, 4 quilons connecta directament amb el folclor popular gràcies a un estil divertit, directe i irreverent. El projecte de divulgació Pino Pires manté viva la gravació dintre del cançoner històric de l'artista.

L'Alguer és una de les zones dels Països Catalans en una cultura musical més rica i on la música i la cançó es viu amb molta intensitat. La Fada Giovanna, més coneguda com la Vana, és tota una institució. Tothom la coneix perquè ostenta des de fa 50 anys la discoteca, la botiga de discos més antiga de la ciutat. El número 1 de vendes és un LP publicat en 1981 amb poema, sàtira, cançó interpretat en català per Pino Pires, un cantautor algarès convertit en mite, mort als 48 anys, i té dedicada una plaça, un llibre de memòries, un recull de peces teatrals i li han fet diversos homenatges. La Vanna tenia la botiga a la plaça del municipi, al costat de l'Ajuntament, però va haver-ne de marxar perquè el terra se li enfonsava. Abans hi va trobar unes caixes amb l'edició original d'aquell disc, tal com delaten les taquetes d'humitat. El nou emplaçament és prop del port, on tenia un local llogat amb una gelateria, que segurament li donava més diners, però ella va preferir tancar-la i traslladar-s'hi allà. I anem ja pel tercer tema del musicat d'avui, dedicat a l'Alguer. Claudio Gabriel Santa és un destacat cantautor, compositor i trobador musical que va néixer a l'Alguer el 1957. És àmpliament reconegut per la seva incansable llavor de recuperació, preservació i difusió del català algarès. La seva música destaca per rescatar les cançons de taverna tradicionals i els cants tradicionals dels pescadors.

En el musicat d'avui dedicat a l'Alguer acabem d'escoltar La sensació de l'oblit, que és una cançó del cantautor algarès Claudio Gabriel Sanna, que va ser llançada l'any 2015 com la pista d'apertura del seu aclamat àlbum titulat Altres paraules. La peça musical compta amb una lletra basada en un poema de l'escriptor i poeta algarès Joan Elias Adell, adaptada musicalment pel propi Claudi Gabriel Sanna. S'emmarca dintre de la cançó d'autor i la música folklòrica poc contemporània en català, especialment en la variant algaresa de la ciutat de l'Alguer, Sardenya. Aquest projecte destaca per ser un treball on Sanna musicalitza versos de poetes contemporanis, i anem ja avançant en el musicat d'avui, que està dedicat als músics de l'Alguer. Ara li donem el torn a Franca Masu. Va néixer el 23 de maig de 1962 a l'Alguer. És una cantautora italiana considerada la veu principal del ressorgiment de la cançó en català algarès. La seva proposta artística s'enquadra dintre de les músiques del món, funcionant de manera única el jazz, el fado, el tango i les sonoritats mediterrànies.

L'entramat cultural de l'Algarès es manté viu gràcies a un actiu teixit d'entitats que fan batallar la llengua i l'identitat. L'obra cultural de l'Alguer, presidida per Josep Pepino Tiloca, promou cursos de català, edita llibres i cada any promou un musical amb actors aficionats. Antonello Coledancis és un destacat poeta, cantautor i psicòleg italià que va néixer a l'Alguer l'any 1951. És una de les figures culturals més importants de la seva ciutat natal, cèlebre per la seva dedicació a la preservació i difusió de l'algarès. Va començar com a cantautor l'any 1972 amb el tema Alabama. Ha compost tota una obra en català algarès, contribuint activament a mantindre viva la tradició trobadora de la illa. Compta amb una gran discografia i ha publicat un total de 6 àlbums d'estudi. El seu impacte cultural ha sortit fora de les fronteres de Sardenya. Ha fet nombrosos concerts a Catalunya en el marc dels prestigiosos festivals de la cançó d'autor Barna Sanz i ha rebut guardons internacionals en reconeixement a la seva llavor de defensa de les minories lingüístiques.

Jasmine Brady és una cantant de l'Alguer, de pare algarès i mare alemanya. En 6 anys va anar a viure a Sardenya i va aprendre a parlar català pels seus avis i oncles paterns.

la banda de rock que s'anomena Lo Maniquí va guanyar la quarta edició del concurs Can l'Alguer a finals de l'any 2025 amb la seva cançó inèdita És un amic. El certamen, ideat per Claudio Gabriel Sanna i organitzat per Plataforma per la Llengua, té com a objectiu incentivar els joves de l'Alguer a utilitzar el català algarès com a llengua d'expressió musical. Els components del grup són Alessio Sugiu, veu i guitarra, Mateo Escala, al baix, i Alessandro Spinetti, a la bateria.

0: I ara ja arriba l'hora de la secció dels concerts desconfinats a càrrec de Jordi Sugranyes. Endavant, Jordi.
1: Hola, bon dia. Us parla el Jordi Sugranyes. Edició 194 dels concerts desconfinats. Aquí a la desena temporada del Musicat. Parlem de les actuacions musicals presencials que es van organitzar durant l'any 2021 una vegada s'havia acabat el confinament domiciliari, amb una legislació amb restriccions. A la sala Antiga Fàbrica d'Am de Barcelona, el 14 de juny de 2021, es va celebrar el tercer concert preliminar del 21è concurs Sona Nou. Hi van actuar Mamaduixa, L'Alba, Palmera i Pomier. Escoltarem els Pomier. Feia poques setmanes havia finalitzat un toc de queda i també havia finalitzat un estat d'alarma. Calia seure en seients separats i dur posada una mascareta. Faltava poc per posar fi a l'obligatorietat de dur mascareta en exteriors, a un metre i mig de distància.

0: Anem a fer una cosa, és que hi ha hagut un problema tècnic. Tornarem a començar, d'acord? Gràcies, perdó. Vale, no heu sentit res, d'acord? Borreu mins.
1: Aquesta era la prova?

Moltes gràcies. Moltes gràcies. Estem molt contents d'estar avui aquí. És el nostre primer concert.

0: Seré jo.
1: Jo ho intentaré.
0: Cantaré una cançó, tocarem una cançó que es diu El teu vestit, que no forma part de l'EP Sala Buida, que hem tret i no l'ha escoltat ningú, així que sou els primers afortunats en escoltar-la.
2: I fins aquí la secció de concerts desconfinats. Us ha parlat el Jordi Sugranyes. Fins la setmana que ve.
3: Moltes gràcies, Jordi. Fins la propera setmana amb un altre dels teus concerts desconfinats. I ara sí, ara ja tenim aquí la nostra sintonia final, com sempre, Macaco i la seva República de la Tramuntana.

nit és de Ràdio Vilafant. Esteu entrant dins el cau de l'àvia.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Bueno, doncs, com podeu imaginar, avui, curiosament, oh senyor, quina casualitat, és dilluns. Sí, un dilluns que ve carregat de bones intencions després d'un cap de setmana mogudet, estropofògic i meravellosament deleznable. Però bueno, tot és maco i tot és bonic i estalviarem el qualificatiu que fa poc que li han posat en el dilluns d'avui, perquè llavors es diria oi, que passau. Així és que ho deixem per un dilluns, que és el que la majoria de la gent pensa quan pensa en el dilluns, allò de balla dilluns de merda. Oi, tu, que no tenia que dir-ho, això de merda. És igual, posarem el pi, després posarem allò, pi, i ja està. I tot queda tan bé i tan bonic. Hola, Anabel, què tal?
2: Bona nit, molt bé.
1: Sí, estàs bé?
2: Ara millor, sí.
1: Sí, ai, què és això, què vol dir?
2: No, que quan vinc a la ràdio, doncs el dilluns acaba millor del que comença.
1: Ah, sí? Sí. Ah, fantàstic. M'agrada que t'agradi parlar per als nostres oïdors i oïdores, que, evidentment, com has pogut comprovar tu mateixa, segons m'has dit, se'ns escolta fins i tot allà a la Quinta Forca, on per un euro menges al carrer.
2: Exacte.
1: Allà on era això?
2: Un país de l'est, sí, un company de Tintoreres em va dir que ens va escoltar, que era de vacances fora, i es va posar el podcast quan va arribar a l'hotel, allà, sí que... Perquè, de Vilafant al Mundo.
1: Allà per Indonèsia, no?
2: Sí.
1: Imagineu-vos, amainada, eh? O sigui, el que vosaltres escolteu aquí al costat de casa també ho escolten a la Quinta Forca. Oh, és tan maco, no?
2: Sí, és el poder de la ràdio.
1: Sí, bueno, i nosaltres que sonem aquí, sonem allà, està bé que ens escoltin la veu en altres
2: llocs. Sí, però jo en realitat no hi penso gaire, si ens escolta molta gent o poca, perquè si no tindria més vergonya de venir aquí.
1: Vergonya?
2: Sí, no. O pressió, no ho sé.
1: Aviam, definició de vergonya. Allò que se sent quan un s'exposa obertament al criteri o opinió del resto de la gent. Jo he anat a una presentació d'un llibre. Ja està tot dit. I tinc fotos que ho demostren.
2: Bé.
1: Tu, escolta'm, va, digues. Com ha anat aquest cap de setmana? Que, segons tinc entès, ha sigut mogudet.
2: Sí, amunt i avall... Ha fet bon temps en comparació amb avui dilluns, aquest dilluns desastrós, però el dissabte vaig anar a Cadaqués, que feia anys que no hi anava.
1: Sí, molt maques les fotos, eh? I molt
2: sí,
1: clar,
2: que
1: molt
2: Cadaqués és molt fotogènic, molt de postal, però realment és un...
1: Adéu, Antoni, que vagi bé.
2: És un lloc turístic 100%. L'altre dia vaig sentir algú que deia que quan anava a Cadaqués es perfumava.
1: Sí.
2: Que era com Saint-Tropez, però d'aquí, de la Costa Brava, que quan anava a la Port de la Selva també es mudava, però quan anava a Cadaqués es perfumava. I em va fer riure, però realment dissabte ho vaig veure amb els meus propis ulls, que la gent es muda molt per passejar per Cadaqués. Sí, sí.
1: Ah, sí?
2: Sí, en colors crema, colors blanc, colors mariners, per fer-se fotos, sí.
1: Jo tinc una mica Cadaqués, que és, no sé si és Flaguer o Pastisser, i un dels seus pastissets és el tap de Cadaqués. No sé si l'has vist o no.
2: Sí, sí, em vaig quedar sense, perquè volia anar-hi, però l'hora que hi volia anar era tancat, però després em van dir que millor reservar-ho. A Cadaqués millor anar amb tot en reserva.
1: Va, pues això, no? I, a veure, és un bon Flaquer i és un bon pastisser, vull dir, cuidado, es nota en la seva presència, és més alt que jo i més gros, vull dir, i li agrada el que fa, i és allà a Cadaqués. I a Cadaqués, pues, a part d'això, hi ha molta gent que és per odiar i molta gent que, bueno, que és per apreciar, no? Oh, tu d'on ets? No, jo no soc d'aquí. Ja bé, està tot clar, no? Molt bé, sempre m'ha agradat Cadaqués perquè una de les normes que hi havia, i ara no sé si segueix existint, era de no fer una edificació més alta que la resta d'edificacions que hi havia en el poble, perquè volen conservar la seva presència de poble de pescadors.
2: Això sí que es manté. I les noves construccions que s'han fet, en comptes de color blanc, s'han fet del color de la muntanya, així, colors terrosos, sí, ben integrats. Però això, sí, em sembla molt bonic, està molt ben pensat, però, clar, és això, són llocs d'anar-hi de tant en tant. No és pràctic.
1: Ja, hem a Cadaqués.
2: Sí, és un cul de sac, en realitat, no? Allà, bueno. O hi vas per mar?
1: Sí.
2: O amb moto també, que hi havia molts moteros.
1: Sí, ho sé.
2: Sí, barrejats entre els pijos i els moteros. Sí, em va fer gràcia aquest contrast.
1: Bueno, no, els moteros, a veure, els moteros té una explicació, i és que la carretera per anar-hi té moltes curtes, sí. I ja està, poca cosa més, eh? I llavors, què ens expliques de tot aquest mogut cap de setmana?
2: Res més.
1: Ja està.
2: Sí, bueno, ja el diumenge vam fer l'esmorzar solidari de les Tintoreres per l'Oncolliga.
1: Ah, vale.
2: Vam nedar a Grifeu.
1: Sí.
2: Bastanta estona, sí, crec que del que portem de temporada, no sé, no crec que arribéssim als 2.000 metres, però vam nedar bastant. I després l'esmorzar, òbviament. Sempre sí. Que hi ha reunió van ser unes 40 persones o així.
1: Ah, està molt bé.
2: Sí, està bé.
1: Esmorzar sempre és el nexe d'unió, eh? Vull dir, és allò. Tot la demà està igual, la qüestió és l'esmorzar i tal. Bueno, pues ara, mentre ens prepares una mica tot el planning de lo que va ser aquest esmorzar solidari, passarem una cançó.
2: Molt bé.
1: Val? I tirarem milles. Una cançó, tampoc gaire llarga, eh? Perquè

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Bueno, bueno, bueno. Tu què anava a dir, això?
2: Digues.
1: A Tintoreres, no? També participa, no?, d'aquestes coses així que vau dir l'altre dia sobre contra el càncer i maniobres benèfiques així i tal i que qual, no?
2: Exacte.
1: Què teniu previst ara dintre de poc?
2: Aquest cap de setmana hi haurà la triatló que s'organitza conjuntament amb l'Oncolliga de Llançà i comença el dissabte a Escalfar Montós. Concretament el dissabte a 23 de maig a les 8 del vespre a la plaça Major de Llançà es farà un concert de música jazz on la gent podrà prendre una copa de vi o tastar cerveses. També podrà demanar tapes de sushi i fer algun tastet de la pastisseria Ricard de Llançà. I part d'aquestes de la recaptació d'aquests tastos anirà a l'Oncolliga.
1: Ah, fantàstic.
2: Aquest seria el primer acte, que aquell dissabte també aprofitaran per fer el briefing, que el briefing és quan es donen les instruccions pels participants del triatló.
1: Vale.
2: Perquè el triatló es farà el diumenge 24 de maig. Si veieu molta gent al port de Llançà és per això. Perquè es farà primer 1.500 metres nadant, després 30 quilòmetres en bicicleta.
1: 30
2: quilòmetres, que com ja sabeu a Llançà no és planer.
1: Ja, ja.
2: I després per acabar 10 quilòmetres corrent.
1: Si veieu molta gent i que tots mouen els braços és perquè es estan animant. Si veieu que tots estan jupint és que algú s'està ofegant.
2: Doncs bé, es farà aquesta triatló solidària, que s'han fet equips de 6 persones,
1: sí,
2: que en teoria sempre ha d'haver-hi dues persones participant en cada modalitat, i l'equip de Tintoreres ho farà tot, és a dir, les 6 persones volen fer-ho tot.
1: Ah, mira, apa.
2: Sí, que ahir parlava amb una d'elles, amb la Sílvia, i em deia, jo és que no ho sé, perquè la resta són uns cracs, dic, però potser jo la bici no sé si aguantaré. Dic, com a mínim ha d'haver-hi dues persones fent cada part.
1: Sí.
2: Però ells la intenció és fer-ho tot.
1: I tu?
2: Jo res, jo estaré de voluntària a la sortida i a l'arribada del port.
1: Ah, és el millor.
2: No, no, jo triatló no. Nadar 1.500 metres sí que m'atreviria, però amb bicicleta no tinc bicicleta per començar, i corrents 10 quilòmetres no m'agrada córrer, sí que no.
1: Joder, 30 i pico de quilòmetres en bicicleta i 10 quilòmetres corrents.
2: Sí. El mateix dia tot, clar.
1: Sí, no, ja la triatló té aquest problema, que no hi ha temps de berenar.
2: Sí.
1: La inscripció és oberta, eh?
2: No, ja, els equips ja són fets, però clar, cada equip s'ha encarregat de recaptar fons per l'Oncolliga. D'acord? Les Tintoreres crec que porten ja més de 2.000 euros recaptats, però si algú vol col·laborar, m'han explicat que a la web de l'Oncolliga.cat es pot fer més donacions, o si no, el dissabte aneu a prendre alguna coseta a la plaça Major de Llançà.
1: Vale. Ho sento, què? O és que no en teníeu ganes però voliu fer que la gent sabies qui voliu anar, ja teniu les coses perfectes, estan tancades les inscripcions. Sempre es pot fer en paral·lel, eh? Vull dir, però llavors l'organització no es fa responsable de lo que li passi a tots aquells que no han estat inscrits.
2: No, però això
1: tingueu clar.
2: S'ha d'entrenar, si no ho pot fer qualsevol persona.
1: No,
2: això,
1: però vull dir que hi ha vegades que hi ha gent que no s'apunta a res, però se'n van allà i fan exactament les mateixes proves sense participar-hi, saps? O sigui, van a part.
2: Sense dorsal, sí.
1: Sí, llavors aquesta gent té que tenir clar una cosa, vull dir, l'organització es fa responsable de tots aquells que estiguin apuntats i inscrits.
2: Exacte.
1: A la resta, l'organització no se'n pot fer càrrec, o sigui que si aneu i decidiu fer les proves, ho feu per lliure i sota la vostra responsabilitat. Ha quedat bé, no?
2: Sí.
1: És fantàstic. I que sabíeu que en el moment de la triatló, en algun dels puestos allò d'arribada o de sortida o entremig d'avituallaments i coses d'aquestes, hi haurà l'Anabel.
2: Sí.
1: O sigui que si passeu per allà i voleu parar a saludar, pues, pareu i saludeu l'Anabel, eh? I ja està. I si perquè us heu parat a saludar, pues, arribeu als últims, pues, no passa res, pues, heu conegut a l'Anabel, pues, deixa't d'hòsties. S'ha de dir, no?
2: Sí, sí, no estaré jo sola al port, hi haurà tres companys més a Tintoreres i estarem repartits per llançar, però sí, sí.
1: Vale, fantàstic, no?
2: Sí, no, a mi m'agrada ajudar ja quan es va fer una travessa de 10 quilòmetres nedant,
1: sí.
2: Jo al punt d'avituallament, jo dins l'aigua no, jo allà donant
1: 10 quilòmetres està molt bé perquè li sàpiga,
2: sí, sí, no, no.
1: Però és clar, si quan veus que no s'acosta mai la platja no s'acosta mai i nedes i no s'acosta i dius, què faig jo aquí, senyor? I arriba un moment en què hi arribes i esclar, llavors dius mai més, cosa que tampoc és certa. Què més tenim que dir sobre això?
2: Doncs baixem al Baix Empordà divendres 22 de maig a les 6 de la tarda a Cal Onja.
1: Ah, d'això en parlem d'aquí un moment.
2: Ah, sí?
1: Sí, posava una altra cançó.
2: Doncs una cançó i després parlarem.
1: Sí, separem cada cosa, oi? Que queda més maco.
2: Molt bé.
1: Ai, sí que queda més maco. Que bonic que és això. Va, posar una cançó. Va, vinga, que no sigui el dit.

0: Bill.
1: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
2: I com aquell que diu i no vol la cosa, doncs ja tornem a ser aquí, senyores i senyors, amb tots vosaltres, estimats i estimades, o estimades i estimats oïdors, l'Anabel.
3: Gràcies. Doncs bé, parlàvem de divendres, aquest divendres 22 de maig. Jo us convido a anar al Baix Empordà, concretament al poble de Calonja, que li diuen el poble de llibres.
2: Oh.
3: I encara més, concretament més, a la llibreria La Fàbrica es farà una presentació del Cor de les meves tetes.
2: Així, de la...
3: De la Neus Martí.
2: Això, de la Neus Martí, sí.
3: La Neus Martí i en Papa Jules presentaran el Cor de les meves tetes en el marc del l'Onco Music Fest.
2: Sí.
3: Això, si ens pots explicar una mica més...
2: A veure si me'n puc en recordar, perquè esclar...
3: Jo he vist una xapa per
2: jo,
3: aquí, eh?
2: Jo, saps què passa? Que jo sóc una mica vell i la meva memòria és d'aquelles que diuen tu que me'n vaig i no m'avisa. Aviam, a l'Onco Music Fest és un festival que es fa des de... Aquesta deu ser la sisena edició. I llavors són un festival musical en el qual hi ha altres actes com arrossades i coses així que se celebra en el castell de Calonge, que està just al costat de la llibreria de La Fàbrica, i és una festa en concert solidari on tots els beneficis que es recapten doncs van destinats a alguna associació que emplea tots els seus recursos doncs amb la lluita, estudi i buscar solucions a totes aquelles persones que pateixen allò que avui anomenem càncer, que és una malaltia que, per desgràcia, molts coneixen, altres han sentit parlar i altres els hi ha tocat de prop. I així és com funcionen, eh? Ja porten uns quants anys fent-ho. Tot és de caràcter solidari. Els músics i els grups que hi van a tocar també ho fan de forma altruista i funcionen així. I esclar, és un festival pues, que ha anat adquirint nom i renom al llarg del temps per la seva seriositat i el seu rigor. S'ha de dir que la propietària de la llibreria La Fàbrica, crec que es diu Lídia, és una activista, és una activista de la Onco Music Fest. Vull dir que ella cada vegada també aporta el seu suport i tot allò que pot fer i que està al seu abast. Jo us recomanaria que hi anéssiu, no per escoltar-me a mi, perquè... però sí que s'han avingut i han tingut a bé doncs ajudar a la Neus Martí a fer la presentació del seu llibre a Calonge, perquè es vulgui que no, doncs la Neus és una d'aquestes persones que de manera indirecta i sobretot de manera directa coneix, ha viscut i ha sobreviscut tota l'odissea que hi ha des del moment en què t'anomenen a l'orella la paraula càncer. I es vulgui que no, doncs ha tingut la deferència, potser és perquè no hi havia ningú més, de dir-me doncs si volia anar a fer de company de taula, perquè és clar, l'Anabel ho va fer-ho aquí a Figueres i ho va fer-ho també a Girona, si no recordo malament.
3: Sí.
2: I esclar, pues, pues m'ha tocat, perquè no va trobar, no sé qui era que tenia que anar-hi, tampoc d'això, i llavors pues, el que queda sóc jo, que també haig de dir que bueno, que com que sóc un bocamoll, li vaig dir en un moment donat, escolta, si et fa falta ja vindré jo, i resulta que pim pam, no, perquè parlo.
3: Segur que ho fareu molt bé.
2: No, ella sí, perquè és clar, però jo que no estic avançat a parlar en públic, tinc una vergonya en jo.
3: Sempre pots llegir algun fragment.
2: De què?
3: Del llibre.
2: No. No penso cantar La vida és un no sé què, o allò del Tuani el senyor.
3: Amor, la vida, amor, l'amor.
2: Ai, sí, vull dir, encara te la saps, mare de Déu, senyor. No, jo, Anabel...
3: Hi ha més fragments del llibre que no surten cançons.
2: Sí,
3: no cal cantar.
2: Sí, una frase vaig llegir que feia ha, ha, ha, la, la, la, que hi havia el trio, la, la, la, no, un pastor, una cosa d'aquestes, però... No, jo... A veure, el protagonisme sempre és de la protagonista. I jo seré el que en diuen un mer introductor. Hola, vinc a fer una introducció, a bla, bla, bla, d'aquestes que... Però estaré molt nerviós, o sigui que...
3: No, ja ho veureu bé, segur.
2: Ja suposo que la gent m'entendrà i... i sabrà de les meves dificultats de relacions personals amb el món. No. Però bueno, és igual, la qüestió és aquesta, no? Que irem allà, ella presentarà el seu llibre, explicarà la seva història, la seva qüestió de vida fins a dia d'avui. I ja està, i després tothom que ho cregui adient doncs li signarà un llibre i després podrem anar a tots a l'inauguració del Onco Music Fest.
3: Sí, a més m'ha dit la Neus que els fons recaptats aniran a l'Hospital de Palamós,
2: sí,
3: fet,
2: sí.
3: I que ella també farà una donació a través del cor de les meves tetes.
2: Sí, això és un, a veure, és un acte que l'honra, vull dir, a veure, que vols, no? És així.
3: Doncs sí, divendres 22 de maig a les 6 de la tarda a Calonge. Us esperem per la presentació del cor de les meves tetes.
2: Vale, pues que sapigueu això de la venda d'un llibre, el 40% del guany recaptat per cada llibre irà al Onco de

0: arribaré a Calonge. Sí, perquè jo tinc una baralla constant amb el...
1: amb el GPS
0: i el Google i el TomTom i tots aquests aparells i tot això. I sempre hi ha una tendència innata d'aquests aparells del diable de marcar-me una carretera que jo mai agafo. I llavors em perdo. No sé per què, però és així, és una tonteria. Però...
1: A mi també m'ha passat, no pateixis que no ets l'únic.
0: No, sí, no pateixo, és que simplement que em passa. I llavors, apa, igual me tinc que menjar mitja hora més de viatge perquè soc tan tonto. Bé, però això sí, us esperem allà tots els que hi pugueu anar o vulgueu anar, perquè tot s'ha de dir.
1: Sí.
0: I després, el que vingui després, pues és passar-s'ho bé sapiguent que participes en una bona causa. Ha quedat bé tot això?
1: Perfecte.
0: Pues apa, posarem una chanson i després anem per la següent virtut.
1: Molt bé.
0: Te sembla bé?
1: Sí, sí.
0: Sí? Vale. El dia 22 a les 6 de la tarda a la fàbrica de Calonge, una llibreria que està just al costat del castell de Calonge, on es farà el concert solidari. Tingueu clar, ho he sabut de memòria.
1: Sí, sí.
0: Com aquell que és boig, mare Déu senyor, mai ho diria. Bueno, va, vinga, clic, clic, som-hi.

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: Bueno... I ara, doncs, després de totes aquestes coses que us hem explicat, solidàries, i totes aquestes coses que us hem explicat de relacions socials entre gent que volen ajudar i gent que volen col·laborar i gent que volen treballar, anem a una altra cara de la moneda, si no m'equivoco, Anel?
2: Sí, canviarem de tema totalment.
1: Sí, ara passem de la bonança

0: la bonomia i tot això de la gent, a la mala hòstia, mala llet i mal rotllo de la gent. I com és normal, per poder parlar d'això, haurem de parlar d'esport.
1: Sí, però en un en concret, un esport de masses, un dels esports on hi ha més federats, que no és ni més ni menys que el futbol.
0: Ai, futbol, futbol. O sigui, 22 tios perseguint una pilota.
1: Sí, però aquest vespre, jo és que de futbol no sóc experta, però aquest vespre parlarem concretament del futbol base.
0: Ah, vale. Els petits.
1: Sí, és la part baixa de la piràmide del futbol.
0: Sí.
1: Doncs avui vull parlar d'això perquè ja s'està acabant la temporada. Queden uns 3 partits, depèn de l'equip, no? I aquesta és la meva primera temporada com a mare de futboleros. D'acord? I durant aquests mesos he pogut observar coses que m'han agradat, d'altres que no, i doncs ara toca fer una mica de balanç. I concretament divendres vaig ser testimoni d'una escena que em va commoure, però per bé.
0: Ah, mira, fantàstic, sí. Ja raro.
1: Sí. Al llarg d'aquesta temporada he vist coses que no m'han agradat, però aquest divendres vaig dir, ostres, això ho he d'escriure d'alguna manera i avui us ho vull explicar, no? Aquest divendres jugava un partit, normalment juguen els nens els dissabtes o diumenges, però quan hi ha un partit que ha plogut o per algun tema s'ha hagut de plaçar pel vent, també pot ser, no? Quan hi havia aquelles alertes de vent, doncs quan s'ha d'anul·lar un partit es juga un altre dia i normalment es fa entre setmana.
0: Vale.
1: Que ja és un merder perquè clar, els nens van a escola, yeah. I si t'has de fer el desplaçament d'un lloc a l'altre, però justament el d'aquest divendres passat es feia aquí Figueres, llavors per nosaltres no era una gran molèstia, l'únic que aquell dia feia fred, feia vent, no venia gaire de gust anar-hi, yeah. Però bé, hi vam anar per recolzar les nenes en aquest cas, i elles sempre tenen ganes de jugar, són els pares els que ens fa més mandra, no? Un divendres,
0: sí, sol passar.
1: Sí, sí, sí, després de treballar i així, però elles, tot i venir de l'escola tot el dia, anaven amb moltíssimes ganes de jugar. De fet, totes volen jugar les 4 parts, perquè quan són petites, en comptes de 2 parts de 45 minuts són 4 parts d'uns 10-12 minuts, i totes volen jugar tota l'estona perquè estan molt motivades, però bé, això ho decideix l'entrenador i normalment juguen 2 parts, no? I aquest divendres estàvem allà els pares arremolinats al mur de l'estadi perquè es va jugar allà un camp anexa, i al camp gran, i després hi ha un camp petit i el gran estava ocupat, llavors ens va tocar jugar al petit. I en aquell camp petit les noies del Figueres anaven perdent, no passava res, bueno, elles molt motivades, l'entrenador també cridant, és un dels entrenadors que crida més, el sent per tot arreu, i de sobte això semblava un partit normal, no? Bueno, cap problema, anàvem perdent, però nosaltres animàvem com a pares i mares, animàvem com podíem, no? Però de sobte vam veure aparèixer un grup de nens que estarien entrenant o haurien acabat el seu entrenament, i es van posar a animar a les nenes des d'un dels laterals del camp.
0: Sí.
1: Sense invadir el terreny de joc, però van començar a animar a les nenes com ningú havia fet abans. Sí.
0: Bueno.
1: Ens van donar una lliçó als pares de com s'ha d'animar a les nenes. Encara que estiguessin perdent, aquells nens... bueno, van pujar l'ambient a tope. També després es van afegir altres noies d'un equip no sé quina categoria, però també es van afegir a animar a les nenes del Figueres, i aquest partit el van perdre, però jo crec que aquesta derrota va ser un sabor a victòria per tota aquesta pinya que es va fer al club, no? Perquè això jo no ho havia vist abans, els altres partits no, era més com un tràmit, no? Però en aquest no. I us volia comentar perquè jo les coses dolentes que he vist aquesta temporada, doncs he vist àvies insultant, he vist, no en un partit dels meus fills, però en un altre torneig vaig veure una dona llançant una llauna de cervesa al terreny de joc. Això em va semblar, bueno, no sé, penós.
0: Bueno, sí.
1: Un partit de nens i nenes fer aquestes coses, ni en el... Tampoc en el dels adults ens sembla bé, però justament els adults hem de ser el model a seguir dels petits. Però en aquest cas el divendres van ser els nens que van ser els mestres dels adults de com s'ha de comportar una persona en un camp de futbol. animant bé, sense insultar ningú.
0: Sí, bueno, això ja sí. M'enquadro amb el que vaig dir al principi de que acabaries perseguint l'àrbitre amb un paraigües.
1: No seré d'aquest estil. Jo em poso la samarreta del Figueres, això sí, però res més, no, s'ha de respectar, i si perd les noies, doncs mira, les hem de recordar igualment, però sense insultar ni faltar el respecte a ningú, bàsicament això.
0: A veure, és molt fàcil de... Si a mi no m'agrada futbol.
1: Ja ho sé, avui el programa...
0: A mi no m'agrada futbol, això ho haig de dir, i no me n'avergonyeixo, no m'agrada futbol, i què vols que et digui? Tampoc m'agrada el bàsquet, ni m'agrada... Bueno, no m'agrada l'esport, és així, però és igual. Jo també vull opinar que... tot allò, estimats pares i estimades mares que aneu als partits de futbol o qualsevol altra exposició esportiva en la qual els vostres fills tenen que competir amb altres fills d'altra gent, tingueu en compte que ells són mainada, que juguen, no van a competir, van a jugar. I llavors aquest afany competitiu que vosaltres podeu demostrar en plan enfàtic, per ells és un aprenentatge. Allò que feu, allò que dieu, allò que deixeu de fer, per ells és una lliçó. I la lliçó que no és aquella de l'esport, és competitivitat. I l'esport és gallardia, i a més és saber estar, sobretot saber perdre, perquè de què et serveix saber guanyar si no saps perdre. I les actituds, allò que uns es deixen portar per lo que creuen just o injust, afecta directament el criteri que els nens i nenes tenen sobre aquells que ho estan realitzant. Perquè recordeu, els nens l'únic que tenen és la il·lusió de jugar. Ells no van a competir. Ja quan siguin grans, llavors sí. Però mentrestant, deixeu-los de ser nens, home. No.
1: Sí, t'ha quedat molt bonic.
0: Ai que sí?
1: Per no agradar-te el futbol.
0: No m'agrada, però...
1: Quan vulguis venir un partit, animar.
0: No, perquè saps què passa? Ja t'ho vaig dir una vegada, l'única vegada que vaig anar a un partit, que era un partit en un poble, que jugaven dos equips contraris que s'odiaven a mort, vaig acabar al mig del camp fotent-li patades a l'àrbit que estava rebent per tots cantons. Llavors, esclar, no es pot anar a un apuesto que no t'agrada i descarregar el que no t'agrada sobre del papo negre que en aquells moments va tindre que llepar, saps? I cuidao, perquè considero que la tasca de l'àrbit és una tasca perillosa, ingrata i poca cosa més, eh?
1: Sí, després en parlarem, dels inconvenients.
0: Pues ara sí. Posarem una altra chansons i ens anem a parlar dels inconvenients. Hem parlat de les avantatges?
1: No, encara no. Primer beneficis, si
0: vols. Doncs parlarem dels beneficis. Anem una cançó, parlem dels beneficis. I després parlarem de les desavantatges. Espera que em perdo. Ara. No. Per què?

0: El cau de l'àvia, l'avui és el demà del teu ahir.
1: Ara m'estava imaginant en John Baines. Bueno, a veure, John Baines. Bueno, anem a l'assumpte aquest dels beneficis que té emprenyar-se amb l'àrbit.
2: No, beneficis del futbol base.
1: Ah, vale.
2: Sí.
1: Pues jugadors.
2: Si algú dubta d'apuntar el nen o nena al futbol, doncs mira, ara farem el yin i el yang, primer els beneficis, després els desavantatges, no? Com a benefici, comencem pel cos, és a dir, els beneficis físics. Això va bé en general per la salut, perquè millora la resistència cardiovascular. Els petits, els nens petits, els de caganius, no els obliguen a passar una prova mèdica, però a la que ja s'han de fer la fitxa de federat han d'anar al metge a fer una revisió perquè els hi donin l'okay, d'acord? Això és important, però això, com corren, doncs milloren la seva resistència cardiovascular. Després, a nivell motriu, milloren la coordinació, l'equilibri i l'agilitat. Això es nota molt a principi de temporada i com acaben, com milloren en el control de la pilota.
1: Vale.
2: Quan són molt petits, clar, veus molt clara l'evolució del principi de temporada ara al final de maig. Veus com milloren i això doncs és un orgull tant pels nens com pels pares, no? També ajuda en la consciència del propi cos, a la dreta, a l'esquerra, que és important, sobretot quan són molt petits, i la visió espacial de l'espai.
1: Sí.
2: Saps? Mentre corren i anar mirant un contó i l'altre, no? Això serien els beneficis físics. Després passaríem als avantatges emocionals o psicològics. Aquí està en joc l'autoestima. Si es gestiona bé, doncs pot pujar l'autoestima, la confiança en si mateix, perquè si veuen que superen ells mateixos, doncs es motiven més i estan contents. Ajuda també la gestió de frustracions, sobretot quan són petits, això de perdre no ho porten gaire bé, però a mesura que els expliques, mira, que esteu aprenent, que esteu entrenant, que cada vegada ho fareu millor, veus com milloren en aquesta gestió de frustració, no hi ha tantes rabietes, per dir-ho així, bàsicament, no?
1: Vale.
2: Nens que ploren, doncs, mira, jo crec que al final és com a la vida, no? Això és com un entrenament de les frustracions que tindran de grans. Ja tindrà una base, perquè si un nen mai ha perdut, quan sigui gran, què?
1: Sí, però per llavors també tens que intentar evitar que aquestes seqüències paternes, maternes, al mig del cap.
2: Sí, exacte. Després, a nivell emocional, també s'ha de fer menció a la disciplina, a la constància, és a dir, has de ser puntual, has de preparar la teva equipació, la bosseta amb tot el que necessitis per entrenar o per anar a jugar, has de ser responsable, també s'ha de fer esforços i concentrar-se, que això costa molt als nens petits, concentrar-se, ho veus al principi de temporada també, que els hi costa molt parar atenció a l'entrenador.
1: Yeah.
2: I al final ja veus com ja els hi fan més cas, no? Els escolten més, perquè clar, jo li deia als meus fills, el més important escoltar què diu l'entrenador, perquè així s'aprendrà. Si et poses a mirar a l'altra banda o a jugar amb la teva amiga i no fas cas al que et diuen, no aprendràs. Això és important també, i és que la concentració sembla mentida, però és molt important.
1: Sí, una bona comunicació i una bona concentració, o inversa.
2: Sí, no, però a les escoles també diuen que hi ha una crisi de l'atenció.
1: Ah, això són el problema, se'n diu videojocs.
2: No és pels videojocs, sinó per les pantalles en general, o perquè estem acostumats a molts estímuls. I per això sí...
1: Els primers organitzar això són els videojocs, aquells que són de ple immediat, saps?
2: Sí.
1: Ara, guita, n'hi ha un de nou. Ui, guita, només tinc que agafar quatre boles i arribar fins allà a la meta i ja he guanyat. I llavors això és tan simple.
2: Doncs sí, és important estar concentrat per no perdre la pilota.
1: Sí, ja. Sí, l'únic que tenen els, a veure, el problema dels sistemes aquests que et fiquen dintre dels mons virtuals és que no importa que et matin 800 vegades.
2: Exacte.
1: A la vida real et mataran un cop.
2: Sí.
1: Tinc-ho clar, això, qui escoltis.
2: Després, per acabar, de beneficis tenim habilitats socials, és a dir, el treball en equip, això és primordial. Si no es fa un bon equip, si no hi ha bon rotllo dins l'equip, aquell equip no guanyarà gaire.
1: Yeah.
2: Perquè a l'hora de la veritat faltarà la bona comunicació, perquè clar, entre ells quan estan jugant es demanen la pilota, si entre ells no es parlen, malament, no?
1: La pilota és meva.
2: Clar, no, però el que passa també amb els petits, que per exemple un està jugant de defensa i també vol marcar gols, doncs al principi se'ls ha d'explicar molt bé, tu estàs en aquesta posició, has de passar la pilota, no pots anar directament
1: ara,
2: si l'entrenador no t'ho diu.
1: Ara t'explico. Esclar, tot això queda molt bé, queda molt bé, no? Hi ha un equip de futbol on hi ha un entrenador, on hi ha una disciplina i tot això, però jo quan era petit jugaves a futbol si el que tenia la pilota decidia que jugaves a futbol. Llavors hi havia el que tenia la pilota de futbol i tots deien anem a jugar un partit de futbol, no? Allò, clar, qualsevol camp era bo i qualsevol carrer era bo, i llavors el que tenia la pilota manava. O sigui, tu jugues o no jugues, perquè no sé què, que no sé quantos. I quan el que tenia pilota deia, pues ja m'he enfadat, ja no m'emporto la pilota. I se'n anava amb la pilota i aquí s'acabava el partit. I esclar, com que la pilota és meva, pues a mi me passeu la pilota i jo marco gols. I si me pares un gol, m'emporto la pilota. I llavors, esclar, el que portava la pilota o li foties una hòstia, o... Ai, perdó. O simplement pues, deies, bueno, pues, ja no juguem més amb tu. I això era la disciplina que hi havia abans.
2: Bueno, abans era un futbol salvatge de carrer.
1: Però
2: no estava tan organitzat.
1: Futbol de carrer, clar, d'aquells lodos, estos fangos, eh?
2: Sí, sí. Amb els genolls ben pelats, no? Cap a casa, sí.
1: Ai, sí que era un futur. Jo vas a casa que es veia quasi a l'os, no? I amb el meu tot d'oros. I t'agafaven aquella ampolla d'alcohol o d'aigua oxigenada. Ho diu l'aigua oxigenada i l'alcohol encara més. I t'agafaven aquell genoll pelat que deies, mare de Déu, i et fotien allò a xorro també, saps, com el metge aquell que ve, fla, fla, i tu anaves allà veient com sortia aquella espuma. Llavors bufaven i deien, ja està, ja ho fotet, ja està.
2: No, també he de dir que a casa meva fan competició de veure qui té més blaus, qui té més esgarrapades després de jugar,
1: així
2: que també s'acaben fent mal, eh?
1: Però això és fantàstic. Escolta, tu saps el que disfrutes tu fent la cura. Oi, vine, que et posaré una mica de mercromina.
2: Doncs bé, d'habilitats socials també el respecte, que hem dit que és important, que s'ha de mantenir respecte tant als companys, a l'entrenador, als rivals, als àrbits i al personal que hi hagi treballant al club. Després tenim l'amistat, és important.
1: Sí.
2: I també l'habilitat social es treballa l'estratègia, que això és, bueno, ve part de l'entrenador, no? qui ho ha de portar, no? Però al final veuen que per guanyar han de fer equip i s'han de passar la pilota, hi ha un treball a darrere que a l'hora de la veritat en mil·lisegons han de prendre decisions per poder guanyar.
1: Ah, és fantàstic això.
2: Sí.
1: Així és, a veure, aprenen el que pot arribar a ser un dia de demà.
2: Sí, bàsicament és això.
1: Sí, sí, una disciplina.
2: I després, per acabar aquesta part d'avantatges, una de les coses que m'agraden són els tornejos amistosos.
1: T'acaben més... perdó.
2: No, l'amistós... jo he vist dels petits, dels de 5 anys, 4-5 anys, quan fan amistosos els hi encanta, perquè fan 4 o 5 partits però molt curtets.
1: Ah.
2: I la gràcia és que després a tots hagin guanyat o perdut, perquè no hi ha classificació, els hi donen una medalla, que això per ells ja és, clar, la seva primera medalla en la seva vida.
1: Sí.
2: I un diploma participatiu, i després fan fotografies de grup. És molt bonic, això
1: fantàstic,
2: està molt bé.
1: Fantàstic, si és la mainada se sent alguna
2: cosa. Sí.
1: No, és important sentir-se formar part d'algú.
2: Doncs sí. Aquesta seria la part d'avantatges. I també si teniu un nen o nena futbolista a casa, amb una pilota ja estan contents, si no t'has de trencar gaire el cap.
1: Bueno, sí. Escolta, anem a fer la pausa dels 10 minuts.
2: Vale.
1: La part negativa vindrà després,
2: sí.
1: I així et donarà temps de fotre més caliu al foc, perquè és que si no anem fotrant caliu, vull dir, mala llet és poc. Aquí, ai. Bueno, estimats, estimades, estimades i estimats oïdors i oïdores, oïdores i oïdors d'aquest programa El Cau de l'Àvia, fem les 10 minutets de pausa, anem a fer el cafetó i la foto i tornem de seguida amb vosaltres. Teniu temps de seure i escoltar música continuada o d'anar a fer un cafetó, per què no? Vinga, fins ara.

0: I ara, molt de greu que ens sap a dins del nostre cor, diem passi-ho bé aquesta noia i aquests que cantaven, que si no m'equivoco eren Greta i Los Garbo. Vale. I bueno, que cridaven més aviat, oi?
1: Sí, estava dient ara Vivimos Enfrentados, deia.
0: Qui ho deia, això?
1: Ara la cançó ho està dient.
0: Que deia que vivien enfrontats.
1: Sí, llavors ens va perfecte pel tema d'inconvenients del futbol base.
0: Ah, sí? Mira, tu, escolta, n'he fet aposta, tu. Sí. Anem a parlar de les inconvenients del futbol base. Mala llet a dintre d'una llauna.
1: Bé,
0: digues tu.
1: Abans hem començat pels beneficis del cos, doncs ara els inconvenients doncs són les lesions. Òbviament, el futbol és un esport de contacte i d'impacte, i llavors hi ha esguinços, hi ha cops, hi ha pilotes a la cara, sí, nassos que sagnen, alguna intervenció quirúrgica, i després s'ha de fer rehabilitació, etc, etc, no? Clar, és jo crec que un dels pitjors inconvenients. A mi em diuen a casa que m'apunti el futbol de mares, que a Figueres hi ha un equip de mares.
0: Ai, què dius ara?
1: I jo els hi dic que no, que jo futbol no m'agrada que en... No m'agrada caure, no m'agrada lesionar-me, així que a mi no m'hi veurà.
0: I per això ho fas o...
1: Natació.
0: I a pujar aquelles parets, no?
1: Sí, però el rocòdrom realment no me'n vaig a la muntanya a escalar, llavors el rocòdrom està tot controlat, sí, no?
0: Ah, vale.
1: No, vaig a les vies més fàcils, així que no...
0: O sigui que no vols ser futbolista.
1: No, no. Això ja seria a nivell superior i jo no estic preparada.
0: I més veient com reaccionen algunes mares en alguns partits.
1: Sí. Doncs bé, un altre dels inconvenients seria la pressió competitiva per guanyar, que clar, que hi entra molt el paper dels pares i mares, si a casa els apreten o no, perquè aquí jo veig molts pares que s'emprenyen o que pateixen més que el propi nen per guanyar un partit, i dic, sí, és que no cal, si tu ja has tingut la teva etapa de futbolista, segurament, doncs ara li toca al teu fill o filla jugar, que sigui el que hagi de ser, si és bo endavant, i si no és tan bo, doncs mira què hi farem, mentre s'ho passi bé és...
0: Exacte, disfruti.
1: Sí, perquè hem de pensar que el futbol base és una etapa formativa i també un extraescolar. Els nens no han de patir, no? Ja estan tot el dia a l'escola, quan surten han de passar-s'ho bé, no sí, anar a un altre lloc a patir.
0: Exacte, molt.
1: Llavors, si ja s'arriba a aquest punt, doncs s'ha de fer un pensament de o canviar d'equip o canviar d'esport, yeah, perquè veus nens que pateixen, llavors això no crec que sigui l'objectiu, no? I després, abans hem parlat de la gestió de la frustració, hi ha nens que potser no ho porten bé i no paren de comparar-se amb altres companys perquè uns juguen més que d'altres... Clar, aquí entra també el paper dels adults que els acompanyen, tant entrenadors com els pares i mares, no? I després ara entrarem en la part més fosca, que són els conflictes, les baralles, però sobretot en el públic, que ja he comentat abans, els que he presenciat jo, que són bueno, esgarrifoses, bueno, que no hi ha lloc per això, o sigui, no m'agrada, bàsicament no. Les baralles per un futbol infantil, o sigui, per què?
0: Bueno, a veure, jo penso que, perquè esclar, jo què vas dir, el futbol d'adults o no, els que van d'espectadors a veure futbol professional, vale, i van a descarregar d'atenció i van a més doncs, a gaudir de l'equip que ells donen suport, i s'ho fan com algú seu, és així. En el futbol base no s'ho fan com algú seu, o sigui, cada jugador té els seus pares, i aquí surt allò de que, com deia aquella, jo per mi niño mato, no? Llavors, esclar, es vulgui que no, jo penso que, perquè esclar, jo només ho penso, és tota una reacció irracional a un pensament total i absolutament humà, que no em toquin el meu nen.
1: Sí, però aquí entra el paper de l'autorregulació.
0: Bueno,
1: t'has de saber... Tots tenim en el nostre cervell una part que és la de davant de tot, que es diu la corteza prefrontal, que aquí és on ens controlem a nosaltres mateixos. En aquest cas, que els adults es barallen, aquesta part se'ls desconnecta i només apareix l'amígdala, la part més salvatge, no? Doncs no pot ser, ja tenim el nostre cervell desenvolupat, els nens no, estan en creixement, però els adults hem de donar... Bueno, hem de ser els models i hem de donar exemple.
0: Però me segueixo agafant a la meva teoria de que pares i mares, el seu nen està per sobre de tot, i qualsevol cosa que et sembli una injustícia, la reacció normalment sol ser tranquil·la, però en alguns casos, evidentment, sol ser exagerada.
1: Aquí hi ha un paper que m'ha semblat interessant, que és un senyor que es diu l'àrbitre de la paz, bueno, no es diu així, es diu Àngel, i aquest senyor ha tret, bueno, com una tendència, ja fa anys que hi treballa, d'aposta pel joc net, per l'esportivitat, el respecte i la convivència. I de fet, abans de començar els partits, es dedica a fer com un discurs a la graderia cap als pares.
0: Ah, mira.
1: Donant consells de, sisplau, comporteu-vos.
0: Sí.
1: I després, durant el joc, quan hi ha alguna jugada que no se sap com ha anat, el que fa és el bar de la honestidad, que vol dir, el bar és el, en els partits dels grans, el que controla si hi ha hagut fora de joc, etc. No? Doncs el bar de la honestitat vol dir que ell pregunta als nens què ha passat i els nens han de dir la veritat i es veu que funciona.
0: Ah, fantàstic.
1: En aquest cas, l'àrbitre de la paz ho ven així, no? Però bé, és una tendència que fa uns anys no existia. Jo ja estic a favor. Però bé.
0: Bueno, sí. És una tasca feixuga, eh?
1: Sí, exacte. Després, per acabar aquests desavantatges, hi ha els caps de setmana hipotecats, sobretot pels pares, perquè no podem organitzar gaire el calendari fins a últim moment. I després, per últim, i no menys important, el cost econòmic del futbol base, que és la quota del club, l'equipació amb el xandall, les bambes, tot això, i els desplaçaments, perquè clar, no tots els partits es juguen a casa, no?
0: Ja. Yeah.
1: Doncs has d'anar amunt i avall.
0: I tot és a títol privatiu.
1: Exacte, cadascú se l'ha de costejar. A vegades sí que es fan cotxes compartits, però clar, però bé. De moment aquest és el tema.
0: Bueno, ja diuen que tot té un cost, no?
1: Sí.
0: I aquest és un cost elevat. Te diré una cosa, vull dir, és quasi tan car com ensenyar o com voler que la teva criatura aprengui a tocar el violí. Bé, has de comprar un violí, has de portar, has de fer això, has de fer allò, has de fer l'altre, has de fer...
1: Ja ho sé prou bé, però...
0: Ah, sí, és veritat, sí. És veritat, que tu també llepes per aquest costat, és veritat.
1: Sí, jo a casa tinc músics futbolistes o futbolistes músics, no sé.
0: Sí. Ets una víctima del... Sí.
1: Però és diferent, la música és diferent. No, sí. Voltes tant, de tant en tant algun concert, però... No, però quan són tan petits, gairebé tot es fa aquí.
0: És més aviat que tinguis l'orella disposada de tancar, perquè, esclar, si no tens que aguantar-ho, posar cara de, saps, de pòquer. Oh, que bé que ho fas. I els gats allà al carrer mig morts de dolor. Però bé, és igual. Vaig a posar una cançó, vale?
1: Molt bé.
0: I anem entrar en un altre cantó.
1: Sí.
0: Ja hem parlat pobrissons. Deixem-nos descansar. Vinga, va, fins ara. Tic-tic.

0: Ja, bada, bada, bada, bada, Escobidó, deia la cançó. Tu, escolta'm una cosa.
1: Digues.
0: Que abans l'has estat buscant i m'ha fet molta gràcia. Això d'ou. Vosaltres imagineu-vos una ocelleta dintre d'una gàbia que teniu a casa, oi, oi, oi, piu, piu, piu, piu, piu, oi, piu, piu, piu, piu, no, i oi, pot ser un canari, pot ser una cardina, pot ser un ocellet allò, del carrer, pobrissó, bla, bla, bla. I, evidentment, li teniu que donar a menjar. Llavors, una de les coses més normals que li podeu donar de menjar, ho coneix la majoria de la gent, ho coneix amb el nom de el piste, no?
1: Sí.
0: Era el piste. El piste. Tots sabeu que el piste és una grana, no? És una grana. Tu plantes i creix el piste, no?
1: Sí, és una llavor, sí.
0: Vale. Llavors l'Anabel ha buscat aquí un altre nom amb el qual també es coneix i que ningú coneixia, almenys nosaltres.
1: El piste és en castellà, llavors ja he dit, a veure, aquí a Ràdio Vilafant parlem català, anem a buscar la traducció.
0: Sí.
1: I, ni més ni menys, el piste en català és escaiola.
0: Escaiola.
1: Que no enquadra gens, però bé, no és que m'he quedat
0: no
1: a quadres.
0: M'he trucat el braç i m'han posat el piste.
1: Sí, que no sé si ho he buscat en dos diccionaris diferents. Escaiola, no sé. Doncs sí, es diu així, segons el diccionari. No sé si hi haurà un altre sinònim, però...
0: Bueno, mira, nosaltres, a la majoria del món, ho coneixem com el piste.
1: Sí. Bueno, tampoc és una paraula que es faci servir molt.
0: No. Ja poso ocells.
1: La gent ja no té ocells a casa. Jo estic molt contenta per això. Jo de petita sí que vaig tenir un canari, però pobre es va morir.
0: Ah, pobre
1: no sé si de pena, de fred o què, però...

0: Oh, ara no tindria un ocell tancat en una gàbia.
1: No, no tinguis mai ocells tancats en una gàbia.
0: No, no.
1: No, no, és trist.
0: Sí, doncs se'ls hi donava el piste o escaiola.
1: Molt bé.
0: En català.
1: I què podem fer d'aquestes coses, a part de sentir-nos uns ocellets?
0: Doncs es pot fer una beguda per prendre nosaltres mateixos.
1: Què?
0: Una beguda vegetal del piste o escaiola.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: No fotis.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Poses en remull aquestes llavors, es trituren les llavors amb un litre d'aigua i es filtra, pots tenir la beguda del piste.
1: Ah.
0: Sí, també és ben preparat, eh? Però això bàsicament, ara hi ha una àmplia gamma de begudes vegetals, com la d'ametlla, la d'avena també.
1: Sí.
0: Doncs la del piste seria una altra variant. I aquesta va molt bé per mantenir el colesterol a ratlla.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Carai,
0: per aquestes persones que tinguin el colesterol alt, ho poden tastar. sí. perquè té una dosi de lipasa, que és un enzim que intervé en el processament dels greixos i llavors fa que aquesta beguda sigui també molt digestiva. No només processa el greix, sinó que fa que no sigui pesat per fer la digestió. D'acord? Aquesta beguda vegetal és més barata que la beguda d'ametlles i també porta menys calories i grasses. Llavors, per qui tingui colesterol, en comptes de beguda d'ametlles, la d'escaiola o el piste en castellà.
1: Ah, o sigui que es fa com una horchata, no?
0: Sí, l'aspecte és aquest, sí. Jo no l'he tastat. No. De moment el colesterol el tinc bé.
1: Sí, jo, com és que et digui, bé, mira, a la llarg dels anys hem passat de... Jo recordo quan era jove el que hi havia era horchata.
0: Sí, la xufa.
1: Horchata. I llavors pues, el que també hi havia eren llimones exprimides i es feia un refresc de llimona.
0: Mm. Val?
1: I també... es feia cafè i es feia amb gel picat i tenies un granitzat de cafè. I això era la major part de les begudes fresques que hi havia. Però noi, en un moment determinat tothom va descobrir que hi ha molts i molts fruits que donen llet. Que si la llet d'ametlla, que si la llet de civada, que si la llet d'arròs, que si la llet de no sé què... I al final és tota base d'estrunyir totes les fruits que hi hagi en el món per fer-ne llets.
0: Bé, tècnicament no es podria dir llet, perquè la llet és de la vaca o
1: ja,
0: de la cabra, no?
1: Sí. Té lactosa, la llet.
0: Però comercialment, quan vas a un bar, dius, tens llet sense lactosa? Per exemple, diuen, no, tengo leche d'avena.
1: Yeah.
0: No, no és llet, és beguda vegetal d'avena, però per escurçar la gent diu llet. Però
1: sí,
0: clar.
1: Bueno, escolta, l'horchata és llet de xufa.
0: Sí.
1: I de tota la vida s'ha dit horchata. Escolta,
0: sí.
1: Quines ganes.
0: El màrqueting dels valencians és més bo, jo crec, no? Té un nom propi i ja està, no es confon amb llet.
1: És que l'horchata és tan antigua, saps què vull dir? Que no necessita... aquestes, és el mateix que una hamburguesa
0: vegetal,
1: sí. Vegana, escolta, mira, saps? I salchicha vegana i no sé què vegano i és vegana. Tinc una amiga que una vegada ens va convidar a sopar, val? I aquesta amiga pues, és vegana, o la carn no la busquis gaire, i bueno, pues, un dels plats era salchicha. Ah, mira, dic, hosti, guaita, tu, ets salchicha, no? Em vaig fotre una mossegada i, evidentment, me va envair una sensació d'estar menjant sorra de la platja i me diu, és de tofu, és de salchicha de tofu, fantàstic, meravellós. En fi, mai més.
0: El tofu saltejat amb verdures és molt bo. Jo l'he tastat, però al Xangai de Figueres, el millor xinès que hi ha de l'Empordà,
1: sí,
0: jo crec.
1: Sí.
0: És molt bo, però ho hem intentat a casa i no.
1: És que, aviam, no ho sé, jo, el Xangai és el que està en el carrer de les Bruixes.
0: Exacte.
1: Sí, tinc allà, jo hi anava molt sovint i fins i tot em van regalar uns palillos familiars. no els típics de fusta, ja, els que fan servir la família per a l'hora d'aquests de metall.
0: Sí.
1: Que guai, quin detall. Bueno, serà que ens assentàvem en una taula per quatre, siguent dos, i emplenava jo la taula de plats i tot, perquè esclar, mos menjava jo, saps? En aquell temps dels 160, clar, evidentment, aquest home jala tant que, hòstia, quasi fill predilecte. Però tinc molt bona amistat, sempre he tingut molt bona amistat amb els propietaris, els que hi havia abans i els que hi ha ara.
0: Sí.
1: És un lloc fantàstic per anar-hi, tranquil, discret, i molt bon tracte.
0: Exacte, doncs ara tornem a l'Alpiste.
1: Sí, tornem
0: una mica depriment.
1: Sí, perquè ara m'entrava gana.
0: Jo també.
1: Estava pensant les rotllites.
0: Amb la ternera s'atén.
1: Oi, sí. I el pato Shanghai.
0: No l'he provat, no l'he tastat aquest, però el pollastre picant també és
1: bo. Oi, sí que és bo, nena.
0: Sí.
1: Mare de Déu, sí.
0: Però bé, que vespre hem vingut a parlar de l'Alpiste.
1: Sí, parla de l'Alpiste, va, que deprimi'ns una mica més.
0: Sí, doncs l'escaiola que dèiem, és que té un nom, però bé, és protector cardiovascular, és a dir, que millora la tensió arterial per qui la tingui alta, i després com a elements que contingui té potassi, té fòsfor i calci. Amb el potassi actua com un diurètic, és a dir, que va bé per les pedres i la retenció de líquids. Llavors, bé, té diverses propietats que van bé, llavors sobretot per qui tingui el colesterol alt, que és el primer que hem dit, qui vulgui tastar ja sap.
1: Bueno, sí, a veure, perquè us en feu una idea, si llegiu el manual de les pipes de girassol, les pipes, la pipa de girassol, no la de carbassa, la de girassol, sense fregir, o sigui, el natural, veureu que té quasi les mateixes propietats. Sí. És granussa.
0: Sí.
1: Tot el que sigui aquest tipus de grana. Estem ja del això?
0: Sí, ja no dona més suc.
1: Pues anem a posar una chanson i continuem amb tots vosaltres. A veure aquesta, perquè me pica aquesta cançó, a veure què.

0: Bueno, què tenim de curiós en aquest món, Anabel?
1: Abans que estàvem parlant de l'alpiste,
0: sí,
1: menjar
0: sí,
1: pels ocells.
0: Sí, sí, sí, sí. Pio, pio.
1: Ja sabeu que m'agraden els ocells. Llavors ens podem posar la pregunta de per què alguns ocells volen en forma de V baixa.
0: En forma de UV.
1: De UV o V baixa en
0: bueno,
1: català.
0: Sí. En forma de cunya de fletxa.
1: Exacte.
0: Vale.
1: Doncs té una explicació biomecànica o física, bàsicament.
0: Sí, ara tenia mica.
1: Sí, perquè bàsicament l'aleteig de les ales dels ocells forma unes turbulències a sota seu i llavors aquestes turbulències, aquests remolins, fa que es mantinguin en suspensió. D'acord? I quan es col·loquen en forma de V baixa o de fletxa, les que van a darrere aprofiten la corrent d'aire que s'ha creat per estabilitzar-se més fàcilment i cansar-se menys.
0: Sí.
1: Això ho veiem molt en la migració dels ànecs, o
0: sí.
1: Bueno, quan vas conduint, que jo ja ho sabeu, quan condueixo, sí, sí. Miro els ocells,
0: sí.
1: A vegades de tant en tant es veu això.
0: I veus com canvien de l'ordre.
1: El que es cansa més, no? I això després es veu en el ciclisme.
0: També.
1: Que agafen aquesta estratègia.
0: El rebuig.
1: Sí.
0: El reflujo de l'aire.
1: Sí, exactament, perquè l'aire és un flux,
0: sí.
1: Que no es veu, però hi és.
0: Fórmula 1 també ho fan, això.
1: A Fórmula 1?
0: Sí, es fica una darrere l'altra i llavors el de davant talla l'aire i el de darrere ho aprofita.
1: Sí.
0: És una cosa... Sí, però el més curiós, i això, ara t'ho dic a tu que t'agraden els dofins i tot això. Els barcos, hi ha molts de barcos, veure aquestes seqüències en les quals els dofins naden davant del barco, van,
1: sí.
0: Seguint, saltant i pam, pam, pam. No juguen. O sigui, aprofiten el desplaçament que fa el barco sobre l'aigua, que genera ones, i els dofins el que fan és aprofitar aquestes ones per poder nedar sense cansar-se.
1: Surfegen, sí.
0: Sí, sí, és genial, vull dir. És allò, la aerodinàmica aprofitada pels animals d'una manera molt sàvia.
1: Sí, bàsicament tenen els seus sensors i, de fet, en l'aeronàutica es fixa molt en la forma dels becs. Per exemple, hi ha el blauet,
0: sí.
1: Que és un ocell que té la forma molt aerodinàmica, el seu bec, perquè entra a l'aigua per caçar els peixos, però molt ràpid. Llavors hi ha el tren bala del Japó, crec que és, que està, el seu disseny està inspirat en el bec del blauet.
0: Bueno, és que, a veure, la natura ens ensenya moltes coses que només hem d'observar per tindre clar.
1: Sí.
0: És així, vull dir, va. Però també hi ha coses curioses. A la porta d'accés dels edificis de la NASA,
1: sí.
0: Diu la llegenda que hi ha un cartell que posa: l'abella, el seu cos no està disposat o creat per volar, perquè no és aerodinàmic. És totalment il·lògic que pugui volar, però vola.
1: Perquè ningú li ha dit que no pot, no?
0: Saps? Llavors, vull dir, aquí està, no? Està molt bé. Fixeu-vos, els animals us poden ensenyar moltes coses, i això, els que estimem els animals, ho sabem. Us poden ensenyar moltes coses, perquè els animals no parteixen del pressupòsit del benefici. Els animals fan les coses perquè la natura us ha dotat per ser més eficients en la seva existència. I amb això arribem, com aquell qui diu, com sempre, a la part en la que vosaltres descanseu de nosaltres i nosaltres us desitgem un feliç descans. Hem parlat, doncs, del que li agrada a l'Anabel, els ocells. Els ocells,
1: avui un programa molt variat, eh?
0: Sí, avui ha sigut increïblement variat. Esperem i desitgem que us hagi servit per coses bones, que no es tracta de ser perfectes, però sí, pues, ser bona gent, eh? Allò, guaita, ser bona gent és molt fàcil i poca cosa més. Per tant, oients estimats i estimades, ha sigut com sempre un plaer tindre-us amb nosaltres un dilluns més. Anabel?
1: Bona nit a tothom i recordeu, aquest cap de setmana hi ha un munt d'activitats a favor de l'Oncolliga.
0: Pues això, dit així, tot s'ha de recordar. Que us vagi bé. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Ara deixem trobar aquesta, ara m'he perdut. Ah, doncs mira aquesta. Ah, mira, aquesta que t'ha d'això.

get on down to the funky disco sound.

0: per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts a una nova edició i comencem amb la història del High Energy. Avui la protagonista serà la formació Dead or Alive. Escoltarem música de Soft Cell, ja que ens va deixar Dave Ball d'aquesta formació. Escoltarem Bohemian Rhapsody de Queen, que ha arribat als 50 anys. El maridó del programa ens arribarà la Madonna amb Papa Don't Preach. I escoltarem avui els grans èxits d'un estil que va triomfar arreu del món, el Eurodance. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Dead or Alive fou una banda britànica del gènere synthpop pertanyent al corrent High Energy, sent una de les pioneres en el gènere. La banda fou formada l'any 1980 a Liverpool com a successora d'una altra anomenada Nightmares in Wax. Les seves característiques principals són la seva excèntrica vestimenta i els diferents looks del seu vocalista, en Peter Barnes.

Els senzills de Dead or Alive varen començar a impactar la llista UK Indie Chart, començant per The Stranger, que estem escoltant. Era l'any 1982, va aconseguir el número 7 d'aquesta llista. Això va portar la gran discogràfica Epi Records a firmar la banda el 1983. El seu primer senzill fou Mystic Circles.

L'àlbum de debut de Dear Alive, Sophisticated Bomb Bomb, fou llançat al maig de 1984 i va presentar el primer senzill al top 40 dels UK. Va ser una versió d'una cançó de Casey and the Sunshine Band.

Al maig de 1985 la banda llança el seu segon àlbum, Your Square. Va arribar al número 31 de la llista anglesa, produït per el grup de compositors i productors Stock, Aitken and Waterman. El senzill You Spin Me Round fou número 1 a la llista de senzills del Regne Unit després d'haver-se quedat fora del top 40 més de 2 mesos.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Hem començat amb Softcell i és que a l'octubre del 2025 ens va deixar el teclista Dave Ball, que era el company de Mark Almond en aquesta formació, els Softcell.

I per què escoltem aquesta cançó dels Queen a Hot Dance 80? Doncs perquè ha fet ni més ni menys que 50 anys. Això es va enregistrar el 1975. I encara es pot escoltar. Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Encetem el programa dedicat al Eurodance als 90s. La, la, la.

La música de La Bouche, o duet Eurodance, alemany nord-americà, que ens va fer ballar amb aquesta cançó a les pistes de ball. Oh, estiguéssim on estiguéssim.

0: Please Don't Go, una versió original de Casey and the Sunshine Band, que el 26 de gener del 1992 va publicar la banda italiana W. Una cançó que s'han fet diverses versions i cadascú l'ha fet en el seu estil molt i molt especial.
1: Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate this record.

0: i va estar allà 3 setmanes. 3 mesos més tard tornaria a ser número 1, en aquesta ocasió amb True Blue. Està sintonitzant Hot Dance 80.
1: Ei, sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Benvinguts, benvingudes a la pista central de Hot Dance 80. Ara ho fem de la mà dels Toy Unlimited, el Toy Luxon

Que fàcil que és volar arreu del món des de la ràdio. Ens hem anat des de Bèlgica cap a Estats Units i ara ens anem cap a Itàlia.

Canvi Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre...

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wiki, el petit Miki i en TT3000.

proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.